0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
14: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: 6 amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche, en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Ja tenim nou àlbum de Renaldo i Clara. El disc es diu L'Encant. Últimament, l'altre dia, per exemple, al desconcert d'ICAT, a la Sala Apolo, es feia molta reivindicació de les Terres de Lleida. Musicalment parlant, estan sortint formacions noves, Saxeni, hi ha també el que l'Isaïa, per exemple. Hi ha unes quantes propostes noves, però no ens hem d'oblidar de la gent que porta temps i temps picant pedra des de Terres de Ponent. Renaldo i Clara en serien un exemple. Podríem parlar del Xavi Baró, podríem parlar del Jordi Gassió, ni podríem parlar de tants i tants altres. Això es diu Gener, és una de les cançons que us he triat d'un àlbum que un dia d'aquests us el posaré a l'aparador del programa. I us deia que avui tenia un parell de coses molt relacionades amb Antònia Font, però que no són Antònia Font. Una d'elles és el nou àlbum de Joan Miquel Oliver.

Doncs tenim nou disc de Joan Miquel Oliver, que crec que estava presentant aquests dies a la Sala Apolo. El disc es diu Roisos, Roisos, no sé si ho pronuncio del tot bé, i segueix amb aquesta dinàmica habitual d'un Joan Miquel Oliver juganer, i evidentment que marca diferències amb el que és la seva vida al front o al costat o a la dreta o a l'esquerra, més igual, dels Antònia Font. I no és l'única cosa relacionada amb Antònia Font que s'acaba de publicar. També hi ha un disc que es diu De Bon Canta Suau. Es tracta d'un treball a tres bandes. Un compositor, el Toni Bujosa, un cantant, Pau de Bon, cantant habitual dels Antònia Font, i un poeta, Pere Suau. I d'aquí ve el nom de Bon Canta Suau. És un disc de poesia i en la majoria dels casos hi ha algunes peces que estan recitades pel Pere Suau i unes altres cantades per Pau de Bon.

disc el trobareu amb el títol de Bon canta suau, perquè els poemes són de Pere Suau, que recita bona part dels seus textos en aquest àlbum, i les composicions musicals del Toni Bujosa. Això es deia Sense cartografies encara. Per tant, a mans d'Antoni Afon, doncs Joan Miquel Oliver per una banda i Pau de Bon per l'altra. I ara marxarem un moment a fora per tornar després cap a casa, però també tenim nou single de Jack Broadbent.

Jack Broadbent és un home de blues. L'hem tingut per aquí, va estar al festival Black Music Festival, on sortia el nom ara, a Sal, a Girona, i també el vam tenir en el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, un tipus realment particular que defensa cançons enormes amb una sola guitarra a la veu, com aquest Bitterman que acaba de publicar en format de single. I també tenim nou single d'un home que no es prodiga molt, ell en solitari, suposo perquè està molt enfeinat. Fins ara sabeu que el Molino l'han tancat per problemes de sonorització amb els veïns, però fins ara era el programador justament de l'extraordinària programació que es feia a la sala del Molino, i continua implicat en tasques de direcció artística, per exemple, a l'Altaveu de Sant Boi. Ell és el Víctor Partido. Malgrat tota aquesta feina, treu temps també per fer cançons, i la que acaba de publicar en forma de single és aquest That Inner Spark.

avui anirem acabant amb Tiwayo. Aneu al tanto amb aquest tio, és de París. Es dedica al soul, neo-soul, digueu-li que us vingui de gust. Però tot allò que està publicant em sembla realment sensacional. L'última cançó amb la que acabarem avui programa es diu Enchained Lovers. Tiwayo. Insisteixo, des de París. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessen, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
3: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estat d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres.
2: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden.
4: Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
2: La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs el dimarts 8 de setembre si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
2: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita.
4: Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel film En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició. El festival es farà del 18 al 26 de setembre.
2: Esports. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx-Barça de Lliga del cap de setmana. Sobre aquests fets, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació dels agents.
4: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat 2 partits de la segona jornada. Tots dos han acabat en empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1.
4: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una

0: passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El divendres 28 de febrer del 1986, al centre d'Estocolm, maten d'un tret el primer ministre de Suècia, Olof Palme, i el seu assassí desapareix sense deixar rastre. Des de l'inici de la investigació, es critica la ineficàcia de la policia, que va d'un sospitós a l'altre sense aconseguir cap prova concloent. Després de perseguir pistes fallides, a l'estiu del 1989, 3 anys després del crim, es jutja i es condemna un toxicòman anomenat Christer Pettersson. La policia, que creu que va actuar sol, considera que ara sí, el cas està resolt, però un tribunal de segona instància absol el condemnat. Durant els anys posteriors, els investigadors deixen el cas Palme en un segon pla. Creuen que no hi pot haver cap altre sospitós. I mentrestant, altres persones fan les seves pròpies indagacions.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En el capítol anterior us vam parlar de les versions oficials, les que ha donat la policia, sobre la mort del primer ministre suec Olof Palme. Avui farem una cosa poc habitual. Ens centrarem en una versió periodística, la que ha treballat el periodista suec Jan Stocklasa, partint de l'exhaustiva investigació que va fer el també periodista Stig Larsson. L'home que va escriure la trilogia Millennium, de la qual s'han venut més de 80 milions d'exemplars, que aviat està dit, va dedicar més temps a investigar el cas Palme que a escriure les novel·les que el van fer famós, quan ja era mort. Doncs el periodista Stocklasa va publicar un llibre força interessant que serà la base del nostre relat d'avui. Es titula Stig Larsson, el llegat. L'objectiu del llibre, qui va matar Olof Palme? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: El protagonista de la nostra història d'avui, el periodista i escriptor suec Jan Stocklasa, va començar a investigar el cas Palme per una casualitat. L'any 2008 havia decidit escriure un llibre amb un objectiu molt diferent: analitzar com certs llocs poden portar les persones a cometre un crim. Havia tret la idea d'una teoria que havia estudiat a la universitat quan feia arquitectura, que diu que els espais influeixen en el comportament dels individus. Per exemple, suposadament els centres comercials es construeixen de tal manera que la gent consumeixi com més millor. Però mentre estava preparant aquest llibre, el Jan va trobar alguna cosa que el va fer canviar completament de tema. Ja hi arribarem. Aquest periodista i escriptor va trobar la localització perfecta per al seu llibre. Un pis del centre d'Estocolm, al carrer Norrmalmstrand, on els anys 30 s'havia comès un triple crim. Així ho explica el Jan Stocklasa en el seu llibre.
5: Al vespre del 7 de març del 1932, tres persones van ser trobades mortes en un apartament de 8 habitacions i 250 metres al quart pis, al número 24 del carrer Norrmalmstrand. Tots tres cadàvers havien estat descoberts per la filla de 5 anys. Les víctimes van ser identificades com Halmar von Sydow, propietari del pis, la cuinera Emma Erou i la majordoma Emma Ham.

0: Tots tres havien mort a causa de fractures cranials produïdes amb un objecte rom, probablement una planxa que havia desaparegut de la casa. Tan bon punt va arribar la policia, va quedar clar que, amb tota probabilitat, l'autor d'aquells crims havia estat el fill de 23 anys, Frederick von Sydow, que havia fugit del lloc dels fets amb la seva jove muller, Ingun. Al voltant de les 10 del vespre, els agents van localitzar la parella jove al restaurant Gillet d'Uppsala. La policia es va esperar al vestíbul per no cridar l'atenció innecessàriament, però abans d'aconseguir detenir-los, en Frederick va disparar un tret al cap a la Ingun. La noia va morir a l'acte. A continuació, ell es va disparar un segon tret i va morir també a l'instant.
1: Aquell apartament va tenir diversos inquilins en les dècades posteriors perquè, pel que hi havia passat l'any 32, ningú no volia quedar-s'hi massa temps. Però el 1980, 48 anys després del crim, s'hi van mudar un metge que es deia Alf Enström i una actriu sueca de nom Gio Petré. Recordeu els noms perquè seran importants. Alf Enström i Gio Petré. Aquest matrimoni va viure a l'apartament del carrer Nord Malmstrand durant gairebé 20 anys, fins que es van divorciar l'any 98. A partir d'aleshores s'hi va quedar només l'home. Però l'Alf Enström havia començat a patir problemes psiquiàtrics i va estar un temps internat en un centre. Després en va sortir i va tornar al pis. L'any 2003, després que hagués deixat de pagar les factures, el van voler desnonar i aleshores va passar això.
0: Vestit només amb una camisa i una cassola al cap, com si es tractés d'un casc, Enström va obrir la porta als executors fiscals i a la policia. Quan es va adonar de què els havia portat fins allà, va tancar la porta amb clau d'una revolada i va començar a disparar amb una pistola a través de les portes dobles amb vidres gravats. Un agent de policia va rebre diversos impactes de bala, però va sobreviure. Alf Enström va ser condemnat a internament psiquiàtric.
1: Ja veieu que aquest pis té història, doncs encara n'hi ha més. Aquell episodi va ser el que va convèncer el periodista Jan Stocklasa, que havia de parlar de l'apartament d'Estocolm al seu llibre sobre arquitectura i crims. En aquell moment encara no s'havia interessat pel cas Palme, però mentre buscava informació sobre les persones que havien viscut en aquella casa, va descobrir un detall que li va fer canviar de plans. De seguida ho veurem. Però abans anem a l'octubre de l'any 2010, quan el periodista va entrevistar en una pastisseria d'Estocolm el doctor Alf Enström.
2: La Gio era la dona més bonica del món. També ho creien als Estats Units quan hi va ser. La van entrevistar per a Life i Playboy i em van descriure la bellesa. Després va tornar a casa, a Suècia, i vam començar a treballar plegats en política. Jo sóc socialdemòcrata i en un primer moment vam treballar per a Palme, però quan es va mostrar a favor d'introduir l'avortament completament lliure, en vam tenir prou. I ens vam posar a recórrer de punta a punta el país parlant amb la gent. La Gio dominava l'art d'encisar el públic. La gent treballadora normal i corrent l'escoltava amb atenció.
0: Però va ser realment Palme qui va impulsar la qüestió de l'avortament lliure?
2: Sí, i tant que va ser ell. Van començar a aparèixer un munt de qüestions com aquesta. Idees que jo anomenava palmeisme. Però a la vegada també va significar la seva caiguda el 1976, quan va perdre les eleccions gràcies a la campanya de la Gio i meva. Allò va ser el que va fer decantar la balança.
1: Segons l'Alf Enström, Palme era un perill per a Suècia.
2: Coneixes Grècia? En el passat era el millor país del món. Ara és el pitjor. Si Palme hagués continuat el timó, Suècia s'hauria convertit en Grècia. Estava destrossant el país i algú havia d'aturar-lo.
1: En principi, que l'Alf Enström odiés Olof Palme no hauria d'implicar res més que això, perquè no eren pocs a Suècia els que sentien antipatia contra el primer ministre. Ja us vam dir en el capítol anterior que tenia tants defensors com detractors. Però, com que volia parlar d'Enström en el seu llibre sobre arquitectura i crims, el Jan Stocklasa el va investigar a fons. I així va descobrir un document oficial en què hi deia que aquell home havia estat investigat per la policia com a sospitós de l'assassinat de Palme. Sospitosos n'hi va haver molts, però només alguns es van prendre seriosament, i no era el cas d'Enestrom. Tot i això, el periodista va començar a intuir que potser hauria de canviar el tema del seu llibre. Però abans de fer el pas definitiu, volia parlar amb la Gio Petré, l'exdona d'Enestrom. Hola, Lídia Orriols.
3: Hola, Carles. El primer que fa el Jan Stoklasa és trucar a la Gio Petré, però ella no li agafa el telèfon. Aleshores, li deixa un missatge al contestador automàtic dient-li que és periodista i que voldria fer-li una entrevista, perquè vol escriure un llibre sobre l'apartament on ella va viure durant molts anys. Però la dona tampoc li retorna la trucada.
1: Al final, el Jan canvia d'estratègia. Un dia de gener de l'any 2012, és a dir, més d'un any després d'haver parlat amb l'Alf Enestrom, agafa el seu Volvo 780 de color vermell i es planta a casa de la Gio Petré, a la província de Värmland. La Gio, que aleshores tenia 75 anys, el rep a la porta de la seva mansió i li diu que l'estava esperant, perquè havia sentit el seu missatge i sabia que, si tant li interessava, tard o d'hora acabaria anant fins allà. La Gio Petré fa passar el Jan Stoklasa a la cuina i, mentre li prepara un cafè, comencen a parlar.
4: Quan ens vam conèixer, l'Alf no feia altra cosa que parlar de Palme i Ingmar Bergman. Eren els seus grans ídols.
0: En Palme era el seu ídol?
4: Sí, ho era. Però després les coses es van capgirar. L'obsessió per la política va anar creixent i l'Alf canviava d'un partit a l'altre, fins que va fundar l'oposició socialdemòcrata i es va dedicar en cos i ànima a plantar cara a Palme.
0: I tu no hi vas poder fer res?
4: Al principi creia que sí. Érem com dos ocellets ferits quan ens vam conèixer. A la meva vida tot havia mort. El meu home, en Lorenz, havia mort. Els meus fills havien mort. El meu pare havia mort. L'Alf em va dir: necessites fills. Així que vam comprar aquesta mansió meravellosa i vam tenir criatures i cavalls per les criatures. Hauria estat una vida ideal, però després alguna cosa es va torçar.
1: La dona li explica al Jan Stoklasa que l'Alf Enestrom estava obsessionat amb el primer ministre Palme i amb el Partit Socialdemòcrata, i que, en canvi, no es preocupava prou per la seva família.
3: Segons diu, el seu exmarit viatjava per tot el país recollint diners de donants anònims, entre els quals hi havia importants empresaris suecs, i l'arrossegava ella, a la Gio Petré, als actes polítics, cosa que no li agradava gaire. Per això, i perquè ell es va tornar violent, segons la dona, es van acabar divorciant l'any 1998.
1: Però la qüestió és que l'any 86, quan van matar Olof Palme, la parella encara no s'havia trencat. I aprofitant que la conversa flueix amb facilitat, el Jan, el periodista, li pregunta a la Gio Petré pels dies anteriors a l'atemptat.
4: Eren les vacances de febrer i havíem vingut aquí. En teoria hauríem d'haver pujat una caseta que teníem a la província de Dalarna, però de sobte l'Alf va voler treballar en un article sobre Palme. Així que el dimecres abans de l'atemptat vam deixar els nens a la mansió amb una mainadera i nosaltres vam tornar cap a Estocolm. En realitat, a mi no em feia cap gràcia, però no m'hi podia oposar.
1: I què van fer exactament el 28 de febrer de 1986?
4: Aquell divendres, el dia de l'assassinat, era Santa Maria i jo volia comprar un detallet per a dues Maries. Primer vam menjar alguna cosa en un restaurant. En acabat ens vam dirigir cap al carrer Sveavägen just abans que tanquessin les botigues i després vam tornar cap a casa. Al vespre vam mirar a la televisió les notícies de les 9 i llavors l'Alf va dir que havia d'anar a posar diners al cotxe. Quan temps després hi vaig pensar, vaig recordar que els divendres no es paga aparcament. És gratuït durant tot el cap de setmana.
1: En sentir això, el periodista Jan Stoklasa s'incorpora a la cadira com si l'haguessin estirat amb un fil. La Gio Petré, quan la policia va investigar el seu exmarit, havia dit als investigadors del cas Palme que la nit de l'assassinat, l'Alf Enestrom no havia sortit de casa.
0: Però la policia va venir a veure't, oi? Jo només he llegit que l'Alf tenia una coartada perquè havia estat tot el vespre a casa amb tu.
4: Sí, però després de separar-nos, el 1998 vaig trucar a la policia i llavors finalment em vaig atrevir a explicar-ho. Els he trucat dues vegades, però no han mogut ni un pèl.
0: Com ho saps?
4: Si ho haguessin fet, s'haurien posat en contacte amb mi i m'haurien fet preguntes o hauria aparegut alguna cosa als diaris.
1: Però això no és tot. la dona encara li diu dues coses més que són importants.
3: La primera, que el seu marit, l'Alf Enerstrom, tenia un company o més aviat una mena de fan que va viure una temporada amb ells. Era un home que també odiava l'Olof Palme i que va ser a Estocolm la nit de l'atemptat. Per amagar la seva identitat es feia dir Ricard i duia sempre una perruca. I la segona cosa que diu la Gio Petre i que ja acaba de deixar el Jan Stoklasa completament bocabadat és que suposadament Enerstrom tenia un arsenal d'armes i entre totes elles n'hi havia una del mateix model que la que es va fer servir per matar Palme, un revòlver de la marca Smith & Wesson.
1: Realment podia tenir l'Alf Enerstrom alguna cosa a veure amb l'assassinat d'Olof Palme? Després d'aquella entrevista, el Jan Stoklasa en té moltes sospites i acaba convençut que el seu projecte inicial sobre arquitectura i crims ja no és important. La possibilitat de descobrir més secrets sobre el cas Palme i fins i tot de poder arribar a treure'n l'entrellat li sembla molt més emocionant. Gairebé 30 anys després de l'atemptat que va paralitzar Suècia, aquest periodista comença a estirar un fil que la policia havia deixat penjant. El següent pas és intentar localitzar el tal Ricard. El problema, és clar, és que no sap quin és el seu nom real. En les investigacions policials o en les periodístiques, com en la vida, l'atzar moltes vegades juga un paper fonamental. I en aquesta història, també. El Jan Stoklasa va descobrir el nom real d'aquest personatge misteriós, el Ricard, per casualitat. Va passar en una biblioteca.
3: El Jan havia anat a buscar un exemplar del segon llibre escrit per l'Alf Enerstrom i la Gio Petre, titulat Hem abatut el govern, segona part. La primera, com li havia dit el mateix Enerstrom, la van publicar el 1977, just després que l'Olof Palme perdés les eleccions. Però el segon volum va sortir abans dels comicis del 85, en què el Partit Socialdemòcrata de Palme va tornar al poder. En aquella biblioteca, doncs, el Jan Stoklasa es va trobar amb una altra persona interessada en el llibre i en la parella, que resulta que coneixia el nom del Ricard.
1: Per protegir la identitat d'aquesta persona, el periodista Jan Stoklasa l'anomena Jacob Tedelin. Però tingueu en compte que no és el nom real. Però recordeu bé, Jacob Tedelin. Una vegada sap com es diu, es posa a buscar-lo. Recordeu que tot això va passar l'any 2012. Si el Jan fos un periodista dels anys 80, segurament ho hauria tingut molt més difícil. Però gràcies a internet, localitza ràpidament on viu el tal Jacob i també troba el seu perfil de Facebook. L'aparença de l'home li crida l'atenció.
0: A la foto del perfil i altres d'accés lliure apareixia posant amb un vestit escocès de gala. En una altra fotografia anava vestit amb una americana que hauria estat moderna la dècada del 1980. La resta d'imatges eren de la Casa Reial Britànica i diversos símbols jueus. Entre els amics hi figuraven un reguitzell de noms que eren coneguts dels mitjans de comunicació suecs: Kenneth Ekerot, Björn Söder i un grapat d'altres membres del Partit Demòcrates de Suècia que s'havien vist involucrats en escàndols i declaracions xenòfobes.
1: És a dir, que l'ajudant seguidor de l'Alf Enerstrom és un home proper a l'extrema dreta, o, com a mínim, és amic virtual de gent d'extrema dreta. A més, segons veu el Jan Stoklasa al seu perfil de Facebook, l'home admet que any rere any celebra l'aniversari de l'assassinat del primer ministre suec amb una copa de vi. I en moltes publicacions, gairebé 30 anys després, encara el critica. Al Jan, tot això li sembla si més no curiós i vol esbrinar més coses d'ell. Però com? El periodista es fixa en els seus contactes i fa això.
0: Una persona destacava entre tots els contactes de Facebook. La imatge del perfil era la d'una noia atractiva, amb prou feines de 30 anys i amb el típic nom txec de Lida Komárková. Em vaig preguntar com podia ser que una noia jove i gairebé exageradament bonica s'hagués posat en contacte amb un simpatitzant de demòcrates de Suècia de mitjana edat i amb kilt. No encaixava amb la resta del seu entorn. Feia tuf de perfil fals. I vaig aturar-me un moment a pensar qui s'havia pres la molèstia i per què. Sense cap intenció en particular, vaig escriure una salutació breu a aquella Lida Komárková i la vaig enviar per missatge privat.
1: En els mesos següents, aquesta tal Lida, que tampoc no es diu així realment, no respon al missatge de Facebook i el Jan Stoklasa es dedica a investigar la hipòtesi de l'Stig Larsson, que ja us vam dir el capítol anterior que havia dedicat molt de temps al cas Palme. A través del noi de la biblioteca que li va parlar del Jacob Tedelin, el periodista es posa en contacte amb antics col·laboradors de Larson i aconsegueix accedir al seu immens arxiu. En treu moltíssimes carpetes d'un traster, plenes de retalls de diaris, documents oficials i informes escrits per Larson. I així arriba a conèixer l'anomenada línia sud-africana.
3: La hipòtesi de Stieg Larsson era que l'assassinat del primer ministre Olof Palme l'havien organitzat els serveis secrets del règim de Sud-àfrica a l'època de l'apartheid, amb l'ajuda d'un grup d'individus suecs d'extrema dreta. Larsson creia que el mòbil podria ser econòmic perquè Palme havia posat pals a les rodes als negocis entre alguns empresaris de la indústria armamentística sueca i el règim de l'apartheid, que estava vetat internacionalment. També hi havia el fet que Palme donava suport a les organitzacions que lluitaven contra el govern de Sud-àfrica.
1: Mentre llegeix el material de Larsson i dona voltes a les diverses possibilitats, van passant els mesos. En aquell moment, el Jan Stoklasa no acaba de veure com podria encaixar la línia sud-africana amb la implicació de l'Alf Enerström i del Jacob Tedelin en l'assassinat de Palme. Però d'això ja en parlarem. A principis de l'any 2013, al Jan li arriba un missatge de Facebook.
5: Què vols?
1: El missatge només contenia dues paraules, que, a més, no estaven en suec ni en anglès, sinó en txec. De qui era?
0: Passats uns mesos ja m'havia oblidat completament que havia enviat un missatge molt breu a la Lida Komarkova. Ara havia passat més d'un any i no tenia ni idea de per què m'arribava una resposta de cop i volta. La Lida em va explicar ben poques coses d'ella i més aviat feia la impressió que intentava obtenir informació sobre mi. Per la meva banda, jo estava fent el mateix. Al final, li vaig proposar de veure'ns a Praga. La resposta va arribar immediatament.
1: Encara que sembli tret d'una novel·la, tot això que us expliquem és real i ho relata el periodista suec Jan Stoklasa en el seu llibre que es titula Stieg Larsson, el llegat, les claus ocultes de l'assassinat d'Olof Palme. Aquella dona misteriosa, batejada amb el nom de Lida Komarkova, accepta quedar amb el Jan i ell, sense pensar-s'ho dues vegades, agafa un vol fins a Praga. Queden en un bar a prop del pont de Carles, una construcció magnífica de més de 500 metres de llarg del segle XIV.
0: La seva història era força senzilla. El motiu pel qual s'havia fet amiga de Facebook d'en Jacob era el seu interès mutu pel judaïsme. Durant molt de temps, la Lida havia estat donant voltes a convertir-se a aquella religió i tots dos tenien amics comuns a Facebook que eren jueus. Potser ella, o ell, havia enviat una sol·licitud d'amistat quan havien comentat algun post d'un amic, però mai no s'havien enviat missatges privats.
1: Quan el Jan Stoklasa torna a Estocolm, continua remenant el material de l'Stieg Larsson i llegeix moltes més coses sobre la línia sud-africana. Aleshores, arriba a dos noms que seran importants en aquesta història. I aquests sí que són reals. Un és Craig Williamson, un antic agent secret sud-africà, i l'altre es diu Bertil Wedin, un suec exiliat a Xipre. Això que sentireu ho va llegir el Jan en un article de premsa de l'any 1987. Recordeu que la SAPO és com s'anomena a Suècia la policia de seguretat, el que seria el CNI a Espanya.
0: El titular era «La SAPO assenyala Sud-àfrica» i el text explicava com la policia de seguretat, la policia nacional i la policia del comtat d'Estocolm, poc més d'un any després del magnicidi, treballaven conjuntament investigant un grup de radicals. Diversos membres del grup havien estat vistos a prop del lloc del crim portant walkie-talkies. Segons un informador vinculat a Sud-àfrica, els suecs haurien actuat com a còmplices d'un escamot de la mort, format per tres sud-africans. L'atemptat hauria estat planejat per la gent d'aquell país, Craig Williamson, juntament amb un ciutadà europeu resident a Sud-àfrica i un ciutadà de l'Alemanya Occidental. També hauria rebut ajuda de funcionaris sud-africans residents a Suècia i d'un suec a l'estranger que treballava pel règim de l'apartheid.
1: Per tant, suposadament tenim un grup encarregat de la planificació de l'atemptat, encapçalat pel tal Craig Williamson, i un altre encarregat de l'execució del crim, format, segons creu Stoklasa, per membres de la policia sud-africana. A banda, hi hauria un grup de suport format per membres de l'extrema dreta sueca. Aquí és on entraria el tal Bertil Wedin. Gairebé 30 anys abans, l'Stig Larsson havia cregut fermament en aquesta conspiració, però la policia la va investigar i de seguida la van descartar. Ara el Jan Stok Lhasa intentarà trobar alguna cosa nova, però què pot tenir tot això a veure amb la seva pròpia hipòtesi, la de la participació del metge Alf Enerström i del seu seguidor, el misteriós Jacob Tedelin? De seguida ho sabrem.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
1: Al setembre de l'any 2013, el periodista fa un altre viatge.
3: Aquesta vegada, el Jan Stok Lhasa va a la República Turca de Xipre del Nord, un estat no reconegut internacionalment, que es va formar als anys 80, després que Turquia ocupés la meitat nord de l'illa de Xipre. Allà hi viu Bertil Wedin.
1: Abans de continuar, escolteu el que va escriure l'Stig Larsson sobre Wedin un any després de l'atemptat contra Olof Palme. Aquesta informació, Larsson la va passar en el seu moment als investigadors del cas, la policia sueca.
7: Diverses fonts afirmen que Wedin treballa principalment per a la BOS, la policia secreta sud-africana, des de la dècada dels 70, i es creu que és el cervell darrere de la mort de l'escriptora i opositor al règim de l'apartheid, Ruth First, que va ser assassinada amb una carta bomba a la capital de Moçambic, Maputo, l'agost del 82. La vinculació amb la BOS es confirma en part amb la informació que va sortir a la llum durant el judici celebrat a Londres el 1983, en què Wedin va ser acusat de tinença il·lícita de documents que havien estat robats en un assalt a les oficines londinenques del Congrés Nacional Africà.
1: Evidentment, tot això és el que va dir a la premsa, però no significa que sigui veritat. Bertil Wedin no ha estat condemnat per cap d'aquests delictes. Més endavant en tornarem a parlar. Però escolteu ara quina era la hipòtesi de l'Stig Larsson sobre la possible participació de Wedin en l'atemptat contra Olof Palme. Ho explica el seu llibre el Jan Stok Lhasa.
0: Una possibilitat era que una o diverses persones dins de Suècia havien col·laborat a perpetrar l'atemptat mortal. Sense cap mena de dubte, els sud-africans tenien la capacitat d'executar algú. Però dur a terme un magnicidi a l'altra punta del planeta i en una ciutat desconeguda requeria una logística excel·lent. I en aquest punt, la xarxa de què disposava Wedin entre les organitzacions d'extrema dreta sueques complia amb escreix una funció pràctica immillorable. Vigilància, transport i allotjament eren aspectes més fàcils de resoldre sense ser descoberts si es disposava de suport local.
1: Tornem al 2013. El periodista Jan Stok Lhasa viatja a Xipre sense haver contactat prèviament amb Bertil Wedin i sense saber on viu exactament. Només sap que és en una ciutat que es diu Kyrenia i té un article antic en el qual apareix una fotografia de Wedin davant de casa seva. Amb un cotxe llogat, el Jan es passeja per la ciutat, que no és gaire gran, intentant trobar una casa semblant a la de la foto. I ho aconsegueix.
0: En comptes de trucar al timbre, vaig decidir concedir-li un dia o dos. Bertil Wedin havia viscut al mateix lloc durant gairebé 30 anys. Era altament improbable que l'home decidís trucar al dos perquè algú com jo hagués vingut des de Suècia. Però quan vaig veure com de fàcil m'havia resultat localitzar-lo, em va semblar inconcebible que la policia sueca no hagués aconseguit interrogar-lo, malgrat el munt d'anys que havien tingut i les moltes raons.
1: Després, el Jan va a una oficina de correus i consulta les guies telefòniques i allà localitza dos telèfons de Bertil Wedin. Aleshores, torna a l'hotel i l'endemà li truca. Òbviament, no li diu quines són les seues veritables intencions.
3: Stok Lhasa es presenta amb el nom de Fredrik Bengtsson i li diu a Wedin que vol fer-li una entrevista per parlar sobre la seva vida i que la publicarà al diari conservador Svenska Dagbladet. Per cobrir-se les espatlles, ja ha trucat al diari com a freelance i li han dit que si l'entrevista està bé, li compraran. Després de rumiar-s'ho, Wedin li demana si li podria pagar alguna cosa i Stok Lhasa accedeix a donar-li 250 lliures esterlines, uns 280 euros al canvi actual. Queden l'endemà a les 11 del matí en un hotel de la ciutat de Kyrenia, al nord de Xipre.
1: L'entrevista havia de durar com a màxim dues hores, Però al final se n'hi passen quatre, perquè Wedding li explica tota la seva carrera professional i els seus vincles amb l'extrema dreta. I tot i això, el Jan Stoklasa no té l'oportunitat de preguntar-li per l'Olof Palme ni per Sud-àfrica. Per sort, aconsegueix que Wedding accepti fer una segona entrevista l'endemà a la mateixa hora.
3: El segon dia, Bertil Wedding li explica que va conèixer l'agent sud-africà Craig Williamson, el que segons l'Stig Larsson podria haver organitzat l'atemptat contra Palme, en un viatge de feina, quan treballava per una agència d'intel·ligència anomenada The 61, el 61. A Wedding li van encarregar que espiés els agents soviètics que hi havia a Sud-àfrica i en el transcurs d'aquella missió va sentir a parlar de Williamson i el va anar a veure. Temps després, Wedding va començar a treballar per ell.
1: Aleshores, el periodista li pregunta si va participar en les operacions per liquidar opositors o si va robar els documents de les seves seus, que era el que explicava Stig Larsson en el seu document. Wedding respon això.
8: Tot el que vaig fer per Craig Williamson va ser legal. La meva feina consistia a recollir informació com qualsevol periodista. A més, em van declarar innocent de tots els delictes que se m'imputaven en relació a aquests assalts. Això vol dir que sóc innocent de col·laboració il·lícita amb els serveis secrets sud-africans, d'haver rebut documents robats sabent que eren robats i d'assalt. Completament innocent.
1: A partir d'aquí, el Jan Stoklasa veu que Wedding es comença a posar nerviós i li agafa pressa per marxar, just quan estava a punt de preguntar-li per la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Aleshores, per intentar tornar a quedar una tercera vegada, li diu que té una cosa que li podria interessar, un informe sobre ell escrit ni més ni menys que pel famosíssim Stig Larsson, autor de la saga Millennium. I la jugada li funciona. L'endemà al matí, Wedding es presenta amb una actitud ben diferent de la del primer dia. Ja no està tan relaxat i no està còmode. Al Jan li queda clar que només hi ha anat per veure l'informe i quan acaba de llegir-lo, li diu això.
8: No sé què es refereix amb això d'intermediari en aquest cas, però jo no vaig mediar en res. Mai no se m'ha demanat ajuda de cap mena. Cap persona en tot el món no m'ha dit res sobre Palme o els plans d'assassinar-lo. Ni tan sols se m'ha fet cap pregunta que pogués portar a ajudar algú. I mai no he aportat cap informació que pogués dur alguna cosa. Ni una de sola. Ni una. No he fet res en aquest sentit. Res de res. No hi ha res.
1: El Jan Stoklasa se'n torna cap a Estocolm amb pensaments contradictoris. D'una banda, creu que Bertil Wedding ha defensat molt fermament la seva innocència. De l'altra, sap que es tracta d'un exespia, que podria haver-li mentit fàcilment. Però quan arriba a casa, Wedding i Sud-àfrica se li van del cap, perquè entre totes les factures i la resta del correu, a la bústia hi ha un sobre petitet sense remitent amb un matasegells de Praga. A dins hi ha un llapis de memòria. De seguida, el Jan agafa l'ordinador i el connecta, però veu que el pen està protegit amb una contrasenya. L'home es pregunta qui podria enviar-li allò i per què. Aleshores, dirigeix la mirada al matasegells i només se li acut una persona, la Lida Komarkova. El següent pas és esbrinar la contrasenya, però no és fàcil. Totes les paraules que prove no li permeten desbloquejar-lo, fins que mira el mòbil i veu que té un missatge de text que només diu Wedding. I voilà! A dins del llapis USB hi ha dos arxius. Un d'ells és un document amb més de 100 pàgines de missatges de Facebook entre la Lida i el Jacob Tedelin, el company de l'Alf Enerstrom. Recordeu que l'Enerstrom era aquell metge que havia viscut al pis d'Estocolm que el Jack Stoklasa va investigar i a partir del qual va arribar al cas Olof Palme.
3: Durant les moltes setmanes en què van estar parlant de la vida de l'un i de l'altre, la Lida es va anar guanyant la confiança del Jacob. Entre d'altres coses, l'home li va explicar que havia treballat amb l'Alf Enerstrom, a qui considerava una mena de mentor. I un dia, el Jacob li va escriure això sobre l'Olof Palme.
9: Llavors, quan tenia 12 o 13 anys, pensava que podria fer servir les pistoles d'un amic del meu pare, que tenien 200 anys, carregar-ne una amb coses de metall i veure si podia acostar-me al primer ministre. Pensava que, com a menor, amb prou feines em cauria una pena de presó i que em permetrien apropar-me a Palme. Així, podria executar el meu pla amb èxit. Com que no vaig arribar a disparar a Palme durant els meus anys de joventut, em sentia culpable, fins a un punt que no es pot explicar, i vaig decidir dedicar-me a recollir proves, escriure articles i publicar-los. Així com a fer tot el que pogués per treballar contra Palme i contra tot el que representava. És per aquest motiu que em vaig posar en contacte amb el doctor Enström el 1980-82.
1: Quan ho llegeix, a banda d'esgarrifar-se una mica per la fredor de Tedelin, el periodista Jan Stoklasa creu que està a punt de descobrir un detall clau per a la seva investigació, però no serà tan fàcil. Ja heu anat veient que la investigació del periodista Jan Stoklasa no va ser cosa d'un dia. No només havia de llegir una quantitat enorme d'informació, sinó que havia d'intentar que la seva teoria lligués. Gràcies al material de la Lida Komarkova, aconsegueix connectar el Jacob Tedelin amb el Bertil Wedin. I d'aquesta manera encaixa la seva línia d'investigació amb la de l'Stig Larsson. Tot i això, només té sospites. I saber que Tedelin volia matar Palme de jove no significa que el matés el 1986. El periodista continua gratant i es fixa, per exemple, que el Jacob s'assembla molt a l'home del retrat robot que es va fer a l'inici de la investigació policial quan una noia va descriure com era l'home amb qui s'havia creuat a prop de l'escenari del crim.
3: Aleshores, el Jan Stoklasa fa el mateix que havia fet l'Stig Larsson amb Wedin. Redacta un informe sobre el Jacob Tedelin i l'envia a la policia. I mentre espera que reaccionin, fa un tercer viatge important. A finals del 2015, dos anys després d'haver estat a Xipre, va amb un altre periodista i amb un director de documentals a Sud-àfrica. El periodista es diu Nicholas Smidl, és redactor de la revista The New Yorker i vol fer un article sobre la investigació de l'Stig Larsson.
1: Precisament és aquest periodista, el Nicholas, que mentre són a Johannesburg aconsegueix tancar una entrevista amb el Craig Williamson, l'exagent sud-africà que, segons Larsson, podia haver participat en l'organització de l'atemptat contra Palme. Els tres homes es troben amb Williamson en una cafeteria als afores de Johannesburg amb la condició de no enregistrar la conversa de cap manera. Però en realitat, Williamson no deixa anar res que no sabessin. Admet que va matar opositors seguint les ordres del govern sud-africà i que en el transcurs d'aquestes operacions hi va haver víctimes col·laterals, com per exemple Ruth Fers, que segons Williamson va obrir una carta bomba que anava dirigida al seu marit.
0: No vaig aconseguir que les respostes fossin més concretes que això. Tanmateix, al final de la nostra trobada em vaig veure obligat a fer-li la pregunta que m'havia portat a recórrer tants quilòmetres des de Suècia per obtenir una resposta.
1: Òbviament, el Jan Stoklasa li pregunta si va tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i Williamson li respon això.
10: M'han acusat de moltes coses. S'ha dit de mi que era la persona que hi havia al darrere de la mort d'Olof Palme, de l'accident aeri de Samora Machel i de l'atemptat de Lockerbie. Tot això són ximpleries. No, no vaig tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme.
1: De nou, el periodista marxa d'un país estranger sense tenir una resposta que verifiqui la hipòtesi de Larsson sobre la implicació de Sud-àfrica en l'atemptat i torna a centrar-se en el Jacob Tedelin.
3: Al febrer de l'any 2016, el Jan Stoklasa envia un correu electrònic a Tedelin demanant-li una entrevista, però ell li diu que no. Una setmana després, el Jan i el Nicholas, el periodista del The New Yorker, van al poble de Tedelin per buscar-lo i per parlar en persona. Al final, però, decideixen trucar-li i el Nicholas hi manté una conversa telefònica d'uns 20 minuts. L'home diu que no té res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i que els correus que té en Jan Stoklasa, dels quals en Nicholas li llegeix alguns fragments, són completament falsos. En els correus s'hi veia que Wedin es va enfadar molt amb ell per haver-li parlat d'ell a la Lida Komarkova, però això també ho nega.
0: Quan la conversa va arribar a la fi, tots tres estàvem impactats del que havíem sentit. Cap correu electrònic no havia estat falsejat i era altament improbable que en Jacob no recordés la còlera de Bertil perquè havia xerrat el cas Palme per Facebook. Quan en Jacob s'havia sentit pressionat, no havia dit la veritat. Havíem tingut l'oportunitat de saber més coses de Jacob Tedelin i la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Però a la vegada, la porta per poder-hi parlar cara a cara s'havia tancat amb un bon espatec.
1: Arribats a aquest punt, el Jan Stoklasa es va plantejar si seria millor deixar-ho estar i publicar el que tenia o no publicar res. Però va pensar en què hauria fet l'Stig Larsson si fos viu i va arribar a la conclusió que tirar la tovallola no era una opció. Així que va decidir fer un pas molt arriscat i que, si sortia malament, li podia portar molts problemes, fins i tot legals. Aleshores, li va escriure un missatge a la Lida Komarkova. Som al juliol de l'any 2017. Després d'haver-la recollit a l'aeroport, el Jan Stoglassa i la Lida van en cotxe fins a la ciutat on viu el Jacob Tadelin. També els acompanya un amic del Jan, i tots tres s'allotgen al mateix hotel. Allà repassen el seu pla.
3: La idea és que la noia, la Lida, es presenti per sorpresa a casa del Jacob i intenti recuperar la confiança perduda, perquè no han tornat a parlar des que ella va tallar la comunicació 3 anys enrere. L'objectiu és aconseguir que parli sobre la seva possible implicació en el cas Palme. I per si de cas, la noia portarà un bolígraf amb micròfon i càmera, unes ulleres de pasta també amb càmera integrada i un mòbil amagat.
1: Sense previ avís, doncs, la Lida es presenta a casa del Jacob Tadelin i l'home es queda ben parat. Primer, perquè en principi no la reconeix. Recordeu que la foto que tenia penjada a Facebook no era la seva. I segon, perquè feia 3 anys que no havien parlat i no entenia què hi feia allà. Per això, al principi, l'home està una mica distant, però després que vagin a prendre una copa i tornin a casa seva, es relaxa.
3: Aquell dia, el Jacob Tadelin li explica a la Lida coses de la seva infància i també li diu que en poc més de 20 anys va anar-se'n de casa a una zona rural fins a Estocolm i que allà va anar a trucar a la porta de l'Alf Enerstrom perquè havia seguit la seva carrera contra Palme i volia treballar amb ell.
1: De moment, no és res que no sabessin, però les coses porten el seu temps. L'endemà, la Lida i el Jacob queden per sopar i ella porta 2 ampolles de vi amb l'esperança que es deixi anar. Però de nou només explica coses que el Jan Stoglassa ja sabia, com que Tadelin pensava que l'Olof Palme era un agent de la Unió Soviètica. Al final, el viatge s'acaba sense respostes noves. La Lida Komarkova creu que si el pressiona serà pitjor, així que queden per veure's més endavant i espera que aleshores sí li digui alguna cosa més. Aquella segona trobada es produeix un mes després, un dia de principis d'agost del 2017.
3: Durant tot el matí, el Jacob Tadelin ensenya a la Lida al Centre Històric d'Estocolm i li explica coses dels monuments més importants, com el Palau de la Noblesa, i després la porta directament al lloc on va matar el primer ministre Olof Palme.
0: Es van dirigir a les escales que pujaven cap al turó de Brunkebergsassen mentre en Jacob li relatava com s'havia perpetrat l'atemptat, d'una manera idèntica a les moltes descripcions del magnicidi que la Lida havia llegit. Si havia estat implicat, en Jacob no ho va mostrar ni amb una sola ganyota. Cada un va triar el costat de les escales per on pujaria i es van trobar al primer replà. En Jacob li va explicar com l'assassí havia fugit seguint aquell camí. Quan van arribar al capdamunt dels 89 graons, en Jacob va girar a l'esquerra en direcció a l'església de Johannes. Va entrar al cementiri i tot d'una li va agafar la mà i va començar a córrer fins que van tombar la cantonada de l'església. Allà, darrere d'uns arbustos, hi havia un banc, lluny de mirades no desitjades i sense il·luminació. Un lloc on, sens dubte, ningú no els molestaria.
1: L'home pensava que allà podrien parlar amb tranquil·litat i després d'una estona li va dir unes paraules que a la Lida se li van quedar clavades a la memòria.
9: Desitjaria tenir una màquina del temps. Llavors jo li podria engegar un tret a Palme i tu em podries esperar al capdamunt d'aquest turó dins d'un cotxe. Així sabria cap on fugir.
1: Al capítol anterior us vam explicar que, pel que van dir els testimonis, la policia va establir un horari dels fets i van veure que l'assassí que havia fugit per les escales del carreró va trigar molt de temps fins al lloc on va desaparèixer. Per això, el Jan Stoglassa pensava que es podria haver perdut, perquè no coneixia la zona, i ara sentia que el Jacob Tadelin deia això. L'endemà, el Jacob fa una revelació més. La Lida i ell queden per anar des d'Estocolm fins a casa seva i mentre són al tren li diu que quan estiguin sols li dirà una cosa que no ha dit mai a ningú. Quan arriba l'hora de preparar el sopar, la noia el nota molt nerviós. Després, el Jacob li diu que hi ha 2 periodistes, el Jan Stoglassa i el Nicholas Smeidel, que li van trucar per demanar-li una entrevista. Li explica que els va dir que no i que van començar a fer-li un munt de preguntes i els va mentir. Aleshores es queda callat. La Lida el veu molt i molt nerviós i finalment deixa anar això. Escolteu.
9: Va ser durant l'era del Segon Temple fa 2000 anys. Vaig tenir l'oportunitat de convertir-me en un personatge històric. Però aquell àngel, l'àngel em va dir massa tard que baixés. I jo vaig pensar, potser aquí el temps és diferent. Però havia de fer una cosa que requeria temps. Així que em vaig enfurismar i em vaig negar a baixar. I allò va provocar una gran catàstrofe. Es van torçar moltes coses. Vaig intentar esmenar-ho, eh? El profeta Pau va dir que era Jesús, però no era cert. Vaig baixar i vaig intentar assassinar-lo, perquè sabia que era perillós. La cosa va sortir de mare. Vaig entrar a l'arxiu i vaig veure que no hi havia res sobre Pau, però vaig investigar pel meu compte i vaig poder encaixar unes quantes peces. I tant, vaig comprendre que era un espia romà. Així doncs, vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir.
1: Quan el Jack Stolassa va escoltar la conversa gravada, podia pensar que aquell home desbarrava, però va pensar que tot allò podia ser la manera que va triar el Jacob per explicar que havia intentat matar l'Olof Palme, però que no se'n va sortir. Després d'aquella trobada, l'home va desaparèixer del mapa i es va esvair qualsevol possibilitat d'anar més enllà en el cas de l'assassinat de Palme. El periodista Jan Stolassa va decidir, ara sí, donar per acabada la seva investigació i deixar-ho en mans de la policia. Aquesta és la seva teoria final.
0: Al vespre, Ernstrom diu a Gio Petré que ha de sortir a pagar el parquímetre i es troba amb en Jacob. Ernstrom disposa d'una gran quantitat d'armes de foc i n'agafen una cada un. Una de les armes és un revòlver Smith & Wesson que, segons Gio Petré, fa molts anys que té l'Alf. Un encàrrec senzill per en Jacob és que vigili l'entrada principal del cinema durant la sessió. Però en Jacob és maldestre i ho fa d'una manera massa evident. A les proximitats del cinema també hi ha el grup executor i altres integrants del grup de vigilància. Informen constantment amb els walkie-talkies el grup encarregat de la planificació, que tampoc no és lluny.
1: Però el matrimoni Palme agafa una direcció diferent de l'esperada i l'organització se'n va en orris.
0: El desenvolupament dels fets en el moment exacte de l'assassinat és ple d'informacions i testimonis contradictoris. Quan m'imagino com es va produir el crim, m'aferro al que en Jacob va explicar a la Lida per Facebook i les vegades que es van veure. Un integrant de l'organització rep l'encàrrec d'acostar-se ràpidament fins a la cantonada de l'edifici Escàndia. Aquí ressonen les paraules dites per Jacob Tedelin l'últim cop que es van veure amb la Lida, suggerint que li van encarregar que assassinés un espia. Vaig baixar i vaig intentar matar-lo perquè sabia que era perillós.
1: En aquell moment, la cosa es complica.
0: La situació comença a ser caòtica quan diverses persones de l'organització s'han de desplaçar en sentit contrari al previst. Ben a prop hi ha els agents sud-africans i alguns dels vigilants suecs. Jacob Tedelin i l'altíssim Ernstrom són al carrer Svabagen. Tothom porta walkie-talkie, alguns van armats, i mentrestant el matrimoni Palme travessa el carrer i continua en direcció sud per l'altra vorera i passa davant de l'edifici Escàndia.
1: Finalment es produeix l'atemptat.
0: Quan el matrimoni Palme deixa enrere l'home de la cantonada, l'altre membre de l'organització també és molt a prop. En aquell caos resulta difícil determinar quin dels dos prema el gallet. Em tornen a venir al cap les paraules que en Jacob va dir a la Lida. Vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir. Així doncs, encara que en Jacob sigui la persona que s'estava esperant a la cantonada, no és ell el que dispara. Qui prem el gallet ha de tensar el martellet la primera vegada i la bala impacta al bell mig de l'esquena d'Olof Palme. Per al segon tret, utilitza la funció de double action i ha d'exercir molta més força, cosa que provoca que la bala es desviï cap a la dreta. El projectiu frega l'esquena de Lisbeth Palme, malgrat que va dirigit a Olof. En ple caos, la Lisbeth cau de genolls a terra, al costat del seu marit.
1: A partir d'aquell moment, la policia es posa a investigar i una setmana després arresten el primer sospitós, Víctor Gunnarsson. Després queden en llibertat i investiguen els curts. I al final, la justícia condemna Christer Peterson, però un tribunal l'absol en segona instància. Quan el Jan Stolassa va publicar el seu llibre, pensava que el cas per fi es podria resoldre i que la línia sud-africana, amb l'afegitó de l'Alf Ernstrom i el Jacob Tedelin, tindria èxit. Havia fet arribar tota la informació a la policia i estava convençut que aquesta vegada sí que li farien cas. Però quan va veure que l'estiu del 2020 la fiscalia va decidir tancar el cas i assenyalar com a possible culpable un home anomenat Stig Engström, no s'ho podia creure. Com molta altra gent, ell es va quedar decebut. Els periodistes Stolassa i Larsson van dedicar molts anys de les seues vides a investigar la mort d'Olof Palme. la policia sueca encara més. Quan es va arxivar el cas definitivament, el juny de 2020, Suècia s'havia gastat 60 milions de corones. No sé pas si hi ha un rànquing, però 6 milions d'euros són molts diners. I el cas ha acabat sense resoldre, o per ser més exactes, donant-li la culpa a un mort. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Nil Montilla. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Camp de Tarragona s'emporta de nou la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han repassat aquest dilluns a la tarda bona part del país i ha deixat una vintena de ferits, però cap de gravetat. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil. N'ha parlat a 3CAT Info.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
2: Els principals estralls han estat el Tarragonès, a Tarragona Ciutat, on el temporal ha deixat en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi enviat és alerta als mòbils de la població per advertir dels aiguats dels últims dies. Junts per Catalunya ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què no es van utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès. Els comuns, per la seva banda, registraran preguntes sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
2: Un tornado a prop de Carcassona, a França, ha deixat almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat dels aeroports i han obligat a cancel·lar trens.
5: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma.
2: Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on hi apareixien des de fa gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país de l'Orient Mitjà i pot facilitar-ne la reconstrucció. El sindicat USTEC, majoritari al sector de l'ensenyament, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar d'una vegada si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs.
5: La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada pel primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
5: Tot i que reconeix que el departament està avançant en el desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
2: Esports, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia abans de l'Elx-Barça a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació dels agents.
5: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
2: A la primera divisió de futbol aquest dia

0: mineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la caixa.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Una cantant aranesa. La Lidés Sans.
1: Una cantaire.
0: Una cantant.
1: És que en aranès es diu cantaire, em sembla.
0: Ah, sí? Què en saps tu d'aranès?
1: Bueno, no massa, eh? Vull dir, ja m'agradaria.
0: Doncs espavila, que avui examen sorpresa d'aranès.
2: Sí, com? Home, què dius? No, penso fer l'examen sorpresa, no, eh?
1: Bueno, ui, ja. Escolta, una mica de calma, eh?
0: Sí, sí.
1: Haver estudiat, eh? Tot el dia fumant porros per aquí i per allà.
0: Estudieu. Estudieu. Escolta, també sortirem a passejar a la Pili.
1: Ara hem canviat lo dels gossos per senyores grans?
0: Home, no. La Pili és una gossa de Serinyà. Li han posat Pili, però és una gossa.
1: Mira, això dels gossos acabarà malament, eh? No fa gaire vaig sentir que a Catalunya la gent de mitjana ja té més gossos que fills.
0: Això és veritat.
1: Ho van dir a la ràdio, eh? Mm-hmm. No me'n recordo si era aquesta o una altra, però ho van dir-ho.
0: Bueno, i dedicarem el capítol al diccionari.
1: Al diccionari?
0: Al diccionari.
1: Ah, jo tinc un de diccionari.
0: Bueno, és igual, si tens diccionari. Xix, calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el

0: La Renaixença.
1: Els sumeris, l'any 2300 abans de Crist, ja van fer una mena de glossari de paraules escrites sobre una taula de fang. O sigui que fa uns 4.000 anys es veu que ja ens preocupàvem pel lèxic, tu. Més enllà d'aquests llistats de paraules, el primer que va fer un diccionari tal com l'entenem avui en dia, un llistat de paraules amb les seves definicions, va ser un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Robert Cowdrey, un clergue anglès que el 1604 va fer una llista de 2.500 paraules angleses amb les seves definicions. Era un capellà que va tenir alguns problemes amb l'església, com l'exbisbe de Solsona es va voler casar i ho va fer sense autorització.
2: No? Yeah.
1: Després de diverses disputes, va acabar perdent la seva parròquia i es va dedicar a fer de mestre.
3: Bueno, de capellà a mestre, tu.
1: Sí, mira, de 12 mesos de vacances a només 3, tu.
2: Peyu, que ens escolten mestres i s'emprenyaran, Peyu.
1: Sí, que ens, amb la mà d'estona de lliure que tenen i tant si ens escolten.
4: Peyu!
1: Una abraçada als mestres des d'aquí, és un ofici que jo sempre he dit que jo no podria fer mai, entre altres coses perquè jo si un nen no em cau bé no ho sé dissimular-ho. Els has de tractar tots igual, escolti, aquest és idiota. A Catalunya, si parlem del diccionari, de seguida ens ve el cap...
3: Una... Amb Pompeu Fabra.
1: Sí, senyor, sí.
3: Pompeu Fabra.
1: Tot i que hi ha precedents més antics, eh? Hi ha llistes de paraules catalanes des de l'edat mitjana i també hi ha un diccionari anterior, el de Pompeu Fabra, que és el que va fer Antoni Maria Alcover, el diccionari català-valencià-balear. Va dedicar 30 anys de la seva vida a reunir més de 160.000 paraules.
2: També has de tenir molt temps lliure per
1: sí,
2: fer això.
1: Sí, Déu-n'hi-do, devia ser mestre. Perdó, ja paro. Ho va fer de la manera més artesanal possible, amb una llibreta i un bolígraf i viatjant pels pobles. Va recórrer milers de quilòmetres a peu, en tren o fins i tot en carro, preguntant a la gent com en deien en aquella zona de certes paraules.
2: Que també té mèrit això, eh?
1: Sí.
2: Vull dir, també ha de ser una imatge maca, veure arribar un home amb un carro, amb una llibreta,
3: sí,
2: un bolígraf...
3: No i... Bon dia, noi, eh? Bon dia. A veure, de la llangonissa, com en dieu aquí?
1: És per marxar corrent, realment, eh? Sí, sí. Era una altra època, també, principis del segle XX. El pobre Antoni Maria Alcover, després de 30 anys recollint paraules, va morir sense veure acabat el seu diccionari.
2: Veus?
1: Mira, tinc aquest diccionari que està molt bé, però només arriba fins a la M. T'imagines? Ja. Hòstia. Després el van acabar, eh? El va acabar Francesc de Borja Moll, per això es coneix com el diccionari Alcover Moll.
3: Ah, ve d'aquí, eh?
1: Ve d'aquí. Que ho van fer dues persones.
3: Ah,
1: vale. Si ho feu vosaltres dos, seria el diccionari Xuriguera-Feixera.
3: Bueno, el diccionari Xuriguera ja existeix, eh?
1: Ah, sí?
3: Home, el Xuriguera de vers catalans.
2: Però el va fer tot.
1: El vas fer tot tu?
2: Sí.

0: Joan Baptista Xuriguera.
1: Quan jo vaig arribar ja va dir, tinc tot fet, tinc tot fet.
2: Doncs ja està. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El de Pompeu Fabra ha estat el diccionari oficial des de el 1932 fins al 1995.
1: Ah, sí? Ara ja no ho és?
0: No, ara ja no, perquè llavors és quan es publica el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Ah.
0: Un diccionari que es va revisant cada any, sí, i que s'hi van incorporant noves paraules.
2: Ens ho va dir el Màrius Serra quan va venir.
3: Sí,
2: me'n
3: recordo.
0: Sabeu quina és la paraula més llarga del diccionari català?
1: Bona aquesta.
0: No ho sabeu?
3: Calleu. Helicòpter.
0: Helicòpter no.
2: Helicòpter no és tan llarg. Helicòpter.
3: Té una H, davant l'escomptar de l'H.
2: 10 lletres.
0: 10 lletres.
2: Helicòpter nou i...
0: No. La paraula més llarga en té el doble. En té 22.
2: Hòstia.
0: 22 lletres. I la paraula és, a veure si la sé dir, perquè si ja no he sabut dir 32, ja m'he encallat. Anticonstitucionalment.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, la paraula més llarga del diccionari català és anticonstitucionalment.
0: Sí, senyor.
1: És que hasta el diccionari es marca el camí, I no ho veiem, eh?
0: Veiem, sí. Cada any s'incorporen noves paraules per adaptar-se als canvis socials. El 2024, per exemple, se'n van incorporar 97 de noves.
1: Ah, sí?
0: Entre les quals, gin tònic. Kebab...
1: Oh.
0: I esnifar.
3: Ah, mira la teva feixada.
0: La seva.
1: No, esnifar no va ser correcte fins al 2024.
2: Bueno, no ho és ni el 2025,
1: No, vull dir, a nivell ortogràfic.
2: Ah, val.
0: Sapigueu que si ho heu d'escriure dia d'avui ja ho podeu escriure, és correcte.
1: No sé en quin context escriuria esnifar ara mateix, no?
4: En un diari personal.
1: No, home. A l'amor de Déu.
0: Prou.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda. Avui ens visita una cantant de la Vall d'Aran que no només canta en aranès, sinó que també aprofita sempre l'altaveu de la música per posar en valor i reivindicar la cultura aranesa i occitana. El seu últim disc és un recull de cançons tradicionals occitanes que porta per nom Arraits, arrels en català.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Alidé Sans. Bravo!

0: Alide, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
1: Què tal? Com anem?
0: Bé, eh?
1: Pues he menjat moltes coses avui per esmorzar.
0: Ah, sí? Quantes? Unes quantes?
1: Tres.
0: Tres coses, que són?
1: Un batut?
0: Sí.
1: Especifico de què?
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: si us interessa?
2: Sí, que ens interessa.
1: Vale, suc de taronja,
2: vale.
1: Amb pera, panses.
0: Carai,
3: panses aquí a mi sobre.
0: Les tritures, les panses?
1: Sí, perquè així li dona el gustet de suc.
3: Ah, val, val. Mira.
1: I una mica de polen.
0: Carai.
4: Que bé.
0: Bé. Mm. Això és una de les tres coses.
1: Primer, és que m'he aixecat molt d'hora per venir aquí.
0: Val, val, val, val, sí.
3: Tenim mitja hora
0: d'entrevista. Sí, tu mateixa.
1: Vale. Una truita.
0: Una truita.
1: De patates.
0: Sí.
1: Amb pan tomàquet.
2: Home, doncs sí, comença anar fort.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: I de tercer un braç de gitano, no?
1: Jo crec que us sorprendrà l'última. No, normalment no ho faig, vull dir, perquè és un dia excepcional perquè venia aquí.
0: Clar.
1: Mandonguilles.
2: Ja m'has guanyat. Ja m'has guanyat.
3: Jo t'anava a demanar per casar. Perquè pogués esmorzar així amb la teva parella.
0: També és perquè, aviam, la gent que no ens veu per la tele, només ho sent per la ràdio, heu de saber que la Lidia està embarassada.
1: Sí.
0: Bueno, crec que està tan embarassada que hasta els de la ràdio se n'han donat compte.
2: Home, l'embarassada és important, eh?
0: Sí, sí, sí, això està a punt de...
1: A punt.
0: No sé si la feina haurà d'esperar. Normalment sempre pregunto, trauràs nou disc, quan el treus, la gira...
1: Ja, clar.
0: Entenc que primer hi ha una cosa més important ara mateix.
1: Exacte. Aquesta entrevista arriba com en el pitjor moment de la meva carrera.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Però, bé, fem una parada.
0: Està bé.
1: Sí,
0: bé.
1: Sense bitllet de tornada ja veurem. Però...
0: Li cantes a la criatura o no?
1: Sí, clar.
0: Sí?
1: Bueno, s'ha fet tota la gira d'enguany, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, oh, bé, sí, com un campeón.
0: Ostres, tu. Com es dirà?
1: Sí.
0: Té nom?
1: Encara no tenim acord.
0: No hem decidit. Recordes a tu si et cantaven de petita? I creus en això de cantar mentre estàs embarassada?
1: Sí,
0: això que
1: clar.
0: Diuen que ho senten tots.
1: Sí, i tant. La meva mare em cantava, clar. La meva mare canta també.
0: Teva mare és cantant?
1: Sí.
0: Uh-huh. I suposo que d'aquí també plora la criatura, mai millor dit, dic.
1: Exacte, sí.
0: Vull dir que tu t'has aficionat a la música també arrel del que has sentit a casa.
1: Sí, sempre, de ben petita.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: El pare no és cantant?
1: No, però també li donava la guitarra.
0: Sí?
1: Sí, cantava una mica. I l'altre dia vaig descobrir que feia de DJ amb 18-19 anys.
0: Què dius?
1: No m'ho havia dit mai.
3: Vagila que aniran sortint coses que...
1: No volia ser un mal exemple, però ara que ja diu, bueno, ja la tinc més o menys espavilada, ja li puc dir.
2: Endavant, clar.
0: Mira, suposo que li cantaràs cançons de bressol a la criatura quan neixi, que són d'aquestes que passen de generació en generació, que, bueno, les cançons tradicionals que tots sabem i hem cantat en algun moment, de fet, el teu últim disc, Arraïts, ho dic bé?
1: Arraïts.
0: Arraïts. Sabem ben poc, de danès.
2: Sí, sí,
4: sí.
0: Que sempre diem dels espanyols, i vols dir que nosaltres no som una mica els vostres espanyols, una mica?
1: Bueno...
2: Ells tenen els catalans i els espanyols.
1: Hi ha divergència d'opinions,
0: yeah.
1: Però bueno, si saber amb una actitud de respecte, d'interès i escolta, sí. Sempre benvinguts.
0: Però sou un país... És que sou de ben a prop i de ben lluny al mateix temps. No? I sempre penso que els tenim molt oblidats i que...
4: Totalment.
0: Que costa una mica entendre la seva realitat, la vostra realitat.
1: Sí, hi ha com un punt d'exotisme, no?
0: I no sé si us caiem bé, saps què vull dir?
1: A veure, de
4: no preguntis, Peyu.
1: Tu de moment em caus bé.
0: Val.
2: De moment.
0: De moment ha dit ja, eh? De moment.
2: De moment també ha dit que era el pitjor moment que li podies fer l'entrevista.
0: Bueno, cançons tradicionals que componen aquest disc, Arraïts, ara sí que ho he dit bé. I bé, per si no coneixeu la Lidia, escoltem ara Muntanya. No ens en sortirem.
2: No,
1: és que ara... s'escriu molt diferent que en català, però es diu igual que en català.
0: Doncs ja està, feu igual.
1: Muntanya.
0: Ja estic restant.
1: Que això ja...
0: Ara Muntanya, mira, escoltem una de les cançons del seu últim treball.

0: Tens una especial predilecció per les cançons tradicionals. Per què?
1: Sí, sobretot en aquest disc, que no ho havia fet mai. Els altres discs que he fet eren cançons d'autoria pròpia, però ara m'ha donat per aquí, perquè és una faceta meva que no havia explotat mai, m'he criat amb aquestes cançons i dic, vinga, doncs hauria de treure algun dia la llum. I aquest disc, arraït, s'ha centrat en això, en cançons d'arrel de tradició oral.
0: Creus que els hi donem prou importància a les cançons tradicionals? Perquè abans sí que era molt típic, no?, a les cases, a la canalla petita, cantar-los-hi, però jo crec que això va una mica menys.
1: Sí, hi ha de tot. Bueno, també hi ha com un ressorgiment, no?, una miqueta també de cançons de tradició oral que com remesclades, no?, amb eines de producció musical actual. Jo penso que són interessants perquè solen ser cançons que reflexen com una organització socioeconòmica del passat que moltes tenen com recursos i enganxes, diguéssim, per fer participar la gent. Almenys jo he escollit aquestes cançons al meu disc, en plan cançons, ja, a Occitània tenim un tipus de cançons que són les cançons de nou, per exemple, que són cançons que se repeteixen tota l'estona, només canvia un número, la lletra és tota l'estona igual i la melodia és molt fàcil i això permet que tothom pugui participar i això crec que són eines de cohesió social com molt fortes. Són molt interessants també per trencar un món que cada vegada anem més cap a l'individualisme i la globalització i tal, tornar una mica amb aquesta identitat col·lectiva i de sentiment de pertanyença.
0: Bueno, el reggaeton també té eines perquè participi tothom, però participen d'una altra manera, no?
1: Sí, però jo sempre penso que el reggaeton en un futur seran les nostres cançons tradicionals.
0: Sí, què dius ara?
1: Guai.
0: Sí?
2: Ai.
1: Per què no? Per què no?
0: Per què no? No, no ho sé, no,
1: bueno,
0: sé.
1: No ho sé. No depèn, a veure, depèn de les lletres, però si ens fiquem a les lletres tradicionals també.
0: Sí, hi ha algunes que déu-n'hi-do.
1: Masclistes, violents,
0: sí,
1: molt
0: heavies, sí,
1: eh?
0: Sí. Com ha sigut el procés per recuperar totes aquestes cançons tradicionals? D'on surten? D'on treus tota la informació?
1: De la meva vida en general, també, bueno, els anys anteriors doncs, m'anem movent bastant per Occitània i així he tingut la sort de conèixer col·lectius, artistes, gent que recuperen aquest tipus de cançons, també de recerca bibliogràfica i tal. I bé, vaig fer tenia que fer seleccionar uns criteris per seleccionar les cançons, perquè el patrimoni de cançó tradicional de transmissió oral occitana és com enorme, Occitània és molt gran. I aleshores vaig escollir cançons que se situessin en un context de muntanya, per la vocació aquesta d'explicar una mica per la realitat d'aquests territoris, cançons que tinguessin un cert missatge d'empoderament, sobretot empoderament femení, i això, el que et deia, cançons que servissin una mica pues, per generar aquesta... per compartir.
0: Ara, tenia més preguntes preparades, però ara m'ha vingut al cap una pregunta. Com veu viure l'1 d'octubre a la Vall d'Aran? És una cosa que m'acabo de donar que no li he prestat mai atenció.
1: Va haver moviment, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Moviment, en quin sentit?
1: Jo vaig estar a Viella, a l'Institut de Viella, i no sé què dir-te, o sigui, va ser... Hi va haver unes imatges que van córrer, crec que van córrer per la tele també.
0: Uns Mossos d'Esquadra,
1: sí,
0: és veritat, que estaven allà com col·laborant bastant fort.
1: Sí, va ser curiós. Jo no m'imaginava que hi hagués tant de moviments en la Vall d'Aran, sincerament.
0: Per què?
1: Perquè és un lloc on regna bastant l'espanyolisme.
0: Sí, eh?
1: Sí. Però bueno, va ser...
3: Quin silenci que hem fotut tots,
0: bueno,
3: eh?
0: Escolta, a veure, aviam, el rei hi anava a esquiar, és tot el que sabem aquí, no? Bueno, i que s'ajunten una gent, sí que és veritat. No sé quin tipus de turistes teniu, en general.
1: Bueno, de Barcelona, de Madrid, de País Basc, sobretot. Cada vegada més públic internacional, també.
0: Sí.
1: Francesos, bastants. Sí, però també comencen a venir també de, no sé, Regne Unit, israelians.
0: Carai.
1: Sí.
0: Carai, us veu la flor i nata, eh?
2: Lo bo i millor de cada casa.
0: Escolta'm, la gent no ho sap, però a banda de cantant tu també tens una faceta política, ets l'alcaldessa del teu poble, no?
1: Sí, sí.
0: Alcaldessa d'un poble de 30 habitants, 60.
1: Sí, sí.
3: I tots renyits.
1: Bueno, els cens municipals són més, som 60.
0: 60. Ah.
1: Pues tot l'any.
0: Ah. Bueno, ets l'alcaldessa de Bausen.
1: Exacte.
0: Com hi arribes aquí? Per què et fas alcaldessa? Vols que et digui il·lustríssima?
1: No cal, no cal, gràcies. Sense voler, quasi, o sigui, per una cosa natural. Vam començar a fer assemblees de poble perquè veien que bueno, necessitàvem organitzar-nos per les coses, per decidir les coses del dia a dia entre nosaltres i tal, i al final, mira, va haver unes eleccions. M'hi vaig presentar perquè va sortir així de l'assemblea.
0: Sí.
1: Vaig estar 4 anys a l'oposició. I després vam dir, què, seguim? Doncs vinga, seguim.
0: I quin és el...
1: Però és tot voluntariat, eh?
0: Sí? No es cobra fort d'alcaldessa de Bausen?
1: Jo no.
0: No. Tu no vols dir que hi ha gent que...
1: Jo zero, eh? Vull dir que estem aquí i fem el que podem, perquè a més és un ajuntament que té una situació administrativa i econòmica molt complexa, heredada des de fa molts anys, i és realment molt difícil.
0: Quin és el dia a dia del no alcaldessa a Bausen? Què decidiu?
1: És que fem lo que podem, sincerament, perquè és que no teni... és un ajuntament, mira, aprofito aquest espai per...
2: Sí, home, i tant, endavant.
0: El que vulguis.
1: No podem ni contractar un administratiu, o sigui, no tenim cap treballador a l'ajuntament.
0: Vaja.
1: No tenim secretari interventor.
2: Val millor poder, a vegades.
1: I llavors, com que hi ha un... estem intentant sortir d'aquest bloqueig administratiu que tenim.
0: Mm-hmm. Mm. Hi ha una curiositat de Bausen, diguem si m'equivoco, però pot ser que sigui el poble de tot l'estat espanyol que té el cementiri més petit?
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Sí, tenim molts turistes per això.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: La gent també no saben pas on anar.
3: Sí, sí,
0: no
3: saben pas què veure hi ha la gent, eh?
1: Bueno, a part és el poble més bonic de la Vall d'Aran.
0: Ah,
1: sí.
0: És
4: un poble preciós. Diguem-ho
0: tot, el poble és ben bonic,
1: sí,
0: però tenim un cementiri molt petit.
1: Sí.
0: Com de petit?
1: Així.
0: Com aquest, com el bar de la Renaixença.
1: Sí, com la meitat del bar de la Renaixença.
0: I hi ha molta gent allà enterrada?
1: No, una dona.
0: Hòstia, una dona i prou. Així és prou gros, però una dona.
3: Encara està ample aquella dona.
1: Una dona.
0: Ah, sí? Sí. I no hi ha enterrat mai més ningú?
1: No.
0: I els altres on te'ls enterrem?
4: Per què?
1: Estan al cementiri religiós, aquest és un cementiri civil.
0: Ah,
4: amiga.
1: Sí, hi ha una història.
0: Explica.
1: La voleu saber?
4: Sí. I tant.
1: Esteu molt interessats en moltes coses, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, perquè...
1: Ja pujo un dia a la Vall d'Aran.
0: I tant, que pujarem.
1: Vale. Això era una dona... Bueno, jo explico com la conec, eh? Segur que hi ha algun avi del poble que em dirà... No, bueno.
0: Sí, bueno.
1: Vale, som-hi. A veure, això eren la Teresa...
0: Sí.
1: Que es va enamorar d'un altre noi del poble... No sé com es deia.
0: Li direm Josep.
1: El Josep. Mm. I estaven molt enamorats, i estaven tan enamorats que volien casar-se. Mm. I van anar a veure el capellà, i va dir, mossèn, sisplau, ens pots casar? I el mossèn va dir, no!
0: Per què?
2: Perquè
1: hi ha un lligam de sang.
4: Ah! Oh, hòstia! Clar, és que és molt petit.
3: Quines històries. Quines històries.
0: Ah, és un Romeu i Julieta.
1: I va dir, però...
3: Està explicant.
2: Ja.
1: Tinc la solució.
0: Ep.
1: Si pagueu aquesta taxa al Vaticà...
3: La mare
4: que sempre...
3: Ja hi som, ja hi som.
1: Podreu casar-vos.
0: Em pensava que era una llegenda, però veig que és real.
3: No.
1: I la pobra Teresa i el pobre...
0: Josep...
1: No tenien quartos per pagar la taxa al Vaticà.
0: Oh. Ai, ai, ai,
1: i van dir, saps què, és igual, ens anem a viure junts i ja està.
0: I ja està.
1: Ja està. Capellà que digui missa. I se'n van anar a viure junts i van tenir fills en pecat.
0: Carai.
1: Clar.
0: I llavors,
1: a l'edat de 33 anys, la pobra Teresa... va morir.
3: Tan jove.
4: I la van enterrar sola allà?
1: I van demanar de poder-la enterrar al cementiri religiós amb tothom, però sembla ser que el capellà va dir que no, perquè aquesta dona havia viscut en pecat.
4: Ell sí i ella no?
0: Oh, noi.
4: M'estàs dient?
1: Ell va marxar.
0: Ell va
1: marxar després.
0: Ell està enterrat amb un cadi reixac, ell està enterrat.
1: I per això li van construir aquest cementiri per ella sola, el poble, amb solidaritat, amb 48 veus? Hores li va fer el seu cementiri. Toma. Allà en un lloc molt maco del poble.
0: Quan tens previst tornar a trepitjar escenaris per emplaçar la gent? Ja sé que no és el millor moment de l'entrevista, però almenys dir-los, goita, a partir de tal data em tornareu a veure voltant.
1: No ho sé, que segueixin el meu Instagram.
0: Molt bé.
1: Allà ho anunciarem tot.
0: Seguiu a l'Idé Sans al seu Instagram i allà anirà anunciant aquestes cançons tan boniques que fas, perquè, bueno, avui no marxaràs d'aquí sense fer una cançó, eh?
1: Ah, sí?
0: Home, i tant.
1: Vale.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si encertes què vol dir la paraula, a l'idea t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: Vinga, la paraula d'avui és mústic. Ah, mústic, estil arquitectònic propi de principis del segle XX que tendeix a fer edificis desproporcionadament alts.
2: La Sagrada Família és un edifici entre mústic i modernista, que agafa el millor de cada estil.
0: Bé, mústic, sinònim de pensit, que s'ha assecat per l'excés de sol o falta d'humitat.
3: Quan es va morir l'avi, la iaia no es va voler gastar ni un duro. Va arrencar un ram ben mústic de la tomba del costat i el va fotre davant de la seva làpida.
0: O ser mústic, forma resultant de l'elisió de la primera vocal del verb estar després d'un pronom feble reflexiu que s'accepta com a una sola paraula.
4: La Rosalia m'ha dit de cantar un tema amb ell en castellà i... és que no sé què fer. M'ho estic pensant. La meva!
0: A, B o C?
1: Doncs m'ho estic pensant entre la 3.
0: M'ho estic pensant...
1: La 2, la 2.
0: La B, sí senyora, pansit, assecat per l'excés de sol o falta d'humanitat. L'ha encertat, l'ha encertat.
2: Molt bé.
0: L'ha encertat. La llengrissa per fer.
6: Aquest és el so de quan algú l'encerta fem aquesta melodia.
0: Ah, sí?
6: A veure si t'escoltes el programa.
0: M'ha semblat que fèieu com una sonoritat sí. que l'havia cagat. Dic, però si l'ha encertat, escolta, l'ha encertat. Alide Sanz, moltes gràcies per passar per la Renaixença.
6: Tinc la idea de fer com un altre joc, si et sembla bé.
0: Eh?
6: Sí.
0: De què vols dir un altre joc?
6: Que no ho sé.
0: Quin joc?
6: És una idea que hem tingut aquí. No t'ho hem explicat, però que el joc que avui del diccionari dura una mica més.
0: El joc del diccionari... Ah, he d'endevinar jo una paraula?
6: Sí, li hem endevinat a l'Alide una paraula en aranès i et farem el diccionari a tu, a veure com d'entrenat estàs amb el tema de l'aranès.
0: L'aranès, ja ho heu vist que el porto perfecte. A veure...
1: Som-hi?
0: Jo tinc llengonissa, jo? No, me la torna, sí, igual.
1: Podem fer-ho.
6: Som-hi.
1: Som-hi?
0: Vinga.
1: Vinga, la paraula és callau.
0: Callau. Hòstia.
1: A. Paraula que s'utilitza per demanar a un grup de gent que no digui res, que faci silenci. La paraula en català és calleu.
2: Callau d'un cop.
0: Callau.
2: Tot el dia fotent rebombori, eh?
0: Ah, ho feu amb aranès, tot l'exemple?
3: Bueno, te l'has inventat, què dius?
1: Què dius?
3: L'has de llegir amb aranès.
0: Si ho diuen malament, corregeix-los.
2: No, puc llegir-ho amb aranès.
0: A l'idea.
1: Vols que ho faci?
2: Sí, sisplau, a l'idea.
1: Callau d'un cop. Ah, no, en aranès, perdó.
2: Sí.
1: Callau d'un cop. Tot el dia fotent de rambori, cap marejat.
0: Bé, s'entén bé, s'entén bé.
2: S'entén.
0: Fel, què més? La B.
1: La B.
3: Has dit Fel?
0: Sí, perquè ara diràs tu l'exemple, suposo, no? Si ho fem...
1: Callau.
0: Callau.
1: Matèria mineral dura i sòlida, generalment de mida petita o mitjana, i sense una forma determinada. La paraula en català és pedra.
3: Mm-hmm. Això ho faig jo, eh? Mm. Ayer esteue... Sesguitlec...
0: Ui, ui, ui.
2: Fes-ho.
3: Damunt calau. Ekeiec l'agens terra riu. S'ha trincat el braç.
0: Ho ha dit bé?
1: Sí.
0: Sí.
3: En sèrio?
0: Sí, sí.
1: Però bé.
0: Bé, Fel, molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: No entes res, però endavant, la sé.
1: Callau.
0: Callau.
1: Forat que certes bèsties caven en terra per amagar-s'hi. La paraula en català és cau.
4: Uh-huh. Et callau d'era pup que t'aussí, que és con ells... Ei en prat... Ei en prat des de Muret.
0: Molt bé.
4: Ben a cercar-la. Ben a cercar-la.
0: Què ha dit?
4: Res.
1: El cau de la guineu que et va matar els conills sí. és el prat dels de Muret. Ves a buscar-la.
0: Callau, eh? Callau. Callau, el verb seria molt fàcil. Jo crec que és el cau. Un callau. La C, no? És callau. És la A.
1: Ja, a veure, ja ho he decidit.
4: Et quedes sense llengonista.
0: La C.
6: Quan algú s'equivoca, és aquesta.
0: Ja, ara ja m'ha quedat clar.
1: Era la pedra.
0: La pedra?
1: Sí.
0: Hòstia, doncs pues mira que estava entre les altres dues. Una pedra, una callau.
1: Sí.
0: Alide, moltes gràcies per venir fins aquí. Quanta estona has tardat des de la Vall d'Aran?
1: Unes quantes.
2: Sí, però amb l'esmorzar que has fotut.
1: Quatre horetes.
2: Sí. Podies venir peu, amb l'esmorzar que has fotut. Sí.
0: L'Alide Sanz, quina cançó ens tocareu?
1: A la Rua de Rure.
0: A la Rua...
1: Rua?
0: Rua?
1: De Rure.
0: De Rure. Doncs a l'Alide Sanz amb Laia Gluck i Arnau Tordera interpretant... És que ho intento dir de memòria, però se m'escapa.
1: A la Rua
0: de Rure. Fort aplaudiment! Yeah!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Escolti, avui no parlàvem del diccionari.
2: Encara tu que no tindràs del diccionari.
3: Bueno, què dius, escolti?
1: Home,
3: per què em dius que vostè?
1: Però ja estic indignat.
2: Vale.
1: Del diccionari.
2: Bueno, sou vosaltres que heu de parlar del diccionari.
3: Sí, va, a veure una cosa, Paio. Avui us hem preparat una sorpresa.

0: Avui una sorpresa, eh? Sí. Perquè els altres dies no ho és.
1: Pobre, cada dia portàvem, jo havia preparat uns dossiers, sí, amb fotos, i projeccions, tant. I no ens ho deixes fer. No. Avui no preparem res.
0: Avui teniu temps,
1: Avui. No. Avui fem un joc. Sí, el joc del diccionari.
2: O sigui, volem fer, utilitzarem totes les paraules que els convidats doncs, no els van encertar, sí, i les tornarem a dir, aviam si ara...
0: Aviam si ens en recordem. Hòstia.
1: Saps què vull dir?
0: Aviam.
1: Doncs comencem.
0: Vinga, va.
2: Comences tu?
1: Començo jo, si vols.
2: Vinga, va, sí. Fot-li fort.
3: Primera paraula. Celebardar.
0: Celebardar.
3: Celebardar.
0: Sí, senyor.
2: Bueno, tampoc no...
1: Bueno, és per fer concurs.
0: Celebardar.
1: Sí, que un borratxo, un tàfra, que no és de fiar, sí, o l'altre és arbust de la família de les ericàcies de fulles persistents. Celebardar.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
0: La Mercè diu que ho sap.
4: L'arbust?
1: Tens el guió?
4: No.
1: No mireu el guió.
4: Tinc tancat.
1: Ah, però ho has mirat abans.
4: Que no, que no. Però què passa, que no ho puc saber?
0: Doncs si se'n recorda,
4: se'n
0: recorda.
4: Que no faig cara de tenir memòria?
0: Si se'n recorda.
1: T'has equivocat.
4: Oh, merda!
0: És el borratxo, Cafre.
1: No, ho havia dit bé, però m'ha emprenyat. M'ha emprenyat que la primera ho endevinés.
0: Però feu-ho. Si feu un concurs, no, no. I el que respon, si respon bé, heu de dir que
1: sí. Sí, però si et fot una mica de ràbia que l'endevinin, també pot ser una mica...
2: Xargall.
0: Xargall.
2: Xargall.
0: Xargall.
2: Ocell de la família dels frigílits?
0: No.
1: No, llegeix més. No. Si passa un concurs, llegeix més. No.
2: Frigílits. Frigílits?
1: Tu sí que ets un frigílit.
2: Apreciat per ser característica amb el seu
0: aquesta
2: cant.
0: No ho és, aquesta no ho és, segur.
2: Doncs la següent definició. Regueró.
0: Què?
2: Que forma l'aigua de la pluja en escorça per un terreny inclinat.
0: És aquesta. No, és aquesta.
4: És aquesta.
2: Un xargall.
0: Un xargall. Digues que sí.
2: Jo diria que sí, però segons els guionistes han posat bé l'altre.
0: Oh,
2: però per mi un xargall, per mi un xargall és el
0: un
2: que...
0: Un xargall és un xargall.
2: Per mi també és un regarró.
0: I tant, que és un regarró, un xargall.
2: Sí, sí, sí,
0: és
2: sí.
0: Que tinc el diccionari aquí, ho puc buscar-ho.
2: No, és que jo te la dono per bona. És
0: que ja està, però no ja,
1: això que ho ha preparat tu o el guionista?
2: El guionista, però esclar...
0: Però que no us ho prepareu vosaltres?
1: Sí, sí. S'acabuig!
0: No, és que no hi ha més temps, ja està.
1: Veus, ens preparem un concurs. Hòstia, al final hi havia unes proves físiques molt ben parides.
0: A veure, nois,
1: hi havia unes cordes que baixaven d'aquí baix.
0: Heu preparat una secció amb dues paraules.
2: Una estava equivocada.
0: Que són
4: reaprofitades.
0: Dues paraules aprofitades d'una secció que ja...
1: Ara venia tota la part espectacular, que és una part física del català, comparativa amb
0: de
1: el castellà.
0: De les dues paraules,
1: sí.
0: Xargall, l'heu dit malament, perquè xargall realment és un rierol, és un d'allò fet d'aigua, un xargall.
1: Depèn com ho diguis.
0: No.
5: Depèn de la zona.
0: Feu el favor de preparar-vos-ho més bé, sisplau.
1: Deixem les imatges per un altre dia, doncs.
0: Teníeu imatges?
1: Sí, unes imatges amb uns jocs...
0: Ah, doncs posa-les.
1: No, si no hi ha temps, no hi ha temps. Ja has dit que no hi havia temps. Ja ho guardem per un altre dia.
2: Ja ho guardem.
1: Ja tenim un piló de material que no...
0: Xuri i Fel, moltes gràcies.
1: No, tu, Peyu.
2: Sempre tu.

0: Escolta'm, què estem escoltant, Arnau?
1: Això que sona és Stan, del raper estatunidenc Eminem.
0: Home. Bé.
1: Un himne. Com sí. Que va abandonar l'escola relativament jove, explica que això li va generar un sentiment d'inseguretat a l'hora de crear les seves rimes i de rapejar. I va intentar suplir-ho tot plegat llegint durant hores el diccionari per tal d'enriquir el seu vocabulari i així poder generar rimes més elaborades i sorprenents.
2: Mira,
0: llegir el diccionari ha de ser...
3: apassionant.
0: Curiós, eh?
3: Entre això i el llistín telefònic, no sé en què em quedo.
4: Sí. Llistín telefònic, eh?
0: Home. Llistín telefònic fa anys que no existeix. És que ara no existeix.
4: És molt enrere, això.
0: Amb el tema de la protecció de dades ja no existeix ni digital. Totalment, eh? Ah. Ja no pots buscar el telèfon de la gent, eh?
3: I aquells tios amb la carretilla carregat de llistins.
0: Sí.
3: Era maca aquella imatge.
0: Allò era preciós. Allò, i la de bromes telefòniques que feien amb aquells llibres.
3: Encarregàvem pa... Bueno, res.
0: Què feia, eh?
3: Res, ja ho vaig explicar.
4: Aquesta ja està explicada, eh?
0: En fi, escoltem Eminem i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Damn.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: gos de Serinyà.
1: És maco, Serinyà.
0: Que es diu Pili.
2: Pili?
0: La
2: Pili? Pili? Sí. El gos o la dona?
0: El gos es diu Pili.
3: Això dels gossos no acabarà bé, eh?
0: No acabarà bé.
1: Jo em confongo.
0: És un gos que és un crestat xinès, sí. I no té pèl al cos.
3: No té pèl?
0: No té pèl. És d'aquells que tenen com textura de kiwi.
3: Ah, no m'agraden gota aquests.
0: Mirem-la.
3: Aviam. A veure... Ah, quin fàstic.
1: Hosti, que és lleig, això.
0: Bon pentinat.
3: Però ho veieu, que no té pèl al cos, però sí que té cabells. Té una melena rossa.
0: S'ha deixat la melena llarga.
3: Sembla un personatge
4: de Polònia. Sembla un personatge de Polònia.
3: Sí.
1: Jo de jove era així, eh?
3: Així,
1: eh? Sense pèl al cos i ben ros.
3: Ben ros. Noi.
0: Abans la Pili convivia amb un altre gos, era un gos llebrer, sí. I un dia passejant pel parc els dos gossos, sí. Un nen es va acostar i li va preguntar a la Issa, que és la seva responsable, sí. Si podia tocar el gos,
3: clar.
0: El llebrer.
1: Sí. Llebrer.
0: I la Issa li va contestar que sí, i el nen li va acariciar el llebrer, sí. I després li va preguntar, i allò què és?
3: I era la Pili.
0: I era la Pili.
3: Pobret.
1: Aquest nen podia ser jo, eh?
3: Sí.
0: Per acabar, hem de saber que per falta de pèl la pobra Pili passa molt fred. A l'hivern s'ha de posar una jaqueta per anar passejant.
3: M'ho crec.
5: Doncs avui la Pili no s'ha de preocupar per res, ja que ens situem a l'estiu de 1816.
3: Així ja està.
1: Perfecte.
5: En principi no ens haurem d'abrigar. Bé, ben mirat, el passeig d'avui pot tenir alguna dificultat perquè l'any 1816 també es coneix com amb el nom de l'any de la pobresa. Hi ha historiadors que diuen que aquest any es va viure l'última gran crisi de supervivència al món occidental. A veure com ens va.
3: Avui passegem el gos per l'any sense estiu.
0: Ostres. Anem bé.
1: Home.
6: Quin patir.
1: Vull dir...
7: Calleu, sisplau, tots.
3: Hi ha gent en aquest programa que tria la música perquè se senti una estona.
7: Home, això és si Memòries d'Àfrica.
3: És que no és Memòries d'Àfrica.
7: No?
3: La història d'avui no és un fet concret. Més aviat és una situació catastròfica que va afectar mig món. Per tant, teníem diverses localitzacions per escollir. De totes elles hem preferit passejar pels carrers de Ginebra, a Suïssa.
1: Ui, allà, però si ja no hi ha mai estiu, allà.
3: Home... Ah, sí, no, aviam, no és el lloc més calorós del món, ja, però a 20 graus hi arriben, eh?
7: Que ets en Rodríguez Picó, sí. Tu.
3: Escolta, a Ginebra, a l'estiu, hi acostuma haver una temperatura mitjana de 24 graus.
0: Ah, prou bé.
3: Però el primer que hem notat en aquesta passejada és que fa un fred que pela, tu. I és molt curiós perquè estem en ple mes d'agost. La pobra Pili s'està fotent de fred. Estem parlant de temperatures de 5 graus sota zero.
1: A l'agost.
3: Temperatures que van acompanyades d'una gran nevada.
7: Ai, coi.
3: Els habitants de Ginebra estan molt preocupats. Alguns pensen que és cosa de bruixes.
7: Clar.
3: Imagineu-vos el context, eh? 1816, en un mes d'agost, amb temperatures negatives a Ginebra.
1: Ai, Déu meu, quin fred que fot a fora. Nene!
0: Què?
1: Nene, posa'm una mica de beguda calenta, sisplau.
0: Jo, si vols, et puc fer una mica de xocolata desfeta, que tinc... Ja riu. Tinc això a veure, també te podria oferir cervesa tèbia.
1: No, xocolata ja em va bé.
0: Xocolata?
1: Qualsevol cosa així calentota per treure molt fred.
0: Però de debò que no vols una mica de cervesa tèbia? Ben bona, eh?
1: No.
0: Bona. Vols una mica?
1: O sigui, fa gràcia aquesta tavernera. No, xocolata calenta, et dic, ja em va bé.
6: Jo també he sortit de casa amb màniga curta i m'he ben refredat, penya.
3: Nosaltres també ens hem hagut de refredar.
6: Penya? Ho he dit, penya?
3: El 1816, a Ginebra.
1: És el Baix Llobregat.
6: Ho he dit i pensat
7: immigrant.
6: Qui hagi passat
3: desapercebut. Els del Baix Llobregat no poden, hi ha moment que els hi surt. Penya!
6: Passem ràpid.
3: Ens hem hagut de refugiar dins de la taverna perquè la pobra Pili, la gossa sense pèl, estava tremolant com una fulla. És veritat que Ginebra no seria el lloc més calorós d'Europa.
1: És el que he dit jo al començament.
3: Sí, però la situació és excepcional, no és habitual.
8: Això és una maledicció pels nostres pecats. Aquest canvi climàtic és culpa de l'home i els seus malvicis.
1: Ja pot ser, eh?
3: Nois, què? Aviam.
1: Què?
3: O sigui, si de tant en tant un personatge està bé del cap, tampoc no passa res. O sigui, el context és mes d'agost de 1816.
1: Això...
3: I vosaltres, unilateralment, heu decidit que tothom està com una puta regadora. Peyu... El guió no ho posa enlloc.
8: Ja, doncs has tocat aquest fred.
3: Vale.
1: Peyu, jo t'asseguro que ho faig el més seriós que puc, eh?
3: Ja.
1: No, és el més intel·ligent que puc donar.
8: No ets l'únic que ets així.
3: Sisplau, som a una taverna, perquè sí. Fora fa molt fred.
1: Exacte.
3: 1816, així que
1: ara. I pot pensar que sigui una maledicció, això, perquè a l'agost està sota zero, a mi no m'havia passat mai, eh?
6: Penya, també es veu que en altres llocs d'Europa també estan així, eh?
3: És veritat el que diu la noia del Baix Llobregat. Aquella mossa té tota la raó. Europa s'ha vist afectada per aquest estrany fenomen meteorològic que té a tothom acollonit. És com si haguessin eliminat l'estiu, ha sortit d'un hivern per tornar a entrar a un altre hivern.
1: Un altre hivern, sí.
0: Ah, doncs a mi m'encanta, el fred. Estic ben a gust, jo. Mira, prefereixo dos hiverns, que un estiu. Mira què us dic.
1: Oh, tu sí, perquè ets aquí dins i està bé, eh? I com més fred fot a fora, la gent entra i així et fot gas tu.
0: Oh,
1: esclar, noia. No, tu hi fots negoci aquí, però vés a posar totxanes amb algun palet a les 7 del matí.
3: Ara.
1: Surt d'aquí darrere el taumell. Vés a... Ah!
3: La gent està espantada.
1: Ahir te quiero ver, que diuen els suïssos.
3: La situació és ben fotuda. Ara bé, tot plegat té una explicació racional.
8: I tant que la té! Déu nostre Senyor ens està castigant pels nostres pecats!
3: Bueno, crec que podem trobar una explicació una mica més racional. L'hemisferi nord està experimentant el que després es coneixerà com un hivern volcànic. De fet, ha sigut una combinació letal entre un hivern volcànic provocat per l'erupció d'un volcà de les Filipines i una caiguda de l'activitat solar. És clar que l'any 1816 era més senzill dir que...
8: Déu nostre Senyor ens està castigant! Posa, fes-me tassa de xocolata, has fet a mi també.
3: La climatologia d'Europa està del revés. Les cendres del volcà tapen el sol, plou durant setmanes seguides, pedrega sense parar i neva on no ha nevat mai. Sense anar més lluny, d'aquell estiu es té constància d'una nevada a Montserrat.
1: Sí, diuen que a Catalunya els està nevant a Montserrat.
3: Sí, noi, no, bueno, no sé si els suïssos... Aquella època coneixíem Montserrat, però...
1: Bueno, sí, jo tinc una veïna que el seu fill està a l'Escolania.
3: Ah.
1: I per això jo sé de...
3: Per això sé castellà.
1: Ara l'Escolania parlen castellà.
3: Sí, ara sí, ara sí. També la gent s'han sorprès molt, trobo, i al final... Que l'Església estigui al costat del poder tampoc hauria de ser notícia, diguéssim. Vull dir que...
1: El raro sigui al revés.
3: Exacte. La situació és pitjor del que ens imaginàvem. Tenim la Pili morint-se de fred al costat de l'estufa. Com que en principi som a l'estiu, no li hem agafat cap abric. De moment, nosaltres el passeig l'estem fent a dins del bar, eh? El més preocupant és que amb aquest mal temps les collites també han sigut nefastes.
1: Però cas un d'ella, ja torna a ploure. N'estic ben fart d'aquesta pluja i d'aquest estiu.
0: No, doncs a mi m'encanta, la pluja. Mira, m'estaria tota la tarda aquí, a la finestra, mirant com cau. Mira, una gota.
1: Oh,
0: mira,
1: Torrall,
0: una altra.
1: Sí. Digue-li amb un palet, això. No, tu surt i vés a les 7 del matí amb un palet a posar totxanes.
3: Sí, que ets pesat amb les totxanes.
0: Sí, vés i tu.
1: Bueno, soc del gremi.
9: Bona tarda.
3: Hola.
9: Que em pot servir alguna cosa ben calenta? Estic moll i mort de fred.
0: No, mira, tinc cervesa tèbia, eh? Te'n vols o no?
1: Digues alguna
9: cosa. No, només tinc fred, no sé si una cervesa.
1: Com un ànec. Va, seu. Pren-te una cervesa calenta.
9: Vale, si posa'm una cervesa.
3: La cosa està fotuda. Per culpa del clima, els europeus passaran una fam que ja es creia oblidada. Som al 1816, però sembla que retrocedim a l'edat mitjana per moments. A més, les guerres napoleòniques han deixat l'economia molt tocada. Només ens faltava un hivern volcànic.
9: La gent no té diners per pagar el menjar. Us dic que la situació és desesperada. Bé, bueno, jo no tinc ni diners per pagar aquesta cervesa que m'he obligat a prendre. No.
0: Que no tens diners, no. Bandarra? Tu no tens diners? Doncs fot el cap del meu local.
1: Home, a veure, no
0: estiguis així.
1: Què? No veus la cara de fred que fot, pobre nano?
0: Ah, que es fot, i res, aquest local no es fia, tu, fora. Au, i si no hi estàs d'acord, tu també, fora.
1: Oh, bueno,
0: fora, tots plegats, al carrer, tu, al carrador, al carrer.
1: Va, fred,
0: al carrer, tu.
1: Digue-li amb un palet això a les 7 del matí. T'es boja, noia.
3: Sense saber com, la tavernera ens acaba de fotre una cosa al cul. Ara sí que ens trobem al mig del carrer, amb la Pili, amb roba d'estiu i a 3 graus sota zero. S'ha complicat el passeig de la pobra gossa. El que també s'ha complicat és la situació de la majoria dels suïssos. Aquell estiu la gent sobreviu com pot, amb la panxa ben buida. I ja sabeu que en aquesta mena de crisis els qui reben són els de sempre, els forners.
1: Fotem-li foc al forn!
8: A veure, com vols fotre... Foc un forn? Jo no entenc què hem de fer. Què vols dir fotre foc?
1: Ja m'has entès?
8: No.
1: Foteu-li foc al forn de pa, que cremeu l'establiment, vaja, volia dir.
8: Ah, collons, ara sí que t'entenc. Ah.
0: Això, Xuri, estic amb tu. Foteu-li foc i robeu tot el pa.
1: Bueno, aquesta també és exaltada, eh?
0: Fareu.
10: Pareu salvatges perquè m'heu cremat el forn.
8: Ja se sap, nano. Quan el poble passa gana, s'han de cremar els forns.
3: Per culpa de la falta de matèries primeres, el pa s'ha encarit massa. Igual que va passar aquí a Catalunya amb les revoltes del pa.
1: Sí, noi.
3: Els forners suïssos també paguen els plats trencats.
10: Sempre ens toca rebre els del gremi.
3: Els ginebresos i ginebreses surten al carrer a saquejar forns de pa. L'exèrcit es veu obligat a intervenir. El govern ha declarat l'estat d'emergència nacional.
11: Atenció als revoltats. Torneu a casa o obrirem foc contra vosaltres.
12: No tenim res per menjar. No ens podeu deixar així. Tenim un gos aquí, sense pèl, mort de fred. No podem.
0: Què?
3: Molt bé, fet, ara?
0: Bé.
3: No,
1: ben entrat.
3: Està bé, però no sé si a la policia de 1816 el gos...
0: No l'amoïna.
3: No, jo diria que sí, deixen morir la gent.
12: Se li està rissant el serrell, el pobre gos.
3: També és veritat que els suïssos no estan acostumats a aquella mena de situacions de crisi. Fins ara tot els anava molt bé en aquest país, però l'any sense estiu els ha tornat a l'edat mitjana, a la supervivència. I parlant de supervivència, la pobra Pili no sabem com se'n sortirà d'aquest passeig. Mentre nosaltres recorrem els carrers gelats de Ginebra a veure si trobem un refugi per no morir congelats, la gent benestant, instal·lada a les cases senyorials de la part alta, intenten distreure's de l'avorriment d'un any sense estiu. En una d'aquelles mansions hi ha un grup d'intel·lectuals reunits. Nosaltres ens ho mirem per la finestra perquè no ens deixen entrar. Des de fora podem sentir el foc de llenya espetegar. Oh, que s'està bé.
8: Diuen que per culpa del fred la gent s'està morint de gana. No sé si és veritat.
3: Has d'aixecar-te a mirar-ho per la finestra, doncs.
8: No puc.
3: O sigui, el mínim que pots fer... No tens els sants ous ni de sortir al carrer a mirar-ho?
8: Però vaig amb paucs i una manta a sobre i una ampolla de whisky.
1: Intel·lectual, puc aixecar.
3: Déu-n'hi-do.
10: Diuen que els que pitjor ho estan passant són els forners.
12: Ai...
8: Oh. Diuen que fins i tot, que l'exèrcit ha sortit al carrer a posar una mica d'ordre.
12: Ai, no, és de veritat, m'estic avorrint tant. Jo he vingut a Suïssa a fer turisme, no, però està aquí, mira, aquí tot tancada, tot el sant dia aquí tancada, que no...
10: Ai, què voleu fer?
8: Mare de Déu,
10: que els hi passa, que la pela...
8: Jo estic amb vosaltres i estic per marxar, vull dir...
10: Que els hi passa.
3: De veritat que si em fas triar entre aquests i els de la taverna, no sé amb qui em quedo,
8: No. Aviam, voleu jugar un joc d'inventar-nos històries?
3: Ah.
8: Què us sembla?
3: Mira.
12: Ah.
3: Aquell grup de rics s'estan avorrint i decideixen que cada un d'ells s'inventarà una història de terror i la posaran en comú. Per cert, entre ells hi ha l'escriptor Lord Byron i l'escriptora Mary Shelley.
12: Bona idea, bona idea. Mira, fa temps que vull escriure alguna cosa de terror gòtic, saps? No?
1: Aquesta és la Mary Shelley?
12: Sí, sóc la Mary Shelley.
1: Molt bé.
12: Així, no? Amb aquest fred, jo m'imagino... Mira, ja ho veig. Un doctor solitari, un geni incomprès amb els seus companys, un home que vol jugar a ser Déu, que vol crear vida de la mort. Sí o no?
10: Pinta prou bé.
12: Oh, ja sé!
10: Sí.
12: Ai, es titularà Frankenstein. Frankenstein. Sí, serà el nom del doctor i també del nom del conte.
8: Bon títol, curt i directe.
12: Mira, es titularà Frankenstein, el Prometeu modern.
8: Ara l'has cagat.
12: Què?
8: Ara l'has cagat, això no triomfarà.
12: Per què?
8: No m'agrada aquest títol.
3: Així és tal com va anar, Mary Shelley crea la història de Frankenstein durant la seva estada a Suïssa amb els seus amics esnobs, just en aquest moment, l'estiu que no va ser estiu de 1816. Feia tan fred i estaven tan avorrits que cadascun d'ells va crear una història de terror i a ella li va sortir bastant bé, la veritat. A part d'aquesta anècdota simpàtica, l'any 1816 va ser un any catastròfic que va afectar greument Europa, Àsia i els Estats Units, amb morts, fam i retrocés econòmic i social.
12: No està... Però greu,
3: per culpa
12: greu,
3: d'un volcà,
12: No està... Greu, molt greu, molt greu, com per afectar la Pili? Ai, que em fa por.
3: És culpa d'un volcà a Filipines?
1: Hòstia, sí.
8: Com diguis.
3: Tot l'estiu fotent-te de fred? I la Pili?
1: La Pili va ser morta amb un lleig que era.
12: Algú la devia abrigar. Calla!
3: El crestat xinès de Serinyà sense pèl no ha sobreviscut a la passada.

0: Excepte en Xuri, a nosaltres ens sap molt greu dir-vos que la pobra Pili ha mort de fred. L'any sense estiu ha sigut letal per una gosseta sense pèl que havia de sortir a fora amb jaqueta. Que ens hàgim deixat el seu abric tampoc hi ha ajudat gaire. Però nosaltres no podíem saber que l'agost de 1816 a Suïssa faria temperatures de 5 graus sota zero. És una pena, però la Pili ha sigut una de les diverses morts que ha provocat aquest maleït any sense estiu.
1: Ai, sí. Oh.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. El senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les quatre capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha trasllat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. Trescat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a Trescat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment.

0: Horts no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
1: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
2: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
3: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
4: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
3: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
6: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
7: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols de

0: l'activació de les SES d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
2: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
3: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
2: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
2: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
5: 3CAT Info.
1: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones zones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
5: 3CAT Info.
1: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
9: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
10: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
1: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
11: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
12: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
13: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
12: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
14: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
12: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona de 370 i a Lleida de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
15: Trescat Info. Trescat Info.
1: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
16: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudit ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
15: Esports.
1: Amb David Ubach.
17: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'EL 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
15: 3CAT Info.
17: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
15: 3CAT Info.
17: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
18: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
17: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
19: Em
20: sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
17: I encara el Girona, el club, podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
15: 3CAT Info.
17: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dave Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
15: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Culleres, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells al Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3Cat Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que a més de canvis estructurals també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de l'esquadra de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de festa major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i el carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol encara al migdia i la tarda, i una tarda estable amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren. Ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts en Timblu.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho!
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb quatre produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis, i la classificació general queda exactament igual. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de tirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. A l'handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
6: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
7: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure, eh? Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula quatre quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. És dimarts i avui ens llevem amb 17 graus a Solsona, 18 a Balaguer, 24 graus a Mataró. I avui sembla que tindrem una mica més de calma després que ahir vam tornar a tenir una pluja molt, molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona.
1: Mira, Carol.
0: Això és de la mateixa ciutat de Tarragona, que va ser la que es va emportar doncs, una part bastant complicada d'un temporal amb fortes ratxes de vent, pedregades, centenars d'arbres caiguts. La bona notícia és que no consta que ningú no hagi pres mal en aquestes últimes hores, en aquestes pluges, i l'altra bona notícia d'aquest matí és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'aquest dilluns al vespre a causa del temporal han recuperat la circulació, segons ha informat Adif, l'administrador de les vies. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, ja ho avisaves tu.
2: Sí, 77 litres a Tarragona, 89 a Vinyols i els Arcs. Aquesta zona de la Costa Daurada va ser la que va tenir les tempestes més intenses, però també acompanyades de vent i de situació doncs, complexa a causa de la pedra, que en molts casos va ser força gran. També va haver-hi tota una altra banda de tempestes que van passar per l'Alt Pirineu, que ja ho dèiem, 39 litres al Cadí Nord, 41 a Viella, 31 a Tremp, pluges doncs, intenses que són aquesta energia que tenim en l'atmosfera que avui, ja ho deies tu molt bé, es calma una miqueta.
0: Sí,
2: avui
0: serà
2: un dia, sí, de més sol. Un dia de sol, potser el matí entrenyinar per núvols alts. Un altre cop un dia una miqueta més calorós. La màxima avui arribarà fins a 34-35 a les comarques de Girona, a la Catalunya central. Pujarà fins als 33-34 potser a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, és a dir, no farà tanta calor a Ponent. I demà torna, però, un altre cop les ruixats, les tronades, però no seran ni de bon tros tan importants com els d'ahir.
0: I demà, això serà avui, tranquil·litat. I demà avui torna a ploure, vaja.
2: Rujats, però poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Com dèiem, Tarragona, ara ho deia el Tomàs Molina, va ser la que es va emportar una part doncs, bastant intensa d'aquest temporal, que va deixar, és veritat, algunes persones ferides, però cap de gravetat.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests. També alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Això és el que ens deia ahir a última hora Imma Soler, de Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil. Avui tornarem a parlar d'aquí una horeta una mica més per saber exactament una mica d'actualització d'aquest balanç. Insistim que sí que consten algunes persones ferides, però cap d'elles de gravetat. I la novetat de les últimes hores és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'ahir han recuperat la seva circulació, diguem-ne, habitual. Estem parlant de la R14, la RT1 entre Reus i Tarragona, la R16 entre Cambrils i Tarragona, en fi, tot això, en principi, avui funciona com un dia normal. El temporal també va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, ens ho deia el Tomàs Molina, on les pedregades van afectar part de la collita, i aquest serà un altre capítol que haurem d'estar atents en els pròxims dies, perquè, evidentment, estem en una època especialment fràgil per les collites i per l'agricultura, perquè algunes d'elles ja s'han vist prou reduïdes per la calor. Després tenim la crisi de breus, que no ha marxat, al contrari, i si a més hi afegeixes les pedregades, doncs el panorama pot ser molt, molt complicat. Seguirem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que la pluja no ha sigut l'únic fenomen de les últimes hores. Això que sentiu és un tornado. Un tornado prop de Carcassona, al sud de França, ben a prop de la frontera amb Catalunya, va deixar almenys 41 persones ferides, algunes d'elles fins i tot van ser hospitalitzades, i de fet molts veïns admeten que això els va agafar per sorpresa.
4: Je pensais que y avait un gros camion qui arrivait sur ma maison, et en fait c'était une tornade, mon fils était, enfin j'étais avec mon fils à l'appareil.
0: És un vent, un episodi de tornado que va arrencar teulades, va provocar danys en 300 cases, va obligar a tallar desenes de carreteres, insistim, una quarantena de persones ferides. En fi, avui és el dia en què comencem parlant del temps i d'aquestes pluges, tot i que avui serà un dia raonablement tranquil, ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Temps a banda, avui és el primer dia del govern de Salvador Illa després de les vacances, es celebra el primer Consell Executiu, la reunió setmanal del govern, amb diverses carpetes importants sobre la taula. Una és el nou model de finançament i l'altra és el conflicte amb educació. Recordem que falten menys de 15 dies per començar el curs escolar i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda banda segura, ens deia molt clarament ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que aquesta vaga prevista pel primer dia de curs és pràcticament impossible de desconvocar.
1: Estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: És el que deia Holanda Segura, demanava aquesta negociació que, segons diu, fa més d'un mes que no es produeix, però una negociació ja no de cara a evitar el primer dia de vaga, que ho veu molt complicat, sinó de cara a evitar les vagues que puguin arribar en el que queda de curs escolar. A Madrid, també Herbar prenent i també es va reactivant el curs polític. Avui hi ha, d'una banda, Consell de Ministres, es reuneix també el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de Ceuta. Es reuneix per parlar de Ceuta 28 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc. I avui també el Consell de Ministres aprovarà un comandament únic per la crisi migratòria, com dèiem, pràcticament un mes després.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos

0: de Alberto Núñez Feijóo es diu Isabel Díaz Ayuso.
1: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao Pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao Pescado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, així volia girar full sobre la polèmica que arrossega d'aquest estiu amb la compra del famós àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Hem de destacar que diuen això, o li preguntaven això a Isabel Díaz Ayuso després que Alberto Núñez Feijóo admetés que calen moltes més explicacions, perquè aquest àtic que es va comprar, en teoria, era per treballar-hi, però no tenia llicència per treballar-hi, tenia llicència de pis, diguem-ne, per viure-hi. I aquí és on el líder del Partit Popular va dir calen més explicacions. Se li va preguntar a la presidenta i la seva resposta és aquesta. Chao, Pescao. Aquí no hi ha res a parlar, aquesta història s'ha acabat. En fi, avui també a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'actuació de la policia nacional retirant estelades al partit Elx-Barça de diumenge. Són aquestes imatges difoses a les xarxes socials on es veu com la policia requisa estelades i carrega contra un aficionat blaugrana fora de l'estadi. Així es veu en un vídeo on, per cert, si ho heu sentit, hi ha gent que crida dale, dale, dale, dale, amb uns agents de la Policia Nacional que agafen un nano, el treuen del seu grup, l'estomaquen amb les porres, el redueixen a terra i el continuen estomacant. Dale, dale. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força i no descarta prendre accions legals. Avui en parlarem aquí a l'Àgora, també del Matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem d'esports, avui tenim quarta etapa de la Vuelta a Espanya, etapa que es disputa íntegrament a Andorra. Per cert, que la competició es va veure afectada pel que dèiem abans, per les tempestes.
2: Bueno, vamos a ver.
3: Willy...
2: Sí, sí. También se pone el propio Pogacar en cabeza. Sí, ahora él está pidiendo, ¿eh? Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos.
0: Aquest era el moment que hi havia una calamarsada enmig de l'etapa de la Volta Ciclista, una calamarsada que evidentment caia sobre els ciclistes i que, com deien, doncs això fa molt de mal. I això va fer suspendre l'etapa quan faltaven 16 quilòmetres per la línia de meta a Font-Romeu. Va ser el líder de la competició, Pogacar, qui va aturar la cursa fins i tot abans que ho fessin els jutges. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes aquestes qüestions, també parlarem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos finalment no participaran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, sí, hi participa Israel. L'any passat, recordem que ja van baixar del carro del concurs i no havien participat, perquè Israel sí que ho feia, Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i també els Països Baixos, com dèiem ara mateix. Així hem arribat a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Digue-m'ho bé, 7 i 10 minuts. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain.

0: 4 minuts falten per arribar a un quart de 8. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia, ben tornada.
2: Gràcies.
0: Com ho portes, això?
2: Bé, de moment bé. Encara dura.
0: Vinga, principals titulars del matí d'aquest dimarts i torna.
3: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van resseguir ahir bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parlava a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests. També alguna caiguda d'algun element estructural.
5: Els principals estralls van ser el Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions.
0: Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
6: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat

0: registrat danys personals.
1: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
0: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: També va ploure amb força a l'Alt Urgell o a la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé alguns cotxes.
3: Anem a Puigcerdà, ara, Joaquim Albalater.
4: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abunyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per l'esforç fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma.
3: Lleida, Júlia Albacar.
6: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
7: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
6: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: És alert.
8: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil per advertir els darrers aiguats.
2: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i diverses inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
9: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre, i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
5: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
8: També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert.
3: Una 60ena de vols.
2: Cancel·lats ahir a l'aeroport del Prat per la les pluges són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst.
5: També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
3: I a més, un tornado.
8: És un tornado prop de Carcassona que va deixar almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges.
2: Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat durant tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
10: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
3: Primer consell executiu.
5: Avui, després de vacances, Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals.
3: Àlex Giral Robert.
11: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
12: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
11: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que com a mínim viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Que s'assegui a negociar.
8: És el que reclama el sindicat USTEC al Departament d'Educació. educació si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs. La seva portaveu Yolanda Segura dona per fet que es mantindrà la vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
3: I més qüestions, gir estratègic.
2: El govern espanyol ha assumit el control de la crisi a Ceuta quasi un mes després de l'entrada massiva d'immigrants.
5: El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a Ceuta com més aviat millor.
3: Anem ara a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
14: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal, sempre en coordinació amb Ceuta.
15: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
14: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
16: ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno, aquí no manda nadie.
14: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: 45.000 vacunes.
8: Són les que rebrà Ceuta amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
3: Cèlia Forment.
17: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris. Els especialistes també recorden que cal analitzar cada cas individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cadascú. Cèlia Forment-Bori, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ciao, Pescao.
2: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat un altre cop a donar explicacions, unes explicacions que ja li demana fins i tot el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
5: Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
18: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
8: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables, tot i que segueixen una incògnita per què es van destinar 6 milions d'euros públics a un àtic de més de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir-hi oficines. La Moncloa li demana la dimissió.
3: Aldarulls.
2: A Sitges continuen de festa major, tot i els greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns, quan uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van enfrontar amb la policia amb el llançament de pedres i ampolles de vidre.
3: Txell Garriga.
19: Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major, i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera, que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà, com lavabos o contenidors. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: A la presó.
5: Tres detinguts per haver robat cable de cobre de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
8: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
3: Maria Rovira.
20: L'Ajuntament calcula que tindrà l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment, encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-lo costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a les 7:21 minuts, més ajuda militar.
2: El Regne Unit facilitarà a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre Andy Barnum ho va comunicar ahir aquí el president Zelensky.
3: Ignasi Abad.
1: Burnham vol transmetre que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu a Downing Street en el seu primer viatge oficial a l'estranger, just el dia que Ucraïna commemorava el 35è aniversari de la seva independència. El primer ministre britànic ha garantit el ple suport al país en guerra.
21: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: La coalició de voluntaris integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Fora de la llista.
5: Donald Trump retira Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia en aquestes llistes.
8: A la decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques.
2: Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per a la reconstrucció del país.
3: Ofegament econòmic.
5: Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
8: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
3: Planta cara.
2: El Canadà a Donald Trump, que l'amenaça amb una nova escalada en la guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre tots dos països es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de setembre imposaria aranzels del 50% als vehicles i a l'acer provinents del Canadà.
5: La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney confia encara arribar a un acord.
3: I no hi assistiran.
8: Els Països Baixos al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel.
2: Dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment en la darrera edició, és el primer que es posiciona de cara a la del 2027.
3: 7 i 24 minuts, anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
23: Bon dia.
3: El Barça ja prepara el partit contra l'Atlètic de Club, contra l'Atlètic Club, perdó, aquest dijous, amb el dubte de Gavi i Rodri a punt per debutar.
23: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió. El jugador només té una forta contusió al genoll, que li ha causat inflamació. Tornarà als entrenaments quan no hi hagi cap risc. Qui sí que està a punt per jugar és Rodri, que per primer cop es va entrenar amb els seus companys després d'haver completat una setmana d'entrenaments al marge del grup. Podria tenir uns minuts davant l'Atlètic Club.
3: Queixa formal del Barça, ho dèiem abans, per l'actuació de la Policia Nacional contra els aficionats blaugrana desplaçats a Elx.
23: El club considerat desproporcionat aquest ús de força, no descarta emprendre accions legals. El club demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx ja esperonaven la policia. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació i demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. I mentrestant, no es desencalla la posició de l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid es manté ferm, no cedeix, tot i que l'afició matalassera ha iniciat un pols contra el jugador. L'exjugador del Madrid, Santi Cañizares, ha afegit més polèmica, en aquest cas, en la seva intervenció als micròfons de la COPE.
24: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de...
25: Bueno, eso no es mala idea, dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
26: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
25: Pero bueno, bien, no es educado. Pero, que decir, para la parroquia atlética, mejor...
23: L'Espanyol confia a aconseguir la cessió del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, amb una opció de compra obligatòria a finals de temporada, 8 milions d'euros. Un altre jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores. I avui presenten Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Vine a Bazus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bazus.
29: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 2 d'abril del 2004.
29: I el número de la sort, el...
30: 9.
29: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: parell de minuts per arribar a 7:45. Recordeu la notícia amb la qual hem començat, eh? La circulació de trens s'ha restablert, eh? Ahir va estar seriosament afectada per les tempestes, molt especialment al sud del país, a les línies que arriben al sud de Catalunya, però en principi des de DIF ens diuen que tot això s'ha recuperat i que, per tant, avui el servei ja és el d'un dia habitual. Hi ha 2 minuts per arribar a 7:45, com dèiem, i arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes del curs, ara que reprèn el curs polític, el curs escolar i tot, doncs un dels protagonistes del curs anterior, amb el Giovanni i companyia.
1: Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
2: 16.000 persones van anar ahir al concert pro-Palestina al Palau Sant Jordi, un concert que ha comptat amb la participació d'una vintena d'artistes, entre ells Lluís Llach i Rosalia, que hi va participar per sorpresa.
3: Sí, jo hi vaig anar.
0: Home, vostè és el capità Josep Lluís Barro, no?
3: Lluís Barro.
0: Com està?
3: Hola.
0: No havia vingut mai en directe.
3: No. El que passa que...
4: Encantat de conèixer-ho.
3: Jo no.
0: Vostè és el que va anar amb la flotilla, no? És un dels capitans que portava la flotilla...
3: Darrere la Marta Viana. Sí.
0: Molt bé.
3: Com que ahir a la nit vaig anar al concert aquest, he dormit aquí fora al portal de la Matller i ara quan he vist el Ricard entrar...
0: Ha dormit aquí fora?
3: Sí. Feia mandra anar fins al barco.
0: Ah, que dorm al...
3: Perquè després del concert vaig venir cap aquí dalt, al Rincón de Gladys.
0: Sí.
3: Que hi ha un local.
0: Sí, no cal que especifiqui. No.
3: És un prostíbul.
0: Bueno, ja ens ho havíem entès.
3: I quan vinc a Barcelona sempre vaig a veure la Gladys... I aprofito per dutxar-me.
0: El concert per Palestina, vostè hi va anar...
3: Perquè em van convidar. Com que vaig posar el barco de la flotilla, em van enviar una entrada.
0: Molt bé, i què li va semblar?
3: Bueno, només vaig conèixer el Llach. I tampoc no m'acab de fer el pes, perquè tots els altres no sé ni qui era ningú.
0: Home, hi havia la Rosalia, per exemple.
3: Molt maca. Però no sé, a mi m'agradava la Marujita Díaz, la Sara Montiel, la Chelito. Esmeralda, la Paquita Escribano.
0: No sé de qui parla, però...
3: Sí que, hi havia una nana que sí que va cantar molt bé, amb un vestit rosa.
0: Sí, la Batguiel,
3: Aquesta va fer bé. La lletra no veia molt la relació amb Palestina.
0: Amb això arribem a 7:45.

0: Avui el dia comença bastant més estable pel que fa al temps, després que el camp de Tarragona s'hagi emportat la pitjor part del temporal de pluja, pedregada, ratxes de vent, que ahir va deixar desperfectes i una vintena de persones ferides, per sort, ni una de gravetat.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: És el que deia la sortdirectora de Protecció Civil i Massolent declaracions d'aquesta casa, i tornarem a parlar d'aquí una hora per conèixer l'últim balanç d'aquest temporal i també per preguntar-li per la polèmica de per què no es va enviar un missatge als mòbils per alertar de la intensitat de les tempestes. Això va a camí de ser tema polític, perquè ahir, per exemple, Junts va registrar una bateria de preguntes parlamentàries en aquest sentit.
2: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: És el que deia Montsortit, diputada de Junts. Els comuns també preguntaran per la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha Consell de Ministres amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs i un important gir perquè el govern de Pedro Sánchez assumeix la gestió de la crisi quan ha passat pràcticament un mes de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma i avui mateix aprovarà la creació d'un comandament únic amb el ministre de Política Territorial al capdavant.
3: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
0: Ho anunciava el ministre Carlos Cuerpo des de Ceuta. També s'ha convocat per avui el Consell de Seguretat Nacional, que reuneix, com el seu nom indica, els principals responsables de la seguretat de l'Estat i també bastants dies després que alguns partits, com el mateix Partit Popular, li reclamessin a Pedro Sánchez que el convoqués. Tot això, mentre, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar, com pot, la polèmica de l'àtic.
4: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: És la que responia la presidenta de la Comunitat de Madrid, el líder del seu propi partit, que va dir que calien més explicacions de per què aquest àtic que va comprar la comunitat doncs no s'hi podia treballar, tot i que el govern insisteix que era per treballar-hi, per fer-hi oficines. En fi, i en els esports, Robert Prat.
5: Rodri s'entrena per primer cop amb els seus companys del Barça, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club, Gavi només té un fort cop al genoll, Brian Zaragoza a punt de tancar la seva sessió per l'Espanyol, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, demana explicacions al govern per l'actuació desproporcionada de la policia contra aficionats del Barça al partit contra l'Elx. El club es posa a disposició dels seguidors afectats.
0: Gràcies, Robert. Anem a fer un cop d'ull al temps, el que dèiem, eh? Avui, en principi, hauríem de tenir un dia bastant més tranquil, Tomàs Molina.
6: Avui serà un dia més tranquil després de les tempestes d'ahir. Aquest matí hi haurà molts bancs de boira, boirines, allà on va haver-hi precipitacions. A primeres hores hi haurà un cel entrenyinar per núvols alts, però a mig matí ja s'acabarà imposant el sol. Les mínimes han estat més baixes, al matí per tant serà una miqueta més fresquet, però després a migdia la temperatura pujarà i tornaran a recuperar-se valors per sobre dels 30 graus, les més altes 34-35 en punts de les comarques gironines i també cap a les comarques de la Catalunya central. Serà un dia, doncs, en conjunt assolellat i calorós, avui a partir de mig matí. Demà torna una mica la inestabilitat. Demà serà un dia una miqueta insegur, amb nuvolades, amb ruixats, que al matí ja aniran apareixent i desapareixent de diversos indrets del país. Seran en conjunt pluges de caràcter feble, com a molt moderades, i la temperatura es mantindrà sense canvis, però amb una certa tendència a pujar. El dia més calorós d'aquesta setmana serà dijous.
0: Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat a aquesta hora, actualitzem-nos, Sílvia Andrés. Com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Després de les fortes tempestes d'ahir a terres tarragonines, les línies de rodalies que passen per la zona van recuperant la circulació habitual. Tot i això, destaca que entre Torredembarra i Tarragona es circula per via única. També hi ha retards a la línia R2 Nord i a la línia R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells Breda i Massanet Massanes, a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Com d'ull també les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia, doncs que encara molt tranquil·les. La circulació força fluida, només cal vigilar l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril, i a l'autovia A7 a l'altura de Vilaseca en sentit a sud i a tallada la sortida cap a PortAventura per les inundacions d'ahir.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain, d'aquí una horeta, però de moment mirem els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui amb la crisi migratòria de Ceuta i la pluja de Tarragona, totes les portades.
10: L'executiu espanyol crea l'autoritat única per a Ceuta un mes després de l'assalt, titula La Vanguardia.
11: El govern espanyol recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. Llegim el periòdico.
10: Editorial de l'Ara, sota el títol La crisi de Ceuta i el dinosaure, on es fan paral·lelismes amb el cèlebre conte d'Augusto Monterroso, amb Pedro Sánchez, que s'aixeca cada dia amb l'esperança que s'hagi resolt com per art de màgia.
11: En la mateixa línia va la tribuna del periòdico que es titula La cadira buida, on es lamenta la mala gestió del president espanyol.
10: I com deien també, espai per a les pluges, una gran foto d'un cotxe surant sota un pont coincideix ocupant mitja pàgina tant a l'Ara com al periòdico.
11: El temporal castiga Tarragona, titula el primer, Tarragona sota la pluja i la calamarsa, llegim el segon.
10: Una foto que, per cert, també veiem a les pàgines interiors del Punt Avui.
11: Més enllà de Ceuta i Tarragona, un parell de noms propis més a la premsa de avui, el primer, el d'Ulrich Sigmund.
10: L'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Hi ha eleccions el 6 de setembre.
11: I el segon, el d'Andy Burnham, el premier britànic que ha ignorat les amenaces de Putin i ha viatjat a Kiev, diu l'Ara.
10: Un Burnham que ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast i afegeix La Vanguardia.
11: I per acabar, indignació per l'agressió policial a un menor a Elx.
10: L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat al Barça.
0: Això és el que tenim a les portades i també a les opinions. Mirem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Les millors piscines d'onades són les de Madrid.
12: A la capital de l'estat s'està construint la que serà la piscina d'onades més gran d'Europa, a prop de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. 23.000 metres quadrats i 30.000 metres cúbics d'aigua potable. El projecte té en contra l'oposició municipal, que el qualifica de megalòman, i els veïns i els ecologistes, ja que el consum d'aigua total del complex pujaria fins als 42.000 metres cúbics i els mesos d'estiu l'evaporació diària podria arribar als 184.000 litres. Curiosament, el projecte ha rebut gairebé 16 milions d'euros de fons públics procedents de la Unió Europea i en teoria estan destinats al turisme sostenible. Les obres ja han començat, tot i que el pla urbanístic és als tribunals i es preveu que s'acabin l'any que ve, ho explica El País.
0: Una sabata sense sola?
12: Sí, l'actriu Margaret Qualley ha aparegut en un estrena a Londres amb unes sandàlies sense sola de la casa Chanel. Aquestes sandàlies consisteixen en una petita peça que envolta el taló i se subjecta al turmell amb dues tires fines i res més. Tota la resta de la planta del peu, els dits, queda tot nu, trepitjant terra, amb la qual cosa doncs sembla que realment vagi descalça. Evidentment, les sandàlies batejades com a Barefoot Heel Cap, protector de taló per a calçat minimalista, han generat polèmica i burles. La burla serà el preu, segurament, tot i que Chanel encara no ha aclarit si les comercialitzarà i no ha establert un preu. Es calcula als experts en moda que podria estar entre els 1.300 i els 2.600 euros. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I veïns organitzen les festes del poble i va i en deixen fora l'alcalde.
12: Sí, els veïns de Villarejo de Salvanés, el municipi aquest de la Comunitat de Madrid, es van enfadar molt quan l'alcalde va anunciar que ajornava sine die les festes perquè l'Ajuntament no té ni interventor ni tresorer. Aleshores, van decidir organitzar-se ells mateixos, van recollir diners i han preparat un modest programa alternatiu que inclou una manifestació justament contra l'alcalde i una xiulada davant l'Ajuntament i un veto explícit. Ajuntament no als cartells de les festes on s'anuncien les activitats. Ho llegim a l'ABC.
0: Adults que parlen com nens petits, això és una tendència, i no només és una tendència, sinó que té un nom.
12: Sí, com totes. El fenomen es coneix en coreà com a aegyo. Imita tons infantils per guanyar-se l'afecte o l'atenció d'altres persones. El fan servir els ídols de K-pop i personatges de sèries de televisió del país. Equival al concepte occidental de baby talk i segur que se'ns acudirien altres noms menys políticament correctes per definir-lo. Un estudi publicat a The Journal of the Acoustical Society of America, que hi ha societats per tot, ha descobert els mecanismes acústics que utilitzen els adults quan modifiquen la seva veu per sonar més tendres i infantils, acompanyada amb una actitud i expressions tímides. Ho recull el diari Segre.
0: I aquesta hora també reexpliquem i expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
13: Comencem a Le Monde, que explica en detall el nou parc de bola de drac que Emmanuel Macron vol construir a París. De fet, no és un, sinó tres parcs d'atraccions. L'Aràbia Saudita té previst invertir-hi 6.000 milions d'euros i es crearien així 22.000 llocs de treball. Sembla que la idea va sortir d'una conversa entre Macron i el príncep hereu d'Aràbia Saudita el desembre del 2024 a Riad, quan van descobrir la seva passió compartida pel manga i en particular per per Bola de Drac. També a la premsa francesa, Le Monde, llegim que els estudiants hauran de respondre un qüestionari sobre violència sexual. A França, segons explica el mateix diari, un de cada 10 nens és víctima d'algun tipus de violència i aquesta mesura arriba després que el 2025 es van fer públics diversos casos d'agressió sexual en programes i activitats extraescolars i els responsables doncs, van ser suspesos de la seva feina. Acabem a la premsa britànica de Telegraph. Fa una anàlisi després de la visita d'ahir del primer ministre britànic amb el president ucraïnès a Kiev i es pregunta si és el principi del final de Zelensky, ara que ha de fer front a la seva pitjor crisi democràtica.
9: Pel que fa a la premsa econòmica, les principals capçaleres es fan ressò de l'amenaça de Donald Trump de començar una guerra arancerària contra el Canadà. A més, Expansión recull la decisió de la plantilla d'Airbus Espanya de començar avui una vaga indefinida. Els treballadors van rebutjar l'última oferta de l'empresa i continuen reclamant millores salarials i la recuperació del teletreball. El economista analitza el que anomenen boom econòmic del Marroc, que creix a un ritme proper al 5% anual. El diari destaca que bona part d'aquest creixement està motivat per les remeses de diners que els marroquins que viuen a l'estranger envien al país i que ja superen els ingressos que generen el turisme o els fosfats. Són més de 3.700 milions d'euros i, segons remarquen, la gran majoria arriben des d'Espanya. Finalment, Cinco Días destaca en portada que Antonio Garamendi tornarà a ser escollit president de la patronal COE, un cop el termini per presentar candidatures a les eleccions que se celebraran a l'octubre es va tancar. Només Garamendi s'hi ha presentat. Serà el tercer mandat consecutiu del dirigent basc que va arribar al càrrec el 2014 en substitució de Joan Rosell.
0: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Anem als esports.
5: Crit d'auxili de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid.

El cas Julián està més encès que mai, destaca el diari Esport. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça, tot i el divorci de la grada, i empenya el jugador a jugar a la Premier. Pel Mundo Deportivo es viu una situació límit amb el jugador que en cap cas accepta anar a l'Arsenal. Es manté aquest pols, Barça, Atlètic de Madrid.

0: Emilio Pérez de Rosa remarca el periódico aquest 0-5 sense Julián, amb un Barça obsessionat en doblar totes les posicions, una mesura potser innecessària, diu, a la Lliga, però sí que pot servir a la Champions, el veritable llistó d'aquest Barça i de Deco a l'hora de fitxar. La Vanguardia diu que Julián Álvarez es guanya el Barça, que està assumint molts riscos per forçar el fitxatge, el jugador mateix. El periódico i Mundo Deportivo parlen de l'aposta de l'Espanyol pel jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, arribaria cedit amb compra obligatòria per 8 milions d'euros, i el diari Ara sentencia que negociar amb el Barça s'ha tornat impopular i que la negativa de l'Atlètic de Madrid respon a una tendència.
1: Chao pescao.
2: Gràcies, Robert Prat. Ens falta la premsa del cor. Sílvia Andrés, endavant.
3: La princesa Carolina de Mònaco ha passat les vacances d'estiu al seu vaixell recorrent la costa mediterrània. Els paparazzis l'han enxampada portant un vestit de bany vermell amb l'estil que la caracteritza. Carolina va ser considerada durant molts anys la princesa més bonica d'Europa. La genètica li jugava a favor, ja que la seva mare era Grace Kelly. Ara, a punt d'estrenar als 70, és tot un exemple perquè fer anys no li fa por. Ensenya les arrugues amb orgull i elegància, tot i que s'ha fet algun petit retoc. Fa temps que porta els cabells blancs i no es tenyeix. Carolina està lluny del model de princesa Disney que ara es porta. El seu missatge és poderós. Sap que una imatge val més que mil paraules i que amb l'exemple es predica.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: Registres a Catalunya.
9: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A 1861, un ric propietari...
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia, bon dia.
2: Va, aniversaris, què fanys avui?
12: Va, comencem amb la cantant Nicki Nicole. Vinga, va.
2: 27.
12: 26.
2: Mira.
12: Molt bé. Actual. Sí, fatal, l'actor Eduard Fernández.
2: Home, Eduard Fernández, mita, a 61.
12: 62? Ai. Molt bé, anem, sí. Molt bé, molt bé.
2: Sí.
12: La model Clàudia Schiffer, que en fam.
2: Clàudia Schiffer, 57.
12: 56?
2: Molt bé.
12: Què ha passat?
2: Sí, no, res. I no fet trampa, no fet trampa avui,
12: I acabem amb el director Tim Burton.
2: Tim Burton, 68.
12: Clavadíssim.
2: Sí? Oh, boníssim. Mira, mira, estic molt orgullós. El Santoral.
12: Mira, avui és Sant Lluís, Sant Genís, Sant Julià, Santa Patrícia, Sant Eusebi, Sant Pelegrí, Sant Vicenç i Sant Poncià.
2: Gràcies, Marta, i aquest estiu ja sabeu que a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
13: Soc l'Olivia Pasqual, llibretera de l'Aranya, de Cerdanyola del Vallès, i aquest estiu us vull recomanar Punt d'Aranya, de la Nerea Pallarès, editat en català a Periscopi i en castellà a Libros de l'Asteroide. Es tracta d'una novel·la coral que relata una rebel·lió femenina a la Costa de Morte. A partir de la mort d'un adolescent, la història centra en el personatge protagonista, l'Ari, i en les dones del territori, que més que venjança, busquen justícia. Amb tot, invoquen a les tres aranyes, plenes de sabidoria ancestral. I a partir d'aquí, ens endinsem en un relat ple de simbolisme, amb tocs mitològics, que ens fa adonar-nos del poder de fer comunitat, de l'oralitat i de cuidar les tradicions. És una novel·la de sororitat, escrita originalment en gallec i amb una traducció al català a càrrec de l'Eduard Velasco, impecable. Molt recomanable per a lectores de totes les edats i un llibre preciós per regalar a una bona amiga.
2: altra recomanació. La Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Dalglish.
1: Policial britànic basat en l'obra de la novel·lista P.D. James i ambientada a la Gran Bretanya dels anys 70. Segueix l'inspector en cap Adam Dalglish, un detectiu intel·ligent i reservat que resol casos complicats gràcies a la seva intuïció i capacitat d'observació. Una sèrie de misteri clàssic, elegant i amb ritme pausat, protagonitzada per Bertie Carvel, que hem vist en sèries com The Crown o recentment a El Caballero de los Siete Reinos. Des d'avui hi ha les tres temporades de Dalglish a Filmin.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
8: Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable.
14: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important.
15: Al Pirineu la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà.
16: Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, també la pera i la figa.
17: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després.
18: Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
19: Ara, que esta repatriació en aquells casos que sea necessari sea lo más rápido posible.
20: Hey, Momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Turbulent.
21: Agitat violentament, d'agitació n'hi haurà, violenta però segur que no. Just d'aquí dues setmanes amb l'arrencada del curs escolar, que ja va acabar l'anterior, ben mogudet el sindicat USTEC reclama al govern que s'assegui a negociar si vol evitar la vaga del dia 8.
2: Parc.
21: D'entrada, una extensió de terreny closa, amb jardins, amb bosc, etc. N'hi ha de naturals, d'urbans, de forestals, també d'infantils, quan són per la canalla i per la jovenalla ja grandeta dels 40 en amunt, sapigueu que a París es construirà un parc d'atraccions, un parc temàtic dedicat a Bola de Drac. De fet, serà un complex de tres parcs al nord-oest de la capital francesa.
2: Fugir.
21: Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany o un perill, i també es pot fugir d'estudi, fer el sort o fer l'orni. Això és precisament el que ha fet la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha negat a donar cap explicació sobre la compra de l'Àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics, com li reclamava Albert Núñez Feijóo, el líder del seu partit.
22: Chao, pescao.
2: I posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 8.
16: Són els ministres del govern espanyol que compareixeran al Congrés dels Diputats entre avui i dilluns de la setmana que ve, fora del període ordinari de sessions. Es tracta d'un fet inèdit en la democràcia espanyola que s'hagués forçat per la crisi migratòria a Ceuta. Els 8 ministres hauran de donar explicacions per la seva gestió.
2: 45.000.
16: Són les dosis de vacunes que el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes han acordat enviar a Ceuta com a mesura preventiva davant les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties. Segons la portaveu del govern de l'Estat, la Societat d'Epidemiologia és clara quan assegura que no hi ha risc de contagi. El que és contagiós, diu Elma Sainz, és la xenofòbia.
2: 12.
16: És el nombre de reposicions teatrals que tornaran a la cartellera barcelonina a la nova temporada de la tardor, que arrencarà amb 12 muntatges destacats que van triomfar en el seu dia. Grans sales on es tornaran a veure Els fills, La tercera fuga o Germans de sang, i també sales petites que donen una segona o tercera vida a obres com Desaparellats, L'estiuetge o Guillermota.
2: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un carrer bastant ample, naus a banda i banda. Sembla un port, perquè al fons s'hi veuen unes grues i per terra, sobre l'asfalt, hi ha escampats, estirats, desenes o fins i tot centenars de coloms.
23: Ocells que no van sobreviure a la forta i sobtada pedregada que va caure ahir a mitja tarda a la ciutat de Tarragona. És un dels efectes més vistosos d'aquest nou episodi de tempestes al sud del país, que també va deixar carrers i passos inundats o arbres caiguts.
2: La segona imatge també està relacionada amb les tempestes. En aquest cas són tres ciclistes de tres equips diferents. Estan asseguts en un sofà petit, coberts de dalt a baix amb tovalloles blanques i amb una evidentíssima cara de fred.
23: Un cop suspesa la tercera etapa de la Vuelta, quan faltava poc per arribar a la pujada final a Font-romeu, els ciclistes van refugiar-se d'aquesta tempesta, on van poder, en alguns casos, fins i tot sota paraigües d'aficionats, o en aquest cas d'aquesta fotografia, tres corredors que es van ficar al vestíbul d'un hotel a esperar la suspensió definitiva de l'etapa i que els recollissin els cotxes dels respectius equips.
2: La tercera imatge ens arriba des de Girona i veiem el que sembla una maqueta d'un vaixell d'època, amb tots els detalls, les veles, les cordes, el relleu de la fusta del buc, però sembla fet de suro, Núria Braira.
24: Sí, doncs són desenes de figuretes fetes només amb suro que es poden veure en l'exposició d'artesania del suro de Pere Siurana a Santa Cristina d'Aro. N'hi ha algunes de mida gran, com una masia amb totes les estances. També hi ha models de màquines d'escriure, motocicletes... Pere Siurana, de 80 anys, va començar als 12 fent un cotxe perquè el seu pare hi guardés els puros. I des d'aleshores fins ara, un cotxe que, per cert, també es pot veure a l'exposició.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en 2 minuts. I ho fem amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Les pluges intenses i les pedregades, les ventades, va escombrar i bona part del país, sobretot del sud, sense deixar, això sí, ferits de gravetat.
12: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal, amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita.
2: I avui tenim un altre interrogant sobre la taula, que va agafant cada cop més força políticament parlant, és si era necessari que s'alertés la població amb les alertes al mòbil, mentre mitjançant els famosos és alert.
21: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què durant l'episodi de dissabte no es va utilitzar el sistema d'avisos. Montse Ortiz és diputada.
0: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir, informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
21: Els comuns, per la seva banda, ho faran sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
2: Parlarem d'aquí una estona, amb la Ima Soler de Protecció Civil per demanar-li l'última hora i també per demanar-li la qüestió dels des d'alert. Recordem que fins ara el govern el que ha dit és que en les previsions que hi havia en aquell moment del temps no feia necessari enviar aquesta alerta als mòbils. Avui ens ho explicarà. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu, la seva primera reunió formal després de les vacances. També hi ha el primer Consell de Ministres després d'aquestes vacances d'estiu, evidentment, en aquest cas, amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs polític.
12: En aquesta primera reunió s'aprovarà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Ho ha anunciat el número 2 del govern, Carlos Cuerpo.
19: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: Tot això mentre el Partit Popular continua carregant contra la gestió d'aquesta crisi de Ceuta i parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta, com pot, enterrar la polèmica per la compra del famós àtic en diners públics.
3: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
21: La direcció dels Populars assistencia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
2: És notícia d'aquesta nit, el Canadà no s'arronsa davant de les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir de l'1 de setembre.
12: El primer ministre Mark Carney diu que hi respondran amb els mateixos impostos als productes dels Estats Units.
5: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
2: I presó provisional per a tres detinguts per robar cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
21: El robatori va ser dimarts passat i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. N'hi ha que encara no l'han recuperat.
6: Aquest dimarts serà un dia força més tranquil que no pas el d'ahir, després de les tempestes que van ser molt intenses en alguns indrets. Aquest matí, allà on hi haurà precipitacions, hi haurà bancs de boira, boirines, especialment en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. S'aniran trencant. Serà un matí potser entrenyinar per núvols alts. A la tarda, a partir de migdia, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui la temperatura tornarà a pujar. Els valors més alts arribaran fins als 34-35 a les comarques gironines, també a la Catalunya central, i estaran entre els 30 i 32-33 a la resta del país. De cara a demà, torna a aguantar una mica la inestabilitat. Demà serà un dia insegur, sobretot, amb ruixadets que aniran apareixent al llarg del matí i migdia, també durant la tarda, de distribució molt irregular, no seran gaire abundants, seran petits ruixats que aniran apareixent i desapareixent. La temperatura, malgrat tot, tendirà a pujar. El dia més calorós, però, d'aquesta setmana serà dijous, quan les temperatures podran tornar a arribar als 35 o 36 graus.
2: Tot això pel que fa a les pròximes hores del temps. Avui un dia bastant més tranquil, com deia el Tomàs Molina, en comparació amb el que vam tenir ahir, amb aquestes tempestes que vam tenir al sud del país, a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya, a les Terres de Lleida. Però vaja, actualitzem-nos ara mateix també pel que fa a la circulació. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'AP7 també circulació lenta del Papiol en direcció Barcelona-Tarragona per alguna possible incidència. A l'autovia A7 tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè s'ha inundat la calçada per les pluges, i a Barcelona la ronda litoral, circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta direcció Llobregat.
2: Tenim, per tant, gràcies Mariu, fins ara.
22: Fins ara.
2: Tenim, per tant, ara aquestes afectacions encara de les tempestes d'ahir, això ens porta al transport públic. Sílvia Andrés, bon dia.
7: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir, les línies de Rodalies que passen per Tarragona han recuperat la circulació habitual. Destaca que hi ha retards a la línia R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells, Breda i Maçanet-Massanes. També el tren que havia d'arribar a Lleida-Pirineus des de Manresa a 7:45 circula amb 43 minuts de retard.
9: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
10: De dilluns a divendres a 9:15
9: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més.
10: Ningú t'ho explicarà millor.
2: Arribarem a les 8 sentint una cançó que un o una de les nostres oients, una de fet, de les nostres oients ha volgut dedicar-li a algú. Ens ha enviat una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609, ens dieu amb una nota de veu curta a qui li voleu dedicar la cançó i quina cançó, evidentment, ho ha fet la Sara, això.
11: Hola, sóc la Sara, vull dedicar la cançó d'Avions volant de la Julieta al meu nòvio Víctor, que me l'estimo moltíssim.

0: Molt bon dimarts a tothom. Avui el temps hauria de ser una miqueta més tranquil o bastant més tranquil després de les inundacions i destrosses que aquestes últimes hores, que ahir al vespre, vam tenir molt especialment a les comarques de Tarragona. No només, també el temporal va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, on per cert s'obrirà un capítol per les possibles afectacions a la collita, però ahir va ser el sud del país el que es va emportar la pitjor part. Es calcula que hi ha una vintena de persones ferides, la immensa majoria o pràcticament totes amb caràcter molt lleu. De fet, no n'hi ha ni una d'aquestes persones, segons Protecció Civil, que estigui ferida greu, però vaja, una altra història són les destrosses materials i les imatges impactants que tenim d'aquest temporal que en algun moment va descarregar molt fort, ja no només aigua, sinó també pedra i sobretot ventades molt fortes. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui, per això, calor, eh? Avui serà sol
1: més
0: i calor.
1: Més calor. Correcte. Una calor moderada, la podríem qualificar així, perquè avui la més alta seran potser els 35 que arribaran a Girona o també cap a algun punt de la Catalunya central. A Ponent, per exemple, a Lleida probablement es quedin al voltant dels 33 o també 34 a Móra la Nova, és a dir que no serà una calor molt intensa o gaire intensa, en un matí que serà assolellat, entrenyinat per núvols prims que aniran passant però que s'aniran trencant a partir de migdia o primeres hores de la tarda, acabarà imposant-se el sol a tot arreu, potser amb alguna nuvolada al Pirineu, avui en principi sense precipitació. Però serà una setmana també d'altibaixos, perquè demà tornen a les nuvolades, alguns ruixadets al llarg del dia, res a veure amb els d'ahir, però sí, els ruixadets aniran apareixent i desapareixent dimecres en molts indrets del país, a la tarda més sol i a la tarda pujarà la temperatura. Després, entre divendres, dissabte, diumenge, tornaran a enfilar-se i el cap de setmana farà més calor. Però de moment, aquesta variabilitat de la temperatura se n'anirà repetint. De moment, avui, un dia força tranquil i també força càlid.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara. Avui, per tant, que el dia serà raonablement més tranquil pel que fa al temps. Dues coses importants pel que fa a les tempestes que hem tingut a les últimes hores. Una d'elles és que la circulació Rodalies ja està restablerta. Ahir van haver-hi diverses línies al sud del país, a les comarques de Tarragona, que es van veure afectades o directament tallades. Avui, segons Adif, ja funciona tot com en un dia habitual. I segon, això està començant a agafar una dimensió política important, bàsicament perquè hi ha partits com Junts, els Comuns o el Partit Popular, que demanen al govern de la Generalitat perquè no va activar ahir o fins i tot el cap de setmana l'ES Alert famós, el sistema d'alertes al mòbil. Recordem que en el seu moment el que s'havia dit, com a mínim pel que fa el cap de setmana passat, és que en el moment de la previsió meteorològica res no feia indicar que el risc fos tan alt com va acabar sent, sobretot aquest cap de setmana. En fi, ja que parlem de l'àmbit polític, hem de recordar que aquesta és la setmana en què a poc es va reactivant i es va tornant a la normalitat després de l'estiu, i avui, per exemple, reuneixen tant el govern de la Generalitat com el govern espanyol, com el Consell de Ministres. El govern de la Generalitat, amb una data molt marcada al calendari, el 8 de setembre, el primer dia del curs escolar, amb vaga convocada pels principals sindicats educatius, una vaga que ahir des de l'USTEC ens deien aquí al matí de Catalunya Ràdio que hi ha pràcticament cap opció, no hi ha pràcticament cap opció de desconvocar-la. Reclamen reunir-se amb el govern, sí, però per desconvocar les protestes que puguin venir després. La del primer dia de curs es dona pràcticament per segura. A banda d'això, el Consell de Ministres avui vindrà marcat bàsicament per Ceuta, perquè 26 dies després de la crisi, 26 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc, avui s'activa un comandament únic i es reuneix el Consell de Seguretat Nacional, que és l'òrgan, com el seu nom indica, el principal òrgan de l'Estat, on hi ha, d'alguna manera, tots representats, tots els responsables de la seguretat. I tot això amb un tema polític que avui continua també fer-se gran, que és aquestes imatges on es veia la Policia Nacional retirant estelades als aficionats del Barça abans del partit amb l'Elx. Sobretot el cas concret d'un noi a qui retiren del seu grup, colpegen amb les porres i a més el redueixen al terra i el continuen pagant un cop està reduït al terra. Són diversos els partits independentistes que han demanat explicacions sobre aquesta qüestió i aquest també serà un dels temes que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Un moment, però parlem de pluja. Així sonava la tempesta que va descarregar i al vespre a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya o les Terres de Ponent. Es calcula, ho dèiem ara, que una vintena de persones van quedar ferides, ni una d'elles greu, i avui, sobretot, es començarà a veure la magnitud dels danys materials.
2: Mira, loco. Oh, qué locura, tío.
0: Arbres caiguts, fanals també caiguts, carrers plens d'aigua, finestres trencades han estat el rastre que han deixat les ventades. La bona notícia del matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la circulació habitual, segons ha comunicat Adif, que, com sabeu, és l'administrador d'infraestructures. Repassem-ho tot plegat. Ricard Boigas.
2: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que la situació a Tarragona ha deixat lloc a una imatge que avui trobareu a molts diaris. Són centenars o milers de coloms morts, estirats al terra. Coloms que no van sobreviure a aquesta pedregada que va caure a mitja tarda a la ciutat de Tarragona, i la imatge realment és impactant. Tot el terra ple de coloms morts després d'aquesta pedregada. En fi, el sud del país és qui se'n va endur la pitjor part, ho dèiem, però no només va passar per aquí la pedregada. També la l'Urgell i la Cerdanya va descarregar fort, de fet, amb pedres de fins a 5 centímetres que van fer malbé alguns cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
4: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalater, pel matí de

0: A partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: És la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Júlia. I el que dèiem, la bona notícia del matí és que reprèn la circulació de trens al sud del país. Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia, sí. Les línies que estaven tallades eren l'R14 i l'RT1 entre Reus i Tarragona i l'R16 entre Cambrils i Tarragona, l'R17 i l'RT2 entre Salou i Tarragona i l'R15 entre Móra la Nova i Tarragona. Renfe havia habilitat un servei alternatiu amb autobús, segons Adif. Totes han recuperat avui la circulació habitual.
2: I a l'aeroport del Prat veurem avui com es lleva el dia. De moment no consten grans incidències, però ahir les pluges van fer cancel·lar una seixantena de vols, tant de sortida com d'arribada.
3: Són dades del portal flyradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'endarrerir molts vols programats. El retard de la tarda va superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
2: I encara més alteracions, justament relacionades amb les tempestes d'ahir.
4: Bueno, vamos a ver.
5: Esto duele.
4: Sí, sí. A mí se pone el propio Pogacha en cabeza.
5: No,
4: sí, ahora él está pidiendo, sí, sí, sí. Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Están...
6: Van a parar,
4: sí, van a parar.
2: És la Vuelta. Una calamarsada va fer suspendre l'etapa de la Vuelta a Font-Romeu quan faltaven 16 quilòmetres per arribar a la línia de meta. Com sentíem, va ser el propi líder de la competició, Pogacar, que va aturar la cursa, fins i tot abans que ho fessin els jutges, perquè els ciclistes els van enganxar aquesta pedregada, que, com explicaven en aquesta retransmissió, doncs em fa molt de mal quan et cauen a sobre aquestes pedres, sobretot si fan 5 centímetres, com deien que feien en alguns punts d'on va caure ahir aquesta tempesta. I per si tot això fos poc, per si el vent fos poc, per si la pluja fos poc, per si les pedres fossin poc, hem tingut un tornado. No ha estat a Catalunya, però ha estat raonablement a prop. Al prop de Carcassona, en concret, va ser aquest tornado que ha deixat una quarantena de persones ferides, una quarantena, 41, per ser més exactes, i va causar danys en 300 habitatges.
7: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot, i llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot, i després ja està.
2: Així ho explicaven alguns dels veïns a Carcassona, insistim, un tornado amb una quarantena de persones ferides. I després, com dèieu, només començar, tenim la vessant política de tot aquest temporal, ara tornant a Catalunya. L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos o d'alertes als telèfons mòbils.
3: Junts per Catalunya va registrar ahir mateix una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es van enviar S-alert dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits. Montse Ortiz és la diputada de Junts, responsable d'infraestructura.
8: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
3: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre això i el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alertes.

0: el temps i els efectes del temporal, que és el principal tema del dia d'aquestes últimes hores, però l'altre tema del dia és l'inici d'això que en diuen el curs polític. Avui el govern reprèn les reunions setmanals després de l'estiu. Sobre la taula de l'executiu de Salvador Illa podríem dir que hi ha les mateixes carpetes que hi havia abans. Àlex Giral, Robert.
1: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
2: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
1: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que com a mínim viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àlex. Repassem algunes d'aquestes carpetes que deia l'Àlex que té pendent. La més imminent és aquesta vaga del sector de l'educació prevista pel primer dia de curs escolar, pel primer dia de

0: classes el 8 de setembre. En declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, deia que fa ben bé un mes que no es reuneixen amb el govern i demana fer-ho. Demana que continuïn les negociacions, no per evitar la vaga del 8 de setembre, que ho veuen pràcticament impossible, per tant es dona pràcticament per segur que hi haurà vaga de docents el 8 de setembre, sinó, deia Yolanda Segura, que les reunions s'haurien de fer per intentar evitar que a partir de llavors n'hi hagi més de protestes.
1: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Aquesta és la primera carpeta, eh? La segona és, evidentment, Rodalies. Aquí, a banda de les inversions pendents i del rosari d'avaries que té la xarxa, hi ha un element afegit, que és el caos del dia de l'eclipsi de sol. Els comuns demanen la dimissió del secretari de Mobilitat, de Manel Nadal, per la gestió d'aquell cas i per les justificacions que va fer aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dia de l'eclipsi, els trens que anaven al sud van anar plens fins a dalt i la tornada dels Mossos van haver de regular l'accés a algunes estacions per evitar aglomeracions a les andanes. El portaveu dels comuns, David Cid, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que això ha de tenir conseqüències.
3: Les estrades Rodalies amb l'eclipsi va ser èpic. Jo crec que, sincerament, crec que el secretari de Mobilitat, el senyor Manel Nadal, el que hauria de fer és marxar a casa. Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu en passiva que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst, si no ell?
2: Sí, es referia així a les declaracions que el secretari de Mobilitat va fer al matí de Catalunya Ràdio.
4: La previsió era correcta. Segurament, per al nostre entendre, ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Hem de veure quins trens van funcionar, quins van operar i, finalment, com va funcionar el sistema. Evidentment, no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la que era suficient, diguem. Ara, el funcionament, finalment, s'ha demostrat que no va ser el correcte.
2: Junts també va demanar explicacions pel que consideren mala previsió.
0: Per tant, tenim la carpeta de les protestes dels docents, la carpeta de Rodalies, la tercera carpeta, ho deia l'Àlex Giral, és el finançament. Avui el diari El Periòdico destaca en portada que el president Salvador Illa manté actiu el grup d'experts per ajudar a aplicar el nou model de finançament, tot i que aquest model ja es va anunciar, de fet no només es va anunciar, sinó que es va presentar.
2: Segons el diari, el govern vol mantenir actiu el grup, format per 7 economistes, a l'espera de la tramitació i aprovació del model. El grup de treball es va engegar fa 2 anys, però la Generalitat ha rebutjat publicar-ne els treballs o les reflexions, al·legant precisament que encara no han acabat la feina.
0: I a les carpetes pendents del curs passat, aquestes que han detallat, a les protestes dels docents, Rodalies, evidentment, o el sistema de finançament, se n'hi afegeix una carpeta nova que està agafant dimensió política també a les últimes hores. Va començar com una qüestió esportiva, però ara està arribant a l'àmbit polític. És aquesta decisió de retirar estelades abans dels partits del Barça, no és la primera vegada que passa, el que passa que aquest cop va acabar agarrotades amb un nano que portava una estelada abans del partit que va enfrontar els Blaugrana amb l'Elx al camp de l'Elx. Insistim que això és un vídeo que grava un aficionat on es sent com la gent diu dale fuerte, eh? Dale fuerte quan estan atonyinant un nano a qui li retiren l'estelada i fins i tot hi ha aplaudiments. És un vídeo enregistrat, com dèiem, per un aficionat on es veu com la policia li requisa l'estelada a un noi, la parta del grup, li clava cops de porra i l'immobilitzen a terra. La Policia Nacional a les últimes hores ha dit que això ho pensa investigar.
2: La delegada del govern espanyol al País Valencià ha parlat també d'una investigació interna. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior per demanar-li explicacions per una que, segons diu, és impropi d'un estat de dret. Els partits independentistes també volen que el govern espanyol detalli els fets o la base legal amb la qual els policies poden demanar retirar les banderes estelades. Sostenen que la llei de l'esport només prohibeix els símbols que incitin a la violència o al terrorisme.
0: I què diu el Barça? Doncs la directiva del club diu que també ho ha denunciat, o també ho ha denunciat, vaja, i s'ha posat a disposició de l'aficionat.
2: El club lamenta la retirada d'aquestes banderes i diu que es reserva el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes. Fonts del Barça també han dit al matí de Catalunya Ràdio que el president Joan Laporta ha parlat amb el noi afectat i amb el seu pare per traslladar-los tot el suport del club.
0: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de 9. Ara que parlàvem del govern espanyol, avui també reuneix el Consell de Ministres per primera vegada també després de les vacances, però és una trobada que d'alguna manera s'ha vist tapada per una altra reunió convocada per avui mateix, d'això que en diuen Consell de Seguretat Nacional, que s'ha convocat per avui per parlar de Ceuta 26 dies després de l'entrada massiva de persones persones procedents del Marroc. Anem en directe a Madrid. Paula Brujats, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El Consell de Seguretat Nacional és el màxim òrgan de l'Estat en matèria de seguretat, com el seu nom indica. Reuneix no només els principals responsables polítics, sinó també el cap de l'Estat Major de la Defensa o el director del CNI, i avui parla, es reuneix mentre el govern espanyol, també 26 dies després, anuncia un comandament únic per la crisi de Ceuta.
5: Sí, Pedro Sánchez dona una nova dimensió a la crisi, cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular i crea aquest comandament únic que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. S'aprovarà aquest matí després de la reunió que tu deies, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa assumirà la coordinació de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, és a dir, pren el timó, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del gobierno español.
6: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
5: Millor coordinació, deia Cuerpo, que ha de servir per accelerar les expulsions dels adults que queden a Ceuta, també l'acollida dels menors d'edat i per resoldre les sol·licituds d'asil. El govern espanyol que entoma, per tant, les crítiques davant d'una crisi enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartaven.
0: També avui comencen les compareixences dels ministres del Congrés. Recordem, 8 ministres entre avui i dilluns de la setmana que ve. Començaran amb la titular de Defensa, avui mateix, encara amb moltes preguntes sobre la crisi i, sobretot, amb molta, molta pressió per part del Partit Popular.
7: 24 días después de que el gobierno diera por solucionada la crisis, hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia, la salud pública y la viabilidad misma de la ciudad de Ceuta.
0: És el que deia ahir el portaveu del Partit Popular. I ja que parlem del PP, tenim encara, o tenen encara, vaja, la carpeta que ben gros hi posa Isabel Díaz Ayuso. Després que Feijóo demanés més explicacions sobre el famós àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar, en teoria per treballar-hi, la presidenta s'ha negat a donar més explicacions, dient que, com que ja l'han posat en venda, Paula, doncs aquí no cal, ja endavant.
5: Sí, Feijóo l'ha posat en una situació complicada, li reclama més explicacions, però Isabel Díaz Ayuso es nega a aclarir res més sobre aquest famós àtic, intenta enterrar la polèmica i la despatxa, atenció, amb aquestes declaracions.
8: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
5: I culpava els periodistes per preguntar-li un altre cop per l'àtic, però qui l'ha tornat a posar en el focus realment és el líder del seu propi partit. Feijóo ha revelat també que estava al cas de la compra de l'àtic des de l'abril, quan Ayuso sempre ha dit que allò no ho va saber fins al juliol. La direcció del PP, que es distancia d'Ayuso, i ningú posa la mà al foc, ni per ella ni per aquesta operació, que genera malestar dins les files del PP per una compra que molts diuen no es pot entendre.
0: Paula Brujats, Madrid, gràcies, fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
0: 8 i 21 minuts, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i 22 minuts. Repassem, doncs, els bàsics del matí amb el Pol Foradà de la Sílvia Solanes i la Marta Viana. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Sitges continua de festa major i aquesta nit l'ha pogut celebrar en principi amb tranquil·litat. No consten incidents com els aldarulls, els greus aldarulls que hi va haver la matinada d'ahir. Diumenge a dilluns, uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van arribar a enfrontar amb la policia llançant-hi pedres i ampolles de vidre. Txell Garriga.
14: Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major, i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera, que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà, com lavabos o contenidors. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. I també de les últimes hores, la policia ha detingut 3 persones per haver robat cable de coure en l'enllumenat públic de Figueres.
13: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la capital de l'Alt Empordà. Alguns encara no l'han recuperat.
0: I a Barcelona han detingut un piròman que cremava contenidors a Sant Gervasi i a Pedralbes.
14: La Guàrdia Urbana l'acusa de provocar fins a 18 incendis que haurien cremat més de 120 contenidors. Els focs es van fer entre el maig i l'agost i l'Ajuntament de Barcelona, que els danys diu que els superen els 100.000 euros.
0: Això avui, 25 d'agost, quan fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó, un dels grans incendis que hi ha hagut aquest estiu. Passades aquestes primeres setmanes, els alcaldes reclamen un clàssic: que les ajudes que es van prometre arribin. Pepa Ferrer.
15: Més de 9.000 hectàrees cremades i pèrdues d'uns 40 milions d'euros per al camp. Ara els pobles afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó també han de recuperar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
16: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
15: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees i es van prometre ajudes que no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
16: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos.
15: Des d'Eslida, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 minuts per arribar a 8:45. Tenim en marxa, a més a més, dues polèmiques relacionades amb el contingut a les xarxes socials. El Regne Unit, per exemple, s'està investigant si un accident de trànsit amb 7 morts, 7 persones que van morir, si aquest accident està relacionat o causat directament per un repte viral.
17: Perquè fa una setmana 5 joves van morir a Dublín d'una manera similar. En els dos casos eren cotxes que anaven en sentit contrari per les autopistes i que eren conduïts per joves que abans havien compartit vídeos fugint de la policia. Irlanda ha demanat a TikTok que detalli quines accions adopta contra els continguts que glorifiquen activitats il·legals.
0: L'altra polèmica relacionada amb les xarxes socials la tenim una mica més a prop, és a la Vuelta, abans en parlàvem. L'organització de la cursa ciclista ha contractat la influencer catalana Erola Jones perquè publiqui vídeos movent-se per zones habitualment vetades als mitjans de comunicació o a la premsa.
13: I ha estat fortament criticada, per exemple, per comentaris sexistes, com aquest, amb el líder de la prova, Tadej Pogačar.
18: Pogačar, congratulations. Why do you hyperventilate every time you see me? You hyperventilate?
19: What is that?
18: Like, you breathe?
19: I breathe 24/7.
18: We have to go. Congratulations.
19: Thank you.
18: Qué guapo, es de cerca. Es mucho más guapo de cerca, chicos.
13: Després de les moltes crítiques rebudes, també per companys periodistes que segueixen la prova, ella no ha rectificat, al contrari. L'organització sí que ha decidit restringir-li els accessos, però en principi seguirà fent vídeos les properes 3 setmanes que queden de Vuelta.
0: D'aquí 4 minuts arribarem a 8:45. Una notícia que no sorprendrà, però que continua sent greu. Barcelona és la ciutat de tot Espanya on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. 600 euros de mitjana. Roser Parera.
20: A Catalunya l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les 4 capitals. Sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. En canvi, l'oferta ha caigut a totes 4 ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros. A Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que de mitjana una habitació costi al voltant dels 425 euros. Rosa Pereira Moragues, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja que parlem de diners, parlem d'una de les conseqüències econòmiques de les altes temperatures, de la calor d'aquest estiu. La llista de collites que s'avancen per les altes temperatures es va fent llarga i cada cop més llarga. Vam explicar ara fa pràcticament un mes, de fet, una mica més d'un mes, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que començava la verema setmanes abans del que és habitual.
21: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, tinguem, creiem que tornem a batir el rècord.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona, del Penedès. També hem anat explicant en aquestes últimes setmanes que la poma, la pera, els cereals, tots aquests cultius fa que la calor apuntin a previsions no precisament bones, i avui parlem de dos casos més una mica en aquest sentit. D'entrada, les figues.
13: Els productors d'Alguaire han començat la collita dues setmanes abans del que és habitual. La campanya s'allargarà fins a principis de novembre i està marcada també per la caiguda dels preus a causa de l'augment de l'oferta interna i de països com Grècia o Turquia. La calor també ha fet que les figues siguin més petites.
0: I també s'ha avançat per la calor, en aquest cas uns 10 dies, la collita d'ametlla. Aquí, en principi, però, es mantenen els preus, Noelia Caselles.
1: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma encara més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
3: Anem veient que de cada any la collita es va avançant una mica més.
22: Pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
1: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca, similar a l'any passat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran.
17: El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes.
0: Sofia Cabanes.
23: Bon dia. A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
24: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar d'unques inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats.
23: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès. Actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I una previsió pel dia d'avui. Avui es tornen a concentrar les treballadores de la neteja dels hotels.
13: Les anomenades Kellys tornen a mobilitzar-se per denunciar que suporten sobrecàrrega de feina, precarietat i malalties laborals. La concentració per reclamar unes condicions laborals dignes serà a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: I parlant de turisme, cada vegada hi ha més municipis que utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar-lo, molt especialment a la Costa Brava.
13: Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden.
0: Núria Paraire.
25: Una cinquantena d'entitats com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si s'allotgen els turistes en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
26: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
27: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
13: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat clavats a 8:45, de seguida repassem algun altre dels titulars que ens deixa l'actualitat, però actualitzem ara mateix la situació de la mobilitat d'aquest matí amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia de nou.
28: Bon dia. Hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells Breda i Massanet-Massanes. Més coses al tren, que havia d'arribar a Figueres des de Sants, circula amb 43 minuts de retard per un robatori de coure a l'estació d'Hostalric. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Barcelona Sants a les 9:08 circula amb una demora de 34 minuts. Pel que fa a l'aeroport del Prat, es veuen alguns retards, com per exemple el vol d'Eurowings cap a Bonn de les 9, sortirà 25 minuts més tard.
0: I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia també de nou.
29: Hola, bon dia. Doncs avui més tranquil·les que altres dies. Hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle variat en una zona d'obres, i a Barcelona la ronda a dalt amb cua d'Horta a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.

0: Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya, us ofereix el temps.
1: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia de nou.
1: Més tranquil·litat avui, eh?
2: Avui sí. Avui un dia, fins i tot també més calor. Torna una miqueta de calor a les comarques, sobretot de Girona. A Girona s'arribarà fins als 35 graus, o també a la Catalunya Central, 34-35, i en canvi a Ponent també farà més caloreta, però només, diríem, 32-33 graus, també cap a les Terres de l'Ebre. Avui un dia de sol, entrenyinat al matí per la presència de núvols prims, a la tarda s'acabarà imposant el sol amb alguna nuvolada del Pirineu. Avui no esperem precipitacions, o almenys esperem que no n'hi hagi, tot i que demà torna una miqueta la situació d'inestabilitat. Demà al matí hi haurà ruixadets, més que no pas ruixats. Hi haurà moments amb més tapat, amb alguna gotellada, després es tornarà a trencar i, desfet, a partir de migdia aniran desapareixent aquestes precipitacions i acabarà imposant-se el sol, i això permetrà que la temperatura torni a enfilar-se. Entre dijous i divendres torna a passar una altra línia d'inestabilitat i sembla que el cap de setmana tindríem un temps ja més assolellat i un altre cop més calorós, amb temperatura que tornarà a ser més alta de cara a diumenge.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu
0: i Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i tres minuts de nou, de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, el Marc Font Ribas i la Míriam de Sant Germain. Però abans, una notícia de les últimes hores: els Estats Units posen definitivament en marxa la anunciada ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran.
4: El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
5: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
4: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
1: Encara parlant de conflictes, el Regne Unit s'ha compromès a facilitar a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre, Andy Burnham, ho ha dit personalment al president Zelensky a Kiev, en el que ha estat el seu primer viatge oficial a l'estranger.
6: D'aquesta manera, Burnham ha volgut demostrar que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu de Downing Street i garanteix ple suport a Ucraïna. My second
7: message today. El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
6: La coalició de voluntaris, integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna, s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot.
1: I quan passen 5 minuts a dos quarts de nou, parlem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos tornen a fer boicot anunciant que no participaran al concurs de l'any que ve.
1: L'any passat també van baixar del carro del concurs i no hi van participar perquè Israel sí que ho feia. El boicot de l'any passat també s'hi van sumar Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia.
0: I parlem de París?

0: resulta que París tindrà tres parcs d'atraccions sobre bola de drac gràcies a un acord entre l'Aràbia Saudita i el govern francès. París, Isabel Galí.
1: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir tres parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel. Parlem de Woody Allen. Perquè ja va ben bé un parell o tres d'anys que no roda cap pel·lícula i a aquestes últimes hores s'ha confirmat que començarà a rodar a Espanya d'aquí un parell de mesos, al mes d'octubre. La nova pel·lícula del director de Nova York té un pressupost d'uns 14 milions de dòlars i en principi es rodarà majoritàriament en anglès.
2: No se saben detalls de la trama, tampoc del repartiment, tampoc com es dirà la pel·lícula. Sí que sabem que el títol inclourà la paraula Madrid i és que és una de les condicions que havia posat la Comunitat de Madrid per finançar el projecte amb 1,5 milió d'euros. L'última pel·lícula del director nord-americà, cop de sort, va sortir el 2023 quan es va estrenar al Festival de Venècia.
0: Encara parlant de cinema, Brad Pitt tornarà al Festival de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita.
3: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
4: I Cerebert presenta la pel·lícula En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta.
0: Això al Festival de Sant Sebastià, però el festival que comença avui és el FITAC de Girona.
5: Ah, ara comencem.
6: Baixem llum, sisplau. Aló? Vete aquí, que una vegada...
0: És una de les obres de teatre del FITAC de Girona, Solana.
7: El festival obrà una nova edició amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur al màxim de públic possible.
0: Maria Rovira.
8: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb una vintena de companyies. Xavier Valentí és el director artístic.
9: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de gana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
8: Entre les propostes gironines hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran en la jornada del FITAC OFF, que tancarà al festival diumenge. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una cosa més abans dels esports. Demà arriba als cinemes la quarta pel·lícula de la saga Tadeu Jones, que per primera vegada, per cert, tocarà el tema de la paternitat, Montse Pujol.
10: En la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència del grup i fa posar molt gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director de la saga, Enrique Gato, ha explicat a Catalunya Ràdio que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar el personatge, era el moment de fer-ho.
11: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
10: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports, va.

0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Rodri podria debutar amb el Barça aquest dijous. El jugador va completar el primer entrenament amb els seus companys.
1: Hi ha ganes de veure el jugador, un entrenament previ al Barça Atlètic Club d'aquest dijous. És el que va completar el jugador del Barça. Es va entrenar la setmana passada al marge del grup, això sí, per agafar la forma. També es va entrenar amb el grup Valde, que no va viatjar a Elx. Gavi es recupera de la forta contusió al genoll. Només això, s'ha descartat cap lesió greu.

0: L'Espanyol, per la seva banda, podria lligar les pròximes hores el fitxatge del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza.
1: Seria la gran incorporació de l'Espanyol aquesta temporada. Arribaria, com ha dit, fins a final de temporada, però el club blanquiblau hauria d'executar al final de curs, compra obligatòria, 8 milions d'euros. La intenció del club és fitxar-lo definitivament quan acabi aquesta temporada i lligar-lo a l'Espanyol per 5 anys més, segons explica el periòdico. El jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores i avui presenta en Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
0: Mentrestant, ho dèiem abans, queixa formal del Barça per l'actuació de la policia contra els aficionats blaugrana que es van desplaçar a Elx.
1: Estan apareixent ara noves imatges des d'altres perspectives de la càrrega policial contra especialment contra un aficionat del Futbol Club Barcelona. El Barça ja ha dit que considera desproporcionat l'ús de força, no descarta emprendre accions legals. El president del club, Joan Laporta, ha parlat amb un dels seguidors més afectats, ha traslladat tot el suport del club. El Barça demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx esperonaven la policia, fins i tot a carregar amb més contundència. Pégale fuerte, deien alguns aficionats de l'Elx. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació policial, demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. Jugats a primera, Osasuna 0, Llevant 0, Màlaga 1, Deportivo 1. Avui a les 9, València Betis, a quarts de 10. A la Premier, el duel entre el Fulham i el Chelsea. Ha acabat 2-3 pel Chelsea. Arbeloa i Xavi Alonso s'han retrobat a les banquetes. L'etapa de la Vuelta es disputa avui a Andorra, 4 ports de muntanya, després que ahir es va cancel·lar la prova a 15 quilòmetres del final d'etapa per una tempesta a Font-Romeu, mentre que el Barça i el Granollers són els nous campions de la Supercopa d'handbol masculina i femenina.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
8: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
11: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
12: El rentaplats.
11: Jo les cuines no entro mai.
10: I tens un restaurant?
11: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
14: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
17: Va, si no ho cal.
16: És que és el que...
17: T'has cagat unes preguntes a vegades, tio.
18: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
16: A veure, Xuriguera.
17: Ai, el swap i el... I el rap, a més, llavors hi ha el crack.
16: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
18: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
15: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
12: S'apagaren tantes veus.
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
20: Una de les 10 candidates és...
21: Quan el cel es torna negre.
20: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
21: Els veïns desemparats.
20: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director general del grup Món, Vicent Sánchez, la periodista i exdiputada Ana Grau, el periodista de Públic, Marc Font Ribas, i la periodista de Crònica Global, Míriam de Sant Germain. Com esteu? Tots bé?
24: Sí, molt bé.
0: Us ha enganxat
24: bé,
0: la pluja en algun lloc o no, d'aquestes tempestes? No us ha enganxat? Perquè ja déu-n'hi-do,
24: eh? Miracle. L'he anat esquivant, però pels pèls. Sí. Perquè ahir estava a les terres de Tarragona. Mira. I vaig marxar, que va començar a caure un xàfec, que vam haver de trucar a la iaia. Iaia, no surtis, no treguis els gossos.
0: Sí.
24: Perquè, sí, perquè a més està primeta i amb les ràfegues de vent sortirà volant. Sí.
0: Anna, a tu t'ha enganxat, Anna, o no?
25: No, no, aquí a Madrid, diguem-ne, sin novedat, sin novedat. Han baixat molt les temperatures, cosa que segueix molt, perquè així ja no tens aquella sensació de que Àfrica comença els Pirineus, però no, no, no, de moment no, no, no. Si vols aigua has d'obrir una ampolla, de moment, sí, sí.
26: Jo vaig patir per solidaritat perquè em va pillar davant la tele, que és un lloc fantàstic, on mirar les coses que passen en el món.
0: Sí, exacte.
25: I tu, la barrera, no? Sí, sí.
27: A mi em va agafar just en el moment que volia sortir a córrer, a fer una mica l'entrenament diari i esvergir-me, i just em va estroncar l'entreno. O sigui,
26: millor, l'esport.
0: No, és recomanable.
27: L'esport és salut. Sí.
26: No.
27: No faré proselitisme, però és evident, és evident.
0: Vinga, doncs les pluges és el primer tema que volem comentar a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio. I ho volem fer amb la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
28: Hola, molt bon dia.
0: Ja han passat unes quantes hores. Quin balanç en fem dels incidents d'ahir amb aquestes pedregades i aquestes ventades que vam veure?
28: Bé, com sabeu, ahir vam tenir aquesta intensitat en aquesta zona del litoral central de Tarragona. Hem anat seguint durant aquesta nit també totes les incidències que teníem. De fet, encara hi ha algunes incidències en les que encara s'està treballant, incidències d'assistència, no incidències urgents, evidentment, i encara estan els bombers treballant. Hem tingut forces trucades al 112 al llarg del dia d'ahir, van haver-hi encara algunes al vespre, però ja eren de persones que trobaven alguna situació en el seu habitatge, però que no eren que s'estigués produint en aquell moment, sinó que ja era de revisió d'espais o algun aspecte que anaven trobant, i seguim treballant, i avui no tenim avisos. Avui, sortosament, doncs no tenim cap avís de previsió. Esperem que evolucioni durant el dia d'avui amb més tranquil·litat i seguirem doncs amatents a aquestes incidències que us comento que encara queden, com per exemple doncs una incidència que hi ha de llum elèctrica, que tenen una avaria a la zona de Tarragona, i encara ara coneixíem que hi havia 2.000 persones que encara estaven sense aquest servei elèctric, i estem pendents també doncs de que la companyia ens informi de quina previsió tenen, que estan en aquests moments treballant-hi.
0: I és una avaria relacionada amb la tempesta d'ahir, eh?
28: Entenem que sí, eh? No conec la causa, però més una avaria que va començar ahir, i per tant amb les pluges que van haver-hi, amb el temporal que va haver-hi, com veu veure, amb aquesta intensitat tan forta doncs en aquesta zona de la ciutat de Tarragona, és molt possible, entenem que sí, però no coneixem exactament la causa en aquests moments.
0: El que sabem és que hi ha hagut una sèrie de persones que han pres mal, però poqueta cosa, no? Són ferits lleus,
28: sí,
0: diguem-ne.
28: Sí. Sí, sí. Ahir el SEM ens connectava que va fer una trentena d'assistències de trucades que li havien fet o assistències que s'havien demanat, que en aquest cas van haver-hi 4 persones que van haver de ser traslladades a hospitals, però que no revestien gravetat.
0: A banda d'això, com vostè sap molt bé, el que s'està comentant molt aquests dies és el voltant de l'ESALERT, de si s'hagués hagut d'enviar o no, no només per l'incident d'ahir també, sinó pel del cap de setmana. El cap de setmana vostès insistien que la previsió meteorològica en el moment que s'hagués hagut d'enviar no indicava que hagués sigut tan dur, no? Que havia de ser tan dur.
28: Correcte. Bé, nosaltres quan enviem una alerta d'aquest tipus és una alerta perquè demanem a la població que faci una mesura en prevenció d'una situació que ve. Per tant, coneixem que ve una situació. En aquests casos que vam tenir la matinada del divendres al dissabte i ahir a la tarda, no teníem aquest avís, no teníem aquesta situació de previsió de que podia esdevenir una situació d'aquest tipus. Ara bé, sabem que la meteorologia pot tenir aquest component de sobtar en un moment donat, en una zona àmplia, que pugui haver-hi alguna situació puntualment intensa. Estan explicant-nos ja de fa molt temps que estem en una situació d'emergència climàtica, que estem en una situació en què els fenòmens extrems cada vegada són més freqüents i es donen més sovint, i malauradament jo crec que ho estem veient, i que estem veient com sí que es donen fenòmens d'aquests que potser no són prou detectables, però que es poden produir. Per tant, doncs hem de tenir això present, que hi ha aquestes situacions que sense tenir una previsió clara o una previsió molt elevada de que es puguin produir, tenen lloc. Per tant, nosaltres, quan nosaltres avisem i donem una mesura a la ciutadania, de manera generalitzada la demanem quan sabem que tenim una probabilitat alta de que succeeixi un fenomen. No era aquest el cas d'aquests dos dies que comenteu.
0: En tot cas, per entendre una mica, perquè vostè la sentia al cap de setmana dient que hi ha una, corregirà, si ho dic malament, però que el nivell de risc és sobre 6, no? I llavors les alerts s'envia quan és 6 sobre 6. Si és 4 o 5, en principi no s'envia.
28: 5 o 6 sobre 6.
0: 5 o 6 ja s'envia.
28: 5 vol dir que hi ha una probabilitat d'un 50% que succeeixi un fenomen.
0: Val.
28: 6 és que aquesta probabilitat és molt alta o que ja s'està produint. Una probabilitat de 4, per exemple, és una probabilitat només d'un 30%. Per tant, aquesta probabilitat d'un 30%, estava parlant jo d'un nivell 4, que és una probabilitat d'un 30%. Uh-huh. Aquesta probabilitat de 4 ens sembla molt baixa. És una probabilitat que es dona poc freqüentment. I moltes vegades ho heu vist. Com hem enviat nosaltres una alerta de protecció civil amb nivells de 5 i no s'ha produït la pluja. Per què? Perquè el component de probabilitat que té la predicció meteorològica l'hem de contemplar i hem de ser conscients que hi ha un component de probabilitat que no és el 100% segur que succeirà, sinó que es veu que pels fenòmens i pels models hi ha una probabilitat elevada de que succeeixi un fenomen i, per tant, és quan nosaltres avisem. Aquesta probabilitat alta que es produeixi aquest fenomen nosaltres la considerem a partir d'un 50%, que és un nivell 5 o 6 sobre 6.
0: Clar, això suposo que és el que desconcerta una mica per part de la gent, no? De dir, hi ha hagut vegades que m'han enviat una alerta al mòbil i no ha passat res, aquesta vegada ha passat i ningú no m'ha dit res, ningú no m'ha avisat, no?
28: Clar, aquest és el problema que nosaltres tenim, és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim, no tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc. Llavors, el que ens va bé és que tinguem aquestes previsions prèvies que ens deixen fer aquest avís amb antelació, fins i tot si podem, el que volem és fer-ho fins i tot el dia abans perquè la gent es pugui preparar, recordem allò que ens ha passat alguna vegada, de poder avisar el dia abans perquè l'endemà la gent doncs, no porti els nens a escola o que no hi hagi mobilitat. No? Això ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Mm. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
0: Hi ha una qüestió amb això que vostè m'ho dirà, però hi ha una certa sensació generalitzada que després de la Dana hi ha una tendència a curar-se més en salut i a fer aquests avisos, diguem-ne, a baixar el llistó dels avisos precisament per curar-se en salut. No sé si és encertada això o aquests criteris que vostè em deia del 4 i del 5 i el 6 ja fa temps que hi són.
28: Sí, aquests criteris ja fa temps que els tenim. El que no teníem abans de la Dana era l'eina. O sigui, l'avís aquest de les alert que ara coneix tothom i que tothom en parla, perquè és un avís que és molt sorollós, és molt generalitzat, jo ho comprenc, No el teníem abans, el tenim a partir de l'any 2023. Abans no el teníem, abans el que fèiem era el que fem ara sempre, donar avís a través dels ajuntaments, dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, que és el que continuem fent, Vull dir que nosaltres no deixem de donar els avisos de tot el que tenim. L'única diferència és aquesta utilització d'aquesta eina que és molt generalitzada. Ho fem, doncs possiblement coincideix també amb aquests moments en què s'han començat a veure també fenòmens més extrems i que s'han utilitzat. Nosaltres aquesta eina disposem d'ella des de l'any 2023 i l'estem utilitzant quan veiem que hi ha aquesta previsió que podem donar aquest avís generalitzat, sobretot quan hi ha una necessitat d'una mesura, quan li podem dir a la població s'ha de fer això per evitar aquest risc. I aquesta és la forma que nosaltres tenim de treballar aquesta eina d'avisos en els mòbils.
0: Bàsicament quan s'ha de dir quedeu-vos a casa, no?
28: Bàsicament, o a vegades hem de dir evacueu d'un espai, marxeu d'aquí, que també ens hi hem trobat alguna vegada, per exemple, amb algun incendi forestal.
0: També va passar una cosa ahir, una imatge d'aquestes molt cridaneres, que és que aquesta tempesta va enganxar a mitja etapa de la Volta ciclista, de la Vuelta, i amb aquestes pedregades que evidentment, doncs, algun...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
4: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
4: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
3: Parlem del carrer
4: Montserrat
3: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
6: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez,
3: que m'han dit que era molt important
6: la senyora
3: dona,
6: oh, i tant,
3: que sempre guiava,
6: tocava molt bé les campanes també ella, molt bé les campanes. Sí, sí.
4: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
6: d'Olesa,
4: d'Olesa de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent, i ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs, i venen una gent
3: i ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
6: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys, he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goig de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet,

0: comença la festa major per nosaltres.
1: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
0: Ens convoquen.
1: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
0: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
1: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui,
0: no.
1: No?
2: Estan mecanitzades.
0: Estan mecanitzades, però es poden.
1: Es poden fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides. Són manuals i automàtiques. No?
2: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
1: D'acord.
2: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
1: Des de dalt.
2: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, no. Només podem sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. Llavors convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc... diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner en actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
1: Clar, campaner...
2: I aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. Si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
1: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
2: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
1: Es nota,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera

0: d'avisar la gent que passaven coses importants, un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que a més les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, o sigui, no demanar que es declaressin bé d'interès local, patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt el campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars, aquí a Catalunya, que fan servir les campanes, perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona. I les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
1: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
0: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
1: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, i hi ha gent que encara ho està cuidant.
2: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si a l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca l'Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona. I jo el sento, són les 12. Però no perquè és les 12, sinó perquè el sento. O sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti, és una altra cosa. Perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar. I parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és. Però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs. Perquè la gent s'habitui.
1: Doncs estem aquí per
2: Eduquem.
1: Això, eh?
2: Ja. Però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
0: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
2: No, esclar.
0: No, però no el reconeixem.
2: No el reconeixem.
0: No el reconeixem.
2: I reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
0: Sí, senyor.
2: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major començar així?
1: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir ningú de Girona, com en Blai, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també
0: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
1: Exacte, i també
0: la parròquia de Santa Magdalena.
1: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'entitats de cultura popular, que és la que aplega
0: coordina tots els actes de
1: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
0: Exacte.
2: Sí, senyor.
0: Ho has dit molt bé.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
0: Agrair
2: la ràdio d'Esplugues,
0: sí,
2: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
0: Mai tant. I
1: doncs,
0: tant.
1: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Caselles. Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la crònica, que ja té 71. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima. Sobretot, tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i defuncions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens n'enterem, les famílies no ens ho fan saber. Per ser greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues,
0: sí,
2: @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, crònica vida esplugues seria cvesplugues @gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avens.
1: Sí, ve baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avens, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna i imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic. I voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet posem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Vaja. Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, sí, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre que fem un tema nadalenc, sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres, de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior, sí, i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus des d'aquí, i un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això,
0: sí,
2: i ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que sí primer, tipus la comunitat hindú, o la comunitat pakistanesa, o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt.
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista, i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent... bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi han moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell. Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres donant-nos articles i per fer una publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: de tot tipus,
2: patinadors.
1: I nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
2: que viu a Gràcia, que ens va obrir el seu casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja.
0: Perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats, amb motiu també del vostre aniversari, en veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre he tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid,
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
2: d'Arenys
1: i del Pont d'Esplugues,
2: el senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones. Però... que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'entreball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'ediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006 que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una inclusió, porta un cercador també, qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des de 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí.
2: Els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, x, a c, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
2: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, però vull dir que a través tot és... de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica, fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues o que pensem que passaran a Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més, per tant és una crònica però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu de les coses que passen a Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa poder trigaria una estona, i això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment i només he de buscar la data i el que justament m'interessa. Oi?
1: Sí, perfectament.
2: Això.
0: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: És un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo. Perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans?
1: El mateix correu electrònic de cv-esplugues@gmail.com. Demanen la subscripció, es pot fer subscripció, nosaltres posaríem en contacte amb la persona.
0: Quant val la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros.
1: 20 euros són 5 números en tot l'any.
2: I el
1: calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu afegir.
1: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. Que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Ester, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
2: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per l'ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moquen el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, en fi. Una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis: no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake, que se li diu, d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica... com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo, si vols, te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Els negres no, els negres són els explotadors.
2: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
2: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, jo tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a la Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobaré, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florensa ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues i la evolució de la geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
2: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
1: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
2: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'evolució demogràfica d'Esplugues de Llobregat, vaig dedicar un capítol especial només a una barriada, Can Vidalet. I això és degut a que des dels orígens d'aquesta barriada fins a l'actualitat és la zona d'Esplugues més poblada. Aquesta singularitat demogràfica em va plantejar doncs, el fet de fer un estudi dels orígens de Can Vidalet. Els seus orígens daten del 1924, en aquests moments és quan ens trobem les primeres dades demogràfiques i urbanístiques en cases edificades en aquesta barriada. És a dir, abans d'això, Can Vidalet eren camps agrícoles, bàsicament de secà en la seva majoria, però la part superior nord, que és on hi ha la gran finca dels Vidal i Ribes, allà hi havia una gran abundor d'aigua, gràcies a la mina Vidal i Ribes, que els hi proporcionava aigua.
1: Com que Esplugues FM és una emissora que es pot escoltar per internet, per les persones que no sigueu d'Esplugues de Llobregat i ens esteu escoltant des de fora, si entreu a Google, busqueu Esplugues de Llobregat, busqueu la Ronda de Dalt i allà on està la sortida 12 i 13 de la Ronda de Dalt, podríem situar, tirant cap a Barcelona, al barri de Can Vidalet. El situem geogràficament.
2: Exacte, molt bé. Sí, sí. És a dir, no fa gaire, farà uns 15 dies aproximadament, el grup d'estudis va organitzar la barriada, aquesta conferència, vam fer una conferència en què jo exposava aquest capítol del llibre. En aquests moments, el 2023, penseu que la barriada de Can Vidalet té el 30% de la població.
1: El 30% ja?
2: Ja, actualment, però és que el 1960 i el 1970 i el 1981 era el 45%. Va arribar un moment que havia sigut el 48% de la població.
1: Gairebé la meitat, per tant.
2: Gairebé la meitat. És a dir, i això té uns orígens, i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors, això és el que exposem en el treball que...
1: I, a més, observem que en el treball que ha fet en Josep Florensa i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Can Vidalet seria el Gall, que és un 8,88%. Per tant, passem des de gairebé el 30% no arribar a un 10%, que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges,
2: no,
1: Josep?
2: No. La Plana té un 20%.
1: Ah, me l'he saltat.
2: A dalt de tot. A dalt de
1: tens
2: tot.
1: Raó. La Plana i el Centre.
2: I el Centre té el 18%.
1: Doncs,
2: entre el Centre, la Plana i Can Vidalet, se'ns anem al 70%
1: doncs,
2: de la població.
1: Doncs disculpeu, m'han anat a les franges baixes i no he vist
2: dir,
1: el Centre i la Plana.
2: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Can Vidalet, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havien hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havien i els espais que havien buits, s'han anat edificant, llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia a Can Vidalet a un 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de Can Vidalet ens hem de plantejar el següent. Originàriament, Can Vidalet, Can Clota, el torrent que hi ha entre mig dels dos, que és el torrent de Can Clota,
1: que ara passa la Ronda.
2: Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona, i just per damunt de la carretera general, que hi ha el carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
1: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fícols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies. Aquesta masia estava ubicada on està avui en dia l'escola Matilde Ortoña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes. I després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que la part nord era d'Esplugues, concretament la masia, la gran masia de Can Cervera, que pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo per fer aquest treball el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
1: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
2: Bueno, és que ni masies, eren propietaris de terres.
1: Can Totó
2: sí que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix al torrent.
1: Sí, baix de tot.
2: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res. Era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el de més era sec, eren garrofers i ametllers.
1: Camps, com has dit al principi.
2: Camps de secs. Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals,

0: que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribas, el carrer Pau Torres, Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí, que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles i el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre va haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
1: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esver, com amb Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites sí. traçats, i que, el que tu dius que ara no hi entrarem, perquè l'últim va ser fa pocs anys, amb Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i en Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys sí. que no estan edificats.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però és veritat, Esplugues sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
0: Sí, llavors, en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en pantalla, això?
1: No. Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després?
0: Després hi ha els carrers de canvi de LED dibuixats esquemàticament, en què hi ha uns punts de colors, vermell, fúcsia, taronja, groc, verd, verd fosc i blau, que especifiquen l'any de construcció de les cases. Bueno, això en el llibre es veu claríssimament.
1: Et refereixes al llibre de l'evolució demogràfica,
0: sí, eh? Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Doncs el tenim aquí a l'estudi i ara mateix ho consultem. Doncs reprenem just el punt en el que parlem d'aquests carrers que abans formaven part d'Esplugues de Llobregat i que ara justament doncs ja no en formen.
0: D'Esplugues i que avui en dia són Hospitalet. Sí.
1: Alguns carrers que ara són d'Hospitalet.
0: Sí, sí, sí, sí, això ha passat sempre. Hi ha hagut petites, sempre hi ha hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt l'emissora. Pràcticament arriba fins a dalt l'emissora.
1: Pràcticament,
0: enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
1: Sí.
0: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
1: Puc fer una broma?
0: Sí.
1: Que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu, és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues. Fa aquesta broma, però com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys.
0: No és pas cert.
1: Aquestes coses, ja ho sabem que no, ja ho sabem que no. Això podria dir gràcia, que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que
0: sí, sí.
1: Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
0: Llavors, el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, i fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. Tan sols 280-300 habitants, que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
1: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
0: Mira, el 1930, Esplugues té 3.226 habitants. I la barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El

0: 50, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%, però Esplugues en té la 1950 i en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet, en aquest període de 10 anys, ha passat de 298 persones a 5.319. I això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix. 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 al 60 i 13.300 al 1970.
1: En la dècada del 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
0: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, des de la... Jo m'atreviria que... els ajuntaments o l'Ajuntament d'Esplugues o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que de fet en el context polític de dictadura que estem no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
0: Bueno, aviam, a la dècada del 1920 Esplugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació, si no m'equivoco és des del 1915 fins al 1922 o així.
1: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
0: Sí, però això no ho sabem exactament. Val. És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi Esplugues, que van ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
1: Va tenir una gran previsió de futur.
0: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudorí el va modificar, i posteriorment, a l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudorí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainés i Gaspar, que va treballar com a responsable de com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudurí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers, de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
1: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història...
0: de massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
1: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
0: Va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956 i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes... passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 o 5 plantes i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues... El centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant, va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, 1950, 300 habitants, 1960, 5.000...
1: 319
0: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4 o 5 pisos d'alçada.
1: Clar, hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci. S'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
0: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
1: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
0: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui el que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Viadalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants, del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barat, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills, i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és l'onada migratòria que va del 1956 al 1980, que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya, però que potser els seus avantpassats ja eren de fora, o eren catalans, però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de les restes d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellanoparlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina, és a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, amb cultures diferents, amb maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència, en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
1: no.
0: De què treballa, els oficis que hi ha, i una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada, era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda, llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona, fins al 1956, estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56, creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
1: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs molta gent no els podem pagar.
0: Bueno, a tot arreu està car.
1: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
0: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport, del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És un drama en tots els aspectes.
1: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
0: Molt bé. Una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Ordunya, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, era una escola pública, perdó, hi havia l'escola Utmar, que era privada, però hi havia degut aquest boom demogràfic on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
1: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
0: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
1: I a més és la cultura que teníem.
0: Sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc a poc es va anar donant resposta.
1: Jo que sóc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones, Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ensenc Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
0: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava.
1: Clar.
0: Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius, que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que la dècada del 1990, a Catalunya, la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà, a partir de l'any 2000, la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
1: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a Can Vidalet i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podrien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
0: En aquells moments, a la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en

0: i molts nanos van aniran cap a, diguem, aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
1: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Casas, en principi.
0: No ho sabia.
1: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes, doncs, en l'ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
0: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia, sí. Doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar, doncs, el centre.
1: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada, Pubilla Casas, perquè ells en principi van venir a viure al
0: barri.
1: Al barri de Pubilla Casas. Ens queda alguna cosa més per parlar de serveis socials?
0: És a dir... La immigració, per qualsevol persona i per qualsevol família, és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que estem veient, els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món, i aquest procés d'immigració, doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs, després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè naixeran. I aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb bones necessitats, i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals, en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, de dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones amb, potser...
1: La por.
0: La por, la ignorància,
1: exacte,
0: la desconeixença permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, a vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70. Tenia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80, va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar Catalunya. I potser ells van sobreviure, i potser realment els que milloren realment són els fills.
1: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs, el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat, on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer, o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I per tant veiem que fruit d'aquestes necessitats històriques del barri encara hi són aquestes oficines a l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
0: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo sí explico en el llibre.
1: Sí.
0: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament i l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques, que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns del barri de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la Falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'Església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els dematins i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que vivien amagades a dins de les mansanes o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
1: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
0: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil, el que està passant avui en dia, ja es feia llavors.
1: Sí.
0: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona, amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'associació de veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo ho vaig veure molt directament, a l'any 1972 l'alcalde Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als altres, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer. I llavors la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda a molta gent.
1: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet. Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
0: Tres dones.
1: Tres dones.
0: Magnífiques.
1: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
0: No, no crec.
1: No ho crec.
0: No ho crec. Per casualitat.
1: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
0: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
1: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat, o aquesta Rambla, a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
0: Sí.
1: A tota aquesta feina.
0: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
1: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tard de vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
1: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
0: Sí, moltes.
1: Després menjarem pasta.
0: Sí, això que no falti quedarà tot complert. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
2: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja, com ja ho havia vist, ja no hi vaig anar. Però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12, i a les 12 de la nit, quan sortíem, ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges. Anàvem una colla, el meu cunyat, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors. I no gaire, perquè de seguida se passava una hora, i clar, arribar a la una a casa ja era... D'on vens?
0: Sí, una hora perillosa ja.
2: Sí. I bueno, hi anàvem a veure, i recordo, pues, d'amagat allà, perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo, pues, això, haver vist el Fernando Sancho... I disfrutàvem molt. I després, doncs, amb motiu del 50 aniversari, vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò. I la vaig fer, i així vaig repassar tota la història, i, bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que, bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament, doncs, m'he fet una petita història i amb imatges, eh? Sempre recolzada amb imatges.
0: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
2: Sí.
0: Perquè en aquella època em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
2: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
1: Alfredo Sánchez Vella, el ministre
2: Sánchez,
1: sí.
2: Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no sé, esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li devia dir. I va dir, pues esto
0: no
2: da muy, muy mala imagen, esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
1: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar a sortir el Nodo, el poblat d'Esplugues.
2: Sí.
1: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
3: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero, silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el Nodo i després fos un ministre també,
2: sí,
1: que digués això fora.
2: Sí, sí, sí.
3: Verdaderament, lo del Nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda, ja et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: verdaderament sí, el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el Nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família i hi ha un que amb el làtigo li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia
1: sí,
2: el Rancho de los Implacables, es deia originalment. I, bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula, tal com va quedar, amb colors, i faig el contrast aquest, que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, per saber utilitzar...
2: Sí,
3: bé,
2: perquè sí, se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Ah, té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament
2: sí,
3: al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí, és veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'oeste, o sigui, no al poblat, va venir als estudis a fer el rublo de dos cares amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris, però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, com també hi ha la creença que s'hi va venir el Clint Eastwood, que s'hi va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí, sí, sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona. Es gravava a Candasnos, em sembla, que a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Bonegros, allò.
2: Sí, que sí, sortia sí, sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... He trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per els Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, veure,
2: sí,
1: i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, i aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una
0: sí,
1: pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, vull dir...
2: La qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fetes, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí, sí, sí. És el que explicava el productor Ercoli, que de per...

0: es feia a dos o tres països, clar, amb el qual s'asseguraven...
1: Tenies una millor distribució.
0: Una millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot eren avantatges.
2: Sí, sí, sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hercoli,
0: la dona, no?
2: Era la dona del productor, eh?
0: Sembla que també es van conèixer gràcies a Espluga City.
2: Sí.
0: Que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
2: Sí,
0: i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
2: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
0: se la va quedar
2: el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
0: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
2: Estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, i després en italià i en alemany.
1: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
2: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre era el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang, i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí, sí. Va dir, va caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i
0: va fer. I té ulleres, les ulleres se li van clavar.
2: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre.
0: Bueno,
1: és que va ser una professió nova que va sortir, que és el Prova City, la d'extres, que no n'hi havia.
2: Sí.
1: No hi havia, bueno, escola aquí.
0: Explicaven no. En un dels interviews explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
2: sí,
0: i que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
2: Sí,
0: i
2: sí.
0: Que els deien, bueno, tira-te, i es tiraven.
2: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè ja t'he seguro que també
0: si li passa alguna cosa, què passarà?
2: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats.
0: No passa nada, tira endavant.
2: Sí, sí.
0: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
2: I després hi va haver un capítol d'anuncis, anuncis per la tele.
0: Ah, he vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan era petit, sí, el vaig recordar, sí.
2: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
0: No, molta gràcia
2: el
0: tenia.
2: El ball és tipus West Side
0: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una com un minifilm.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lloix rodat d'Espluga City, que veuràs que,
2: sí, sí,
0: que està treballat i és força xulo, és força xulo.
2: I també vam fer el tocadiscos Coniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady, també les noies del cancan rentaven els cancans amb lavadora Steady.
1: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets. I a l'Espagueti Westing es va veure, ja començar a veure, la gent més bruta, més, sí, eh? No, sí. Potser per això...
0: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, amb... No, més, sí, més tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, no, de pols, de... Sí, sí, sí, de brutícia, de...
1: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una, sí, baralla...

0: ara...
1: Impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, en aquest aspecte.
3: Sí. Ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions, la forca i tal...
0: I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, no, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
3: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé. Sí. Bueno contra el malo, el xèrif contra... Sí. Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre bueno, es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era. Sí. I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de restreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda, sí. És el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
3: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
3: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
0: Sí. Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar de quedar a veure-la perquè ho queres així contínua, el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
3: sí.
2: Quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final, sí. Que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
3: Sí.
2: I et quedaves a veure el començament.
3: Jo a aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: en una
3: dos tarda. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo,
3: sí.
2: Perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te'l.
0: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de veure d'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
3: sí.
2: Rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugura empreses de...
2: Sí. Era tot això. La gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones. Vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
3: Això és el més enyoro.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat...
3: Del cinema Urgell. O de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón. A la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el Tiburón, fotíem uns bots de pànic, perquè ens sortia allò, a la segona fila, que ens mengés de veritat.
2: Sí.
3: És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan sent...
0: No, hi ha gent per tot.
3: Sí,
0: és que potser com que no han conegut l'altre...
3: Clar.
0: Ja s'adapten a el que hem vist de petits.
2: Bueno,
0: si és una pel·lícula,
2: sí,
0: és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, clar, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Sí, tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tenien a cobrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
3: clar,
2: és que no,
3: sí,
2: jo em nego.
3: Sí.
2: De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El fenomen, queda el fenomen, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Saps què passa? Que també, lo del... tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans amb digital perdrien el contrast i tot això, perdia, sí. Ja vam parlar del tema, sí, vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
3: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí,
0: bueno, però era, sí. Maco, era maco. Era maco.
2: Però al final tu vas assumir.
3: Era com una postal. Bueno,
2: però tu vas assumir. Tu vas al cinema a somiar.
0: Vistarama en tecnicolor, ja deia, ho veies tot
2: allà. Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia, sí. I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes, i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni, i sí. Jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni.
3: Sí, sí,
2: de totes maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
3: sí.
2: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
3: Sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
3: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Sí, per això. Sí. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine, jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
3: Sí, es veu que...
0: Si no...
2: No, hi havia traductors també, eh? Hi havia, sí, gent que també es traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
3: Sí, però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona sintonia. Si van fer 70 i pico pel·lícules amb por.
3: Sí,
0: la cosa devia...
3: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
3: Una roden aquí, l'altra roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos,
3: sí.
2: El no sé què, de 12 a 4 els italians no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït, sí, per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat, i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
3: Sí.
2: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras, està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: Això...
2: Bueno, el Ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
3: Sí.
2: Hi havia unes llistes de mínims.
0: El sindicato.
2: Sí, sí. Cinematográfico espanyol marcava...
3: Després jo he trobat un tràiler, no, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí, i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
0: Hombre.
2: Guapíssima, guapíssima.
3: Sí, sí.
2: Preciosa.
3: La pel·lícula amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, sí. És preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor Chiflado del
0: Jerry Lewis.
2: Del Jerry Lewis, també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
3: Sí, sí, la Dolce Vita era...
2: No, la Dolce Vita no era ella. No, el que passa que la Anita era sueca, em sembla recordar, no?
3: Sí,
2: i clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
3: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Eflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
3: Sí, sí, bueno,
0: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
3: El Van Eflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, a veure, les... Bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé, que era autèntic.
3: Es veu que era autèntic. Que
2: li agradava...
3: I, sí, bueno, explicat per un... per un altre bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era
3: Paco
2: una...
3: Marín,
2: sí, sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
3: No,
0: el problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar no, perquè ja se'n tenien que anar a dormir perquè estava allà, sí, sí, ja no podia ni parlar.
3: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen doncs, que s'ha de tirar amb un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar
3: es
2: i...
3: Com
2: un professional.
3: Sí, exacte.
2: Bueno,
3: sí.
2: Bueno no, no, ja, almenys ja que bevia, doncs almenys que complís la feina.
3: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, Una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Spuga City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western, Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van, no en un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire. I clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí. Casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava...
0: Donava joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble mexicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, el desert d'Arizona i el desert d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el car aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica't, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lite, que diu...
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint amb els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
0: I era...
2: Bueno, era trecho,
1: sí, sí,
2: trecho.
1: Sí, sí, no, les portes del vaivent del salon,
0: sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia...
1: I però tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corcelles,
0: sí.
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney, quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà que era horrorós. Com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets, a la veu del Bambi, de la Cenicienta, Blancanieves, en tot aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional. I des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ja també recordo Los largos días de la venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar una noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, i sí, l'escena aquesta, que el noi tira, tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè i amb molta llum, molt... No podíem fer la noche americana, no podíem perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí,
1: no es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que van tenir uns problemes terribles perquè allà els van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era... paisatge natural, no sé, bé, van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar, aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres, però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda la segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
2: I recordem, deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap lo que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí. Amb
2: la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat super, perquè no es podia veure millor de lo que es veu.
1: Ja, sí. Ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: Veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
1: Sí.
0: I mira, jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè estaven a menjar els vidres del salon.
1: Els vidres trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: Baralles. De qui estaven fets aquests
1: sí,
0: vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més... són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau a sobre.
0: Sí, de l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups o les piruletes aquestes, i el sortir...
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
1: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si rodaven l'escena 3 o 4 vegades, es trencava 3 o 4 vegades la vidriera, pues no vegis, a base de... el repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no?, sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, diu que es trencaven molt i que... en feien quantitats industrials.
2: Sí. Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per el que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer les pel·lícules.
0: Mm. Home, i els seus primers estudis era primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, hi havia una...
2: No, diuen que portaven cavalls de Madrid, també, perquè no hi havia prou cavalls aquí.
1: No, potser no n'hi havia prou, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, els pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat hi havia una de les casetes, aquestes... cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, millor que acabaven a les 5 del matí del rodatge.
0: Els cavalls els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils,
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí Els guarda, o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes, o sigui,
2: i l'altre era tot
1: petits, coses, petits decorats, que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, perquè no sempre rodaven de nit, també els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia, doncs què fem? No podem rodar, no podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un paston, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar,
2: i no podien perdre ni el segon.
1: Doncs anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu, i mira, rodaven aquella escena que tenia,
2: que no tocava al cap de tres dies, però bueno, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots està allà, bueno, clar.
1: Ah, clar. Després hi havia el també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans, i a la una de la nit, i aigua, sobretot, perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per allà. I es quedaven allà, doncs, a veure-ho fins a les 4 o les 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina. Però, bueno, són vivències de la gent que he anat trobant, i que bueno, en aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien... Ves-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, i per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, que he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
0: No tot està.
1: Ni a YouTube, ni a... N'hi han que no...
0: N'hi hauran de descatalogades, i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco, perquè el meu avi matern m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
0: i l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però amb més dificultat.
0: Escolta una cosa, si has de veure pel·lícules de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: Home, l'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan número 1.
0: Jo me les trego totes.
1: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas... el trobés, pues mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
1: A veure,
2: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i per aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes es van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, còpies de 16 no n'hi havia cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola, feien pel·lícules d'aquestes,
0: els salesians
2: i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes
1: aquells de San Pablo Films.
2: San Pablo Films, feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
1: Ara,
2: quedarà, no quedarà, ha anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
0: I jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on hi havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent de què és això, no? Els que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que déu-n'hi-do les explosions que havien, els efectes que...
1: Almenys el fum feia molt.
0: I molts efectes de l'oest especials d'aquests així, que es van inventar en aquell moment.
1: Jo no sé, perquè en aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es deuria sentir. Clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut, i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, a l'any 73.
1: Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així a l'alçada de Pla General, i aquest el Jaume Deucas va dir, jo agafo un a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta, la... però que bueno, entre que hi havia una colla de... allò semblava un circ, aquests protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà, amb les, entre explosió i explosió, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, i a què ve i tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan 3 segundos. Suerte, chicos.

0: Tequila, sal corriendo.
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posaven molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessitin cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'Oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí,
3: no, d'una desgràcia treure profit.
2: Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot aquests Balcázar. Tenien una visió que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: Bueno, en aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'Oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar, explica
2: sí.
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment...
3: Ben pensat.
2: Esclar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè... en l'època franquista gaire visió de futur no...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer.
2: Vella,
1: Sánchez Vella. Vella, perdona, Vella,
2: sí.
1: exacte.
2: Sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris. Així.
1: Pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City, aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part...
1: I com a fans, del Far West...
2: Sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Soledad García, que va néixer a Sòria i es va traslladar a Barcelona quan tenia 15 anys. La Sole forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, al barri on viu. Hola Sole, com estàs?
2: Molt bé.
1: Gràcies per accedir a aquesta entrevista pel Xerrem d'Arreu.
2: De res.
1: He explicat que vas néixer a Sòria, però això va ser accidental, oi? Perquè els teus pares eren d'un poblet a uns 20 quilòmetres de Sòria.
2: Correcte, és així, sí, a 20 quilòmetres. Van deixar la meva mare perquè no podia tindre casa, i a l'hospital, bueno, quan va sortir, doncs me van bautitzar a Sòria, a Sant Joan de Rabanera. És una església molt maca, romànica, en la capital de Sòria, però m'he criat, o sigui, sempre he estat al poble de Gallinero.
1: Els teus pares que feien de pagesos a Gallinero?
2: Sí, treballaven la terra, sí.
1: Sí. I tornes sovint tu encara?
2: Dues vegades, tres a l'any, més o menys.
1: Sí. I has vist molts canvis?
2: No, del poble no. Va canviant la forma o la manera de treballar. Abans se treballava molt i tot era manual, i ara amb la maquinària han canviat tot. Sí, ha millorat, millorat.
1: Però la gent segueix treballant la terra.
2: Sí, sí, continuen treballant. Els que estan allà, els que s'han quedat, sí que estan treballant la terra.
1: I encara teniu la casa familiar?
2: Sí, encara la conservem, i con molt sentiment.
1: Clar.
2: Inclús tinc terres dels meus avis, de los meus pares i tal, i és enyorança.
1: Clar. I te les cuiden algú altre?
2: Sí, correcte. Sí, sí, l'he donat a un noi i les treballa, i bueno, de moment allà estan.
1: Què cultiveu?
2: Se cultiva cereals, el trigo, el blau,
1: blat,
2: el blat, avena, que no ho sé com, bueno,
1: cebada,
2: cebada, la cebada, i després que més, res més,
1: bueno, cereals,
2: comencen a treballar-lo per
1: blat de moro.
2: Sí, perquè abans treballaven un any la terra i la deixaven descansar un altre any. Però el que ocorria, que ara no sé què estan fent, que estan inventant, la cultiven cada any. O estan intentant cultivar-la cada any.
1: Canvien el tipus de cultiu, però...
2: Correcte, sí, sí, sí.
1: Està bé. I en què penses que t'ha influït la teva família, en la teva manera de ser?
2: En moltes coses. Bueno, jo crec que m'he format jo mateixa, però he tingut molt de petita, he tingut molt, molt de carinyo. Era una família molt gran, el meu avi tenia 10 fills.
1: Uf!
2: Sí, i m'he criat a continuació de los tiets. O sea, ha sigut una continuació, però jo era una altra filla per la família.
1: Yeah.
2: Sí, ha sigut molt maco, de veritat. Sí.
1: Els teus pares també van deixar el poble i van venir després cap a Barcelona. Els hi vas obrir tu camí?
2: No, jo no. Jo no vaig ser qui els va obrir camí. Sí que les va influenciar per vindre a Barcelona, perquè treballaven molt, moltíssim, i no arribaven. I jo me vaig vindre, i el meu germà també ho havia fet el mateix, i abans de que el meu germà emigrés va vindre el meu pare, i va començar a treballar.
1: Que bé. De què va trobar feina ell?
2: Sí, va trobar feina en una agència, primer repartint, i després ja se va quedar com de guarda a la nit. I molt bé, molt bé.
1: De la teva arribada a Barcelona, quines impressions recordes?
2: Oh. me va costar, no vull emocionar, me va costar molt.
1: Clar, venir sol als 15 anys.
2: Sí, tenia molta família, però em faltaven els meus pares. I bueno, i després ja molt contenta quan van vindre ells.
1: Ja, ja, ja. Mm. Quan van trigar a venir ells?
2: Pues jo crec que 4 o 5 anys, més ja, o menys. Sí.
1: Se t'havia fet llarg,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, la veritat que sí.
1: A quin barri vivien els teus tiets i on vas anar a viure tu?
2: He viscut al costat de la Editorial Bruguera, Font del Remei.
1: Sí.
2: Després vaig viure en el barri del Guinardó, els meus pares, i ara pues, aquí a les Corts, bueno, aquí a Sants, a l'Avinguda Madrid.
1: Sí. I et vas posar a treballar de seguida?
2: Sí, jo sí, vaig començar a treballar, a estudiar, i bueno, vaig treure el títol de teneduria de llibres, i sempre he treballat en el mateix. Comptabilitat.
1: Sí, però a diferents empreses.
2: Sí, sí, sí. Vas començar, bueno, on estava el Quirón abans, a Camèlies,
1: sí,
2: en un despatx, després, bueno, dos o tres cosetes. A Valcalca també, al Pont Valcalca també he treballat, sí, en una empresa que era textil, sí, molts sí, anys, sí. Aquí són molts anys, i després en Sant Joan d'Espí.
1: Ah, sí. Que bé. Després de casada vas seguir treballant?
2: Sí, vaig quan estava, portava 7 mesos embarassada del meu fill, vaig parar, i quan la meva filla tenia 2 anys vaig començar una altra vegada.
1: Ah, mira, està bé.
2: Sí.
1: I quan vas decidir aprendre a parlar en català?
2: Bueno, jo no lo vaig decidir, o sea, simplement és que m'agradava sentir-lo. Me costava molt parlar, però un dia vaig dir, tinc que fer-lo, perquè treballava, tenia atenció al client, i a vegades trucaven dient que eren catalans, i bueno, jo tenia que seguir la conversa, i vaig començar. Me costava al principi molt, però bueno, després molt bé, hasta inclús me van dir si era catalana.
1: Ah, mira que bé veus. I ara que vas amb un dels grups del Xerrem,
2: sí,
1: el català el parles també fora del grup?
2: I tant, i tant, i a vegades animo a catalans que havia parlat el castellà amb ells, i ara digo, sí, no, ara soy yo la que vull parlar el català. Sí.
1: I tu recomanes el participar d'un grup del Xerrem?
2: I tant que sí, i tant, és molt maco, jo me sento molt bé.
1: Sí,
2: sí, sí, con el grup que hem format és meravellós, estic molt contenta.
1: Que feu bàsicament conversa,
2: conversa,
1: no?
2: Conversa,
1: no feu gramàtica.
2: No, conversa, però passa el rato ràpid.
1: Sí,
2: ràpid.
1: Que passa. Parleu de tot.
2: De tot, una mica, a vegades pregunta coses nostres, de la joventut, d'una altra cosa, de cultura, el que sigui, però de tot, se parla una mica de tot.
1: Teniu una guia en el
2: sí,
1: grup?
2: Sí, sí.
1: I on us reuniu?
2: En el casal de Violante Hongria.
1: Ah, ja.
2: El casal, sí.
1: Fan moltes activitats, oi, en aquest moltes, casal?
2: Moltes, moltes. Jo la primera vegada que vaig començar fa 3 anys me vaig anotar relaxació,

0: coses meves i me va sortir el que havia sigut la meva vida. I bueno, lo vas presentar, no vas guanyar perquè ha guanyat el company,
1: sí,
0: però bueno, molt bonic.
1: És un estímul, no?
0: Sí, me vaig sentir molt bé i lo poso moltes vegades.
1: I és important participar.
0: Sí.
1: Doncs mira, ara l'escoltarem.
0: Perfecte.
2: El català a la meva vida. Soc natural de Sòria. Vaig viure la meva infància envoltada de la família de la que guardo un record preciós. Sobretot de los meus avis paterns, tios i uns pares meravellosos. Vaig marxar a Barcelona amb 15 anys. Tinc el cor partit. Vaig néixer a Castella, i Barcelona m'ha donat tant i tant que és com un somni per no despertar de lo meravellós que ha estat. Vaig treballar, vaig estimar i vaig formar la meva família a Barcelona. Tot el que podria explicar és bonic i per això vull defensar el català. Quan jo vaig venir, em vaig unir a la família del meu marit. Parlava en català i automàticament van començar a parlar-me en castellà. Ara lament no haver seguit en la seva llengua i estic segura que m'haurien ajudat a parlar-lo molt abans. Transmeto de tot cor que m'agrada parlar-lo i sé que encara que no faci a la perfecció del que és català, de naixement. Ho parlo sempre que puc. Ara no soc ni d'aquí ni d'allà. Només sé que he estat feliç on m'han volgut tant. Per els meus 58 anys de vivència a Catalunya, defensaré sempre el català i el benestar de Catalunya. Soledad García.

0: Ara estàs jubilada. Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: No, no, no vaig treballar fins als 67 anys. I bueno, sí, un canvi de tindre poques hores per disfrutar, clar, a tindre més hores, i les estic aprofitant.
0: Veus que bé.
1: Sí, de veritat que sí.
0: I a més d'anar al grup de conversa de català, fas altres activitats?
1: Sí, a vegades truco a una amiga per prendre un cafè, altres vegades, no sé, programo un viatge. Bueno, porto 2 anys molt viatgera, molt
0: clar,
1: viatgera.
0: Clar, clar, clar. On has anat últimament?
1: Últimament, l'any passat vaig estar... L'any passat, no, l'anterior, el 22, vaig estar a Marroc, i a Tailàndia.
0: Fixa't.
1: Sí, i l'any passat vaig

0: vista una sortida d'estes que són de natura,
1: sí,
0: a Badajoz, que me va agradar molt, moltíssim, uh-huh, perquè a mi la natura m'agrada molt, moltíssim,
1: sí.
0: I després vaig estar també a continuació, vaig marxar a Marroc 10 dies aproximadament, i després vaig estar a Perú. Però oh, vas vindre molt, molt, molt cansadeta, però em va agradar moltíssim.
1: Perquè a més el del mal d'alçada que diuen...
0: No, com
1: que
0: ja no vas notar res.
1: No vas notar res.
0: No sé, em vas prendre una vegada que estaven a 4.950 metres d'altitud,
1: sí,
0: perquè el que és l'altitud que està en Machu Picchu, sí, que puges i tal, en l'autocar i això... No, allí bé, però en l'altra muntanya, sí, que era massa dalt, pues cuidado, no vaig sentir res, molt
1: bé. Que bé, quina sort.
0: En el lago Titicaca, o sea, vas notar una... com que no me trobava bé, no sé el por què, però suposo que era cansància també.
1: És que clar, viatges, allò que et veus com obligat a aprofitar-ho tot, no? I et canses més que no si estessis aquí.
0: I sí, portes tantos dies ja que no saps
1: on
0: estàs. A vegades començaven a les 6 del matí,
1: sí,
0: i arribaven a les 10 de la nit, que estaven fent quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
1: Sí, sí.
0: Però jo tenia que tenia que fer-lo.
1: Clar, i amortitzar el viatge.
0: Arribo sempre al final de tot, de veritat, m'agrada molt viatjar.
1: Que bé.
0: Sí.
1: I guardes, no sé, algun record especial d'algun dels viatges que has fet, o hi ha algun viatge que t'hagi marcat més que un altre, o això?
0: No, la veritat que, bueno, un país t'agrada més que l'altre, però abans que anava a saber, jo sempre me fixo molt en la cultura, en com viu aquesta gent, o sigui, això perquè no lo acaben, l'altre pregunto sempre, estic investigant sempre,
1: sí,
0: quan vaig a los viatges, això sí que lo
1: fa, sí.
0: I això per què, i allò per l'altre, bueno, sempre... estic consultant.
1: Clar que sí.
0: Coses, m'agrada molt.
1: Ben fet. I tens algun viatge en perspectiva?
0: Pues de moment, bueno, ara tinc que, suposo que per febrer iré a Budapest, i després també voldria a Finlàndia també. També m'agradaria, però
1: clar,
0: bueno, de moment programat no, ningú.
1: Bueno, però ja sí, si ho tens al cap, no?
0: Sí,
1: és la...
0: sí, sí,
1: la manera, sí, com de començar.
0: Sí, jo és que sempre estic pensant, no paro.
1: Que bé.
0: L'edat que tinc i no paro.
1: I què fas, viatges amb guies locals o...?
0: Sí, sempre programat,
1: Sí.
0: Vull con una veïna i m'he adaptat molt jo a ella i ella a mi també. L'any passat també estaven Lanzarote, Santa Cruz, bueno, van estar en les Canàries també, i molt bé, hem fet ja diversos viatges i ens adaptem molt bé l'un a l'altre.
1: Ah, mira, això també és important,
0: sí,
1: perquè jo trobo que amb un viatge comparteixes molt, no?
0: Sí.
1: I a vegades persones amb la que et sembla que t'hi entens o
0: sí,
1: això, i a vegades el viatge és com la prova de foc, no? Perquè convius molt,
0: clar,
1: i a vegades això amb situacions de cansament,
0: sí,
1: o de tensió.
0: Pues sí, a més notes que estàs vigilada, que estàs ella, està pendent de tu d'ella. Això va ser molt maco, perquè
1: clar,
0: jo de veritat que sempre havia viatjat amb la meva parella, amb el meu marit, bueno, en fi, bé, però de totes les maneres ara me trobava que sola no volia viatjar,
1: yeah,
0: i una veïna me va dir, mira, aquesta persona viatja molt, i de veritat que estic contentíssima.
1: Ai, veus que bé.
0: Sí, molt bé.
1: I el teu marit també era viatger.
0: També, sí. De veritat que sí.
1: Vas dedicar també, bueno, bona part de la teva vida a cuidar-lo, no? Que va estar malalt.
0: Sí.
1: És una altra faceta de tu, no? Molt diferent, no?
0: Molt diferent.
1: Que tens
0: m'ha tocat.
1: La vena cuidadora també.
0: Sí, bueno,
1: no?
0: Sí, és normal quan algú de la família se troba mal, no?
1: Sí.
0: Sempre m'he trobat durant anys la meva mare, el meu pare, el meu marit, tot.
1: Ara també cuides els teus nets, no?
0: Sí,
1: però massa, això és una alegria, no?
0: Jo crec que els cuido massa, no tinc que controlar, perquè això sí que no tinc, no sé frenar. O sigui, és com una protecció a la família que sempre estic.
1: I, disposada.
0: Sí, sí, la veritat, i és massa, i no, se fan grans, clar, de petits bé, però ara quan són grans ja les molesta també que estiguis tant per ells.
1: Ah, clar, no volen la seva independència,
0: I,
1: no?
0: Això, i tinc la filla que està al costat meu, i si sí. sé donar-me compte, a vegades m'hi passo.
1: Ja, ja, ja. Quina edat tenen els nets?
0: Doncs pues tenen 17, 16 i 15.
1: Ahà.
0: Sí, ja són grandets.
1: Clar, sí, sí, sí, clar.
0: Un petit està fora ara, que ha marxat a fer un curset d'anglès tot un any, i ara solo queda el major,
1: el gran.
0: Ha marxat amb mi, en el dia.
1: Ah, veus? El, de, sí. el deus trobar a faltar, no? Que és fora.
0: Sí, el petit, i tant, sí. és el més petit de los tres.
1: Bueno, però no, no es porten gaire,
0: és
1: però
0: que,
1: no.
0: És que cada any ha sigut un. Ha sigut un. I, sí, sí. i m'he quedat sense nenes, però bueno, són tres nens molt macos, molt bonics.
1: Clar, sí, sí. sí. Mira, això és una de les coses que no es pot triar.
0: No, clar que no. No. A mi m'hi hauria agradat, la veritat que sí.
1: Sí, bueno, però mira, però aquestes edats ja busquen la seva independència,
0: Por
1: no?
0: Por supuesto que sí. Sí, sí, és així.
1: Què els diries tu a persones que es plantegen apuntar-se a aprendre català amb un grup d'aquests del Xerrem?
0: Ui, que lo... que lo passaran, bueno, que si se animen i se posen a estudiar el català, que és com una diversió, però que de, que lo passen molt bé, que hi ha molta animació i que, bueno, que troben les persones que jo he trobat.
1: Clar. Sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Perquè nos han fet una, bueno, nos han dedicat a les senyores per l'educació, per tot, vagin més gran que jo. Mai en més jove i tot és bonic.
1: Clar, clar, clar, que clar, sí. Mm. Tu, a part de, del que vas escriure pels microrelats,
0: sí.
1: vull dir que t'agrada la poesia, no?
0: Molt, molt.
1: I deies
0: sí,
1: que,
0: romàntica.
1: Que n'havies triat alguna.
0: Sí, he portat, bueno, tinc una que també la vaig traduir precisament per portar-la allà, perquè Lluïsa, la professora, ens va dir si porteu alguna. I sí, sí, la vaig traduir al català, també.
1: Ah, mira.
0: Sí.
2: Aniversari. Joies, flores, roses no supliran l'efecte que davant de totes aquestes coses sento des del meu destí. Afecte i vida meva, propietària del meu cor. Només desitjo en aquest dia enviar-te tot el meu amor. Feliz aniversari, aplics, d'esperança i il·lusió. Tan sol, no t'oblidis que aquí està el meu cor. Transmeta't el meu afecte, és tot el que anhelo, i dir-te en aquest escrit dures paraules, t'estimo. Durant la nit i el llarg dia de la meva vida militar, només sento l'alegria de poder al teu costat estar. Àngels del meu suplici, que embriaguen el meu pensament, propietària del meu sospir, flor del firmament. Per això aquest dia vull enviar-te la meva felicitat i que a través del món sencer arribi tota la meva ansietat. No entristezcas, amor meu, que el nostre amor no mor, però després de llarg camí es fomenta i només creix. Abans pensava que es volia, ara només això, sinó que a més penso que sense tu en moriria. Perquè la separació no només experimenta, sinó que a més aparenta un increment en la passió. Sento que un dia, no gaire lluny, tornaré aviat a casa meva i està en la nostra mà haver-lo d'oblidar. Per això, aquesta llarga estada en què ens han separat que serveix d'incremència al nostre amor insaciat.
1: Bé, tal com dius, ets una romàntica. Doncs això, acomiadem el programa amb aquest poema que vas traduir tu.
0: Era el meu marit que me lo va dedicar quan estava fent el servei i encara no eren novis.
1: Ah, mira,
0: encara no eren novis.
1: I te'l va escriure en castellà i tu
0: sí,
1: l'has traduït al català.
0: I jo lo vaig traduir per portar-lo a la classe.
1: Doncs això del romanticisme era una cosa compartida, eh?
0: Pues sí, la veritat que sí.
1: Doncs moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevista entrevistés i per haver-nos explicat les teves vivències, i fins una altra.
0: De res, de res.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Paulo Brito, que és originari de Cap Verd. Hola, Paulo. Hola. Benvingut al Xerrem d'Arreu. Com Hola. Estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies. Tu vas néixer a Cap Verd, un arxipèlag de l'Atlàntic situat a l'alçada del Senegal, que va ser colonitzat pels portuguesos i va aconseguir la independència el 1975. Què ens expliques d'aquest país?
1: Bé, és el meu país, que puc explicar. És un país que trobo que és meravellós, és un país que està molt bé. Molta gent no ho coneix, principalment aquí, quan pregunten per Cap Verd, o quan els dic que soc de Cap Verd, pregunten on estàs, està a Sud-àfrica o s'està a Sud-amèrica, sempre. I perquè pel nom de cap la gent pensa que és un cap, però és un, són 10 illes.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: I són molt diferents entre elles, aquestes 10.
1: Sí, les, cada illa té la seva característica i és una, té bastanta similitud amb les illes de Canàries, perquè fan part de la mateixa placa tectònica, estan ahí i té moltes similituds.
0: Hi ha comunicació entre les 10 illes?
1: Sí, sí, hi ha comunicació per avió i per barc. Més per avió, en barc per les illes que estan més propers, però en general més per avió.
0: I totes estan poblades?
1: No, són 9 poblades i tenim una que està a prop de l'illa d'on soc jo, que és l'illa de Santa Lucía, que aquest no està poblada.
0: Uh-huh. I tu de quina illa ets?
1: Jo sóc de San Vicente, l'illa Cesària Évora.
0: Sí, sí, sí, sí. És la capital?
1: No, la capital és Praia, que està a l'illa de Santiago. Mindelo, jo sóc de San Vicente, la ciutat és Mindel, seria més o menys com Barcelona, la segona ciutat.
0: Uh-huh. Així la més, sí. Segur que és la més bonica.
1: I tant.
0: I com era la teva vida allà?
1: Què puc dir? Tenia una vida super tranquil·la, super guai, perquè ahir la gent viu molt, molt al dia a dia, molt al carrer, molt amb les persones, molt de contacte amb les persones. Tenim una vivència així, sempre molt, molt a proper. I no sé, és que treballant amb els amics, anant de festa, sí, però...
0: De què treballaves allà?
1: Allà vaig formar-me en comptabilitat, però vaig estar treballant en una biblioteca. I també feia molta feina cultural, tant de cinema, teatre i música.
0: I com és que vas venir cap aquí?
1: És la pregunta que tothom pregunta. Què fas aquí? Com vas venir? Jo, clar, va venir una noia catalana, amb la qual em vaig enamorar, i mira, ella també, i... Vam començar una relació allà, vam estar un temps també separat, perquè ella va venir aquí, però després va tornar i vam voler continuar junts i al final aquí estic.
0: Ja, ja. I teniu dos fills, has fet la vida aquí. Ja.
1: Sí, sí. Ja porto quasi 2 dècades aquí, faré 2 dècades el proper any i mira, ja sóc quasi total d'aquí de Catalunya, ja sóc un català més.
0: Sí. Tinc entès que aquesta noia de la que et vas enamorar va venir a Cap Verd a fer la guia turística, no? Una guia turística, i que és de les poques que hi ha sobre Cap Verd.
1: Sí, sí, en espanyol sí, de les poques. Més, ella va venir perquè va fer l'Erasmo a Anglaterra i va conèixer una noia de Cap Verd. I ella no volia fer alguna diferent i aquesta noia la va convidar a anar a Cabo Verde. I va anar allà, va conèixer, va veure que no havia res, va estar visquent allà 3 mesos, va veure que no havia res d'informació aquí a Espanya sobre Cap Verd, ella va decidir fer el guia. Va tornar allà i va estar visquent un any i treballant allà i va escriure el guia.
0: Mm-hmm. I en què va canviar la teva vida aquí? Què és el que et va sobtar més, tot i que ho devies conèixer, bueno, per referències, diguéssim, no, però que devia ser un canvi, imaginant-me com és Cap Verd, bastant fort, no?
1: No, és que jo, el problema és que jo vivia a Cap Verd i tenia clar que no volia sortir de Cap Verd, no era la meva intenció emigrar-me, marxar-me, perquè m'agradava estar en el meu país i tenia la meva feina, que estava bé, i la meva intenció era poder venir sempre a Europa, a Amèrica, d'on sigui, anar a fer vacances. Però mira, ella em va proposar, perquè clar, havia estat allà, però clar, li feia una mica petit, i ara que porto 2 dècades aquí, la puc entendre perfectament. I vaig venir a provar, vaig dir, vale, d'acord, vaig, miro, si m'agrada, em quedo. I en Barcelona em va enamorar de primera vista. Va ser arribar i enamorar-me de Barcelona, i aquí estic.
0: I el tipus de vida amb què et va canviar l'entrada? Bueno, suposo que no feies tanta vida al carrer, aquí, no?
1: Clar, aquí és diferent. Aquí les persones són d'una altra forma, la vida és d'una altra forma, però clar, és adaptar-se sempre, és arribar a un lloc nou i adaptar-se. I quan coneixes la gent, veus que al final també trobes moltes coses que tots els éssers humans tenim en comú a qualsevol lloc. L'important és poder fer amb la gent, i quan et fas amb la gent pots fer. Però clar, és totalment diferent, les distàncies són més llargues, i per desplaçar, per anar a treballar, tot això és un altre ritme, però m'agrada, m'agrada.
0: Què trobes a faltar més d'allà?
1: Em troba a faltar moltes coses. Estar amb la meva gent, els meus pares, els meus germans, que tots estan allà, els meus nebots, els meus amics d'allà, però el clima, que és un clima constant d'estiu, i aquesta vivència, sí, del carrer, de la gent, que és d'una altra forma, però...
0: El tipus de relació amb la gent és diferent, no? Que és com més espontani.
1: Sí, és més espontani, som més proper amb els veïns, més proper amb els amics, amb qualsevol persona. Quan arriba un estranger, de les coses que les enamora del meu país és això, que quan arriben, que es fiquen amb la població, es dona compte que realment la gent és molt proper, s'apropa, es fa amic directament, toca la primera, es convida a casa d'una a l'altra, i això és el que tenim, que és una de les riqueses més de Cap Verd que tenim.
0: Laboralment et va costar molt obrir-te camí aquí?
1: Una miqueta en un principi, perquè vaig arribar en una època una mica conflictiva per als estrangers, perquè era l'època de PP, que estava a l'escenari al poder, i va costar una mica, perquè vaig arribar il·lusionat, pensant, arribo, clar, ja obtindré els papers, començaré a treballar, però posava freno per tots els cantons. Anava d'un cantó i diu, no, tens que tenir aquest paper per poder tenir l'altre, per tenir l'altre tenies que tenir l'altre, sí. I ara... I mira, va costar una miqueta. Sí, va ser 3 anys que em va costar adaptar-me per poder començar a treballar, perquè no podia aconseguir els papers.
0: Tot i estar casat amb una catalana, era difícil?
1: No, és que encara no estàvem casats. No, no teníem la intenció de casar-nos així pels papers.
0: Clar, ja. Vas... També havies de veure tu si realment t'acomodaves aquí, no?
1: Ja estava, però el problema és que és això, no volíem... obtenir els papers, perquè volíem casar per tenir els papers. Al final vam tenir que fer això, perquè si no seria possible.
0: No l'hauria obtingut. Tingut. I amb què vas començar a treballar?
1: Vaig començar a treballar al Fòrum de les Cultures. Va ser la meva primera feina, sí.
0: Que estaves d'informador allà.
1: No, ho fèiem érem els guies, els suports tècnics pels visitants, fem de guies pels visitants, això quan arribaven al fòrum.
0: I després?
1: I després d'allà vaig sortir d'allà, vaig anar a Mediamarkt, després de Mediamarkt vaig estar en un hotel, i de l'hotel vaig anar a Correus, i ara continuo treballant a Correus.
0: De fet, lo de Correus és una feina segura, no?
1: Sí, ja porto 15 anys a Correus, m'agrada, és una feina tranquil·la que anem fent, i mira...
0: Treballes només els matins?
1: No, perquè ja tenia que haver aprovat els exàmens i estar ja dintre, però... arribes a una edat, a vegades estudiar et costa una miqueta, i no he aprovat tots els exàmens, però mai he arribat al cort que exigeix Correus, i per tant encara sóc com laboral, i em van fent contractes, ara treballo pel matí, ara treballo per la tarda, depèn del contracte.
0: Ja. Sí, sí. No pots triar, diguéssim, ni el temps fix.
1: No.
0: Cap Verd, quins recursos econòmics té?
1: Cap Verd de recursos econòmics, molt poc. Diem que vivim de l'agricultura i de la pesca, però és més l'agricultura i pesca, més de subsistència. Cap Verd el que té és el poder dels immigrants, tot el que té és a través de l'emigració, perquè el que tenim allà és més importats, tot menjar, tot roba, tot és més importats, i l'agricultura i la pesca són més de subsistència.
0: Cap a on emigra la gent d'allà?
1: A Portugal, a Holanda, Itàlia, Estats Units, tenim capverdians a tot arreu del món.
0: Jo aquí, tu ets l'únic que conec.
1: Sí, però a Barcelona no som, aquí a Catalunya no som molts, principalment a Barcelona, però si vas a Madrid trobaràs molts capverdians.
0: Sí.
1: Aquí hi ha alguns, a Barcelona tinc molts amics capverdians, però no som una comunitat gran aquí a Barcelona.
0: Vosaltres us sentiu més africans o europeus?
1: Els capverdians no se senten ni africans ni europeus, se senten capverdians. Sí, quan et pregunten, diuen, tu ets africà? No, jo soc capverdià. Perquè primer que estem fora del continent i tenim un estil totalment que no és gens ni mica semblant als africans. Però clar, pertanyem a Àfrica i tenim moltes coses d'Àfrica, però també tenim molta cultura europea. Per això nosaltres ens sentim diferents, sentim que no som els capverdians.
0: I el govern manté algun tipus de relació amb la Comunitat Econòmica Europea?
1: Sí, en general sí, els governs estan manté relació tant amb Europea com amb l'americana, perquè clar, ells tenen aquest interès, perquè és el que t'ha dit abans, nosaltres subsistim de lo que importem i tot més. En tot hem de tenir contacte amb aquests governs europeus i americans i tot, per demanar les ajudes, per menjar i d'altres coses, per construcció i tot més. I clar, i també tenim totes aquestes comunitats capverdianes, que ja tenim tercera i quarta generacions en molts països, que ja són més dels països que ja són capverdians. I clar, el govern té tot aquest interès.
0: Ara posarem la peça musical que has triat. Què has triat?
1: He demanat dos, el gust del disco jockey.

0: Charlie Cream, o él estaba para cinema, o a un fita cualquier.
1: Quin paper ocupa la música i el ball a Cap Verd?
2: La música i el ball ocupen un paper molt gran, perquè la música està a tot arreu, a qualsevol cantó de Cap Verd que pots moure trobaràs la música, i la gent baila a tot arreu, i clar, i ens encanta la música i el ball ho tenim a les venes.
1: Sí. Aquí coneixem a la Cesària Évora, però segur que hi ha molta més gent, no?, que... Sí, coneguda igual arreu del món, però bueno, que jo desconec.
2: Aquí a Barcelona ha vingut dos artistes també que estan molt bé, que és la Lura i també la Mayra Andrat, que han estat aquí dos o tres vegades també actuant aquí a Barcelona. Ah. Sí, però en general, clar, la gent no les coneix molt, però allà tenim aquest moment molts artistes joves i potents. Mm-hmm. Sí, sí, substituïm per aquest que acabem de sentir ara, es deia El Lobo, però es va morir també, i ara del nivell de Cesària, però aquests clars ja es van morint, i estem tenint artistes nous també que estan sortint molt forts.
1: Mm-hmm. També canten descalços o no?
2: Que bé, eh? Això és més de Cesària, però alguna també ho fa així, que tenim la Sara Tavares, també l'agrada cantar sin descalç i coses així, però... Sí, és això, per la música tothom de Cap Verd ho porta a dintre, cantem a tot arreu, ballem, tot, sense la música ja estàs ballant. A mi, quan sento la música no em puc parar, perquè el cos ja comença a moure tot sol.
1: Clar, i és una música molt animada, no?
2: Sí,
1: no té res a veure amb els fados portuguesos.
2: No, perquè tenim aquesta que acabem de sentir, es diu Coladera, però tenim la Morna, que s'apropa bastant més al fado, que és més sentimental, és més lenta. Tenim diferents estils de música a Cap Verd, perquè també de cada illa té un estil diferent també.
1: Uh-huh. I la música és una qüestió acadèmica allà que s'estudia, o la gent ho porta a la sang i n'aprèn així per mimetisme?
2: Acadèmica no molt. Perquè últimament ja poden fer classes a alguns llocs, però en general és més així autodidàtica.
1: Que la gent aprèn amb els altres.
2: Amb els altres, de pare per fill, així, i va passant, sí.
1: Uh-huh. I els instruments, feu servir els instruments habituals o en creu, en teniu vosaltres de propis?
2: De propi, en l'illa de Santiago, en l'estil de música, el Funanà, té un que es diu el ferrinho, que és, fan servir com dos barretes de ferro, que és diferent, que és algun com més a prop, però en general són més com instrument bastant utilitzat a Europa i tot arreu del món.
1: Uh-huh. Ha arribat la Covid allà?
2: Sí, ha arribat, però ha arribat molt fort d'una illa, però de seguida es va parar. Es va morir un turista anglès que la va portar. Va arribar a 50, últimament no tinc verificat molt el diari, la Castella va arribar quasi 60 casos, però es va estancar. Després l'illa que té més és l'illa de Santiago, on està la capital, és la que més va tenint, i dues illes més que últimament ha començat a tenir alguns casos, però no sé si en aquest moment arribem a 3.000 casos i amb una població de 500.000 persones. Home, és considerable, però està bastant bé, perquè hi ha illes que no han tingut cap cas encara.
1: Les illes és més fàcil de controlar, no?
2: Sí, sí.
1: Perquè aquí a les Canàries també va passar que alguna illa no va tenir cap cas, i si es mantenen tancats, que controlen els accessos, clar, és més fàcil, suposo.
2: Sí, sí.
1: I tu com l'has viscut, el confinament?
2: Una mica avorrit, però mira, treballant sempre, perquè nosaltres de Correus, és el que dic sempre, cada vegada a l'oficina, dic, nosaltres som els superherois, perquè a nosaltres sí, som els únics que no hem tingut que confinar-nos, atendent al públic, en un principi les proteccions eren poquetes, però ara sí em van posar les proteccions després de seguida, però clar, tots els serveis que no fan, per exemple, la Hisenda, que no fa l'estrangeria, que no fa el tràfic, tots s'envia correu. O sigui, nosaltres fem de tots. Som nosaltres els superherois d'aquí d'Espanya a nivell de feina. Ja,
1: ja. Quan donguin les gràcies hauran de pensar en vosaltres també.
2: Hauria de pensar no només dels metges, això està clar.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè
1: sí.
2: Estem ahí de cara al públic tot el dia, nosaltres, sí, sí.
1: Cap Verd té una llengua pròpia, no?
2: Sí, en Cap Verd la llengua oficial és la portuguesa, però clar, té la barreja de la llengua de la llengua dels esclaus i del portuguès, perquè clar, els portuguesos van utilitzar Cap Verd en un principi com un almacet pels esclaus per després portar a les Amèriques. I aleshores, clar, clar, ja que ajuntava molts esclaus de diversos països diferents que no s'entenien entre ells, amb el portuguès, dels capatazos i coses així, va començar a crear aquest idioma que es diu criollo.
1: Sí. Els esclaus eren tant homes com dones.
2: Homes com, sí, sí. I clar, havia una illa que era com l'Almacén i les altres illes van començar a poblar-los entre amb esclaus, amb antics, amb delinqüents europeus de Portugal, prostitutes, coses així, i es va crear aquest idioma que es diu crioli i la mestissa, i la mestissatge que tenim.
1: I això, com et sembla que ha influït en la manera de ser de la població d'allà?
2: Ben bé no sabria com dir-te, però clar, però les barreges tenen això, que porten moltes coses bones en general i no sabria què dir-te, però...
1: Ja.
2: Però clar, hem creat aquest idioma nostre, que tothom està orgullós del seu crioll, però clar, depèn de cada illa té un crioll diferent. Han intentat implantar el crioll com a l'idioma oficial, però clar, les de capital volen el seu crioll, i jo que sóc de l'altra illa, nosaltres no volem, i tenim aquest petit conflicte. Això és el nostre conflicte, que el crioll es pot posar com a idioma oficial perquè cada un vol el seu.
1: I s'ensenya a les escoles el crioll?
2: No, es parla en general en portuguès, i s'escriu en portuguès. És que el crioll no té una regla, no té una gramàtica feta, no té res, no té unes directrices, perquè és una llengua molt canviant, i és el que et dic, cada illa parla el seu. Seria, per exemple, aquí que el català, el mallorquí, el valencià, ja té la seva gramàtica, i després cada un diu que el seu és el seu, allà el crioll també és més o menys la mateixa.
1: Ja. Tu amb els teus fills quina llengua parles?
2: Vaig començar a intentar parlar en portuguès i en crioll, però després ells van aixafar-me perquè van veure que jo parlava català per tot arreu i no van voler que les parléssim en crioll, i mira, i fa pena perquè...
1: Clar,
2: haurien d'haver après el meu idioma.
1: Bueno, sempre hi són a temps, no? Sí. Vull dir que tu et tenen a prop i...
2: Em tenen una miqueta, diuen alguna cosa, però no...
1: I aneu sovint a Cap Verd?
2: Anem sovint quan podem, perquè érem quatre, jo i l'Eli i els meus dos nens, i clar, anar no és fàcil perquè els bitllets no són barats per anar a Cap Verd.
1: Ja.
2: És una mica caret. Tothom diu, com un país turística, però no, és mentira, els bitllets d'avió són bastant carets.
1: I coneixes altres capverdians a Barcelona?
2: Sí, tenim una petita comunitat aquí, ens coneixem, tenim el grupet, ens veiem de tant en tant, quan podem, però estem molt, molt dispersos i veiem de... A vegades, clar, jo tinc un o dos o tres que són molt, molt, que són molt amics, i aquests ens veiem més sovint.
1: Amb els 20 anys que fa que has marxat d'allà, quins canvis hi has vist?
2: Acabo bé.
1: Sí, quan
2: sí,
1: hi tornes.
2: Quan torno moltíssim, és a... els carrers, el paviment, tot això, la forma de fer que fa la gent cada vegada s'ha canviat bastant. Cada vegada que vaig trobem canvis, perquè és un país que clar no para.
1: A millor.
2: Sí,
1: no?
2: sí, a millor. És molt petit, però va canviant cada 2x3.
1: I quins projectes de futur tens?
2: Primer és aixecar aquestes dues criatures,
1: clar.
2: Després començar a pensar més en mi, però el projecte de futur primer són ells, els meus fills.
1: Clar que sí. I de la teva família que tens a Cap Verd no ha vingut ningú més cap aquí?
2: Cap aquí per viure no. Ha vingut la meva mare 3 vegades a visitar-me per la meva boda, però per viure cap ningú d'ells.
1: No els sedueix,
2: no,
1: per que tu els hi expliquis.
2: No. Els meus germans són molt del seu lloc i no en volen marxar. Les he intentat portar per venir de vacances i això volen.
1: Ja. Bueno, senyal que s'hi troben molt bé, bueno, allà. Sí.
2: Estan contents. Mira, té la seva feina, té la seva vida i...
1: Doncs bé, mira, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit, doncs, a explicar-nos.
2: Gràcies a vosaltres, Ràdio Local de Sants. Sí. M'ha encantat poder venir a explicar una mica també del meu país i, sí, i donar-la a conèixer.
1: És un plaer sentir-te'n parlar, i a més és que no hi ha gaire ocasió de parlar amb persones de Cap Verd.
2: Sí.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Són les 3 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui torno a tenir la satisfacció d'entrevistar l'Alija Midú. És una entrevista que ja vam començar la setmana passada, però ens van quedar moltes coses per parlar, atès que el seu periple fins a arribar aquí a Barcelona va ser molt llarg i bueno, vaig trobar molt interessant que ens el puguem que ens el pogués explicar per veure com és de dur i de feixuc arribar fins aquí, no? I tot el que han de passar per poder tenir una vida digna aquí. Vam parlar també de les seves aspiracions per fer teatre i com que ens van quedar moltes coses per parlar, doncs bueno, vam decidir seguir l'entrevista avui. Deies que el teatre et havia començat a interessar de petit, ja al Camerun, i que el somni que tenies a l'arribar no sabies a on, no? En un país on poguessis tenir una vida més digna, que casualment va ser Barcelona, doncs era arribar a ser actor, i en aquests moments ho estàs fent, no? Que estàs fent treball, teatre social.
1: Ah, sí, sí, des de molt petita m'agrada actuar. M'agrada actuar i també m'agrada esport, fer atletisme. Bueno, però quan va arribar aquí, bueno, s'ha reduït molt al meu possibilitat de ser atleta i he decantat per seguir la via de l'actuació.
0: No en pots viure, però, d'actuar, no? Has de fer de moment, altres feines de paral·leles.
1: De moment no puc, perquè ja sap, perquè aquí un actor té molt, és molt, molt difícil de viure d'actuació, i a més que si eres negre és molt, molt complicat, no per ser negre, perquè tindrà paper molt, molt pocs papers que requeren del perfil meu, i, i això complica una mica la situació.
0: Bueno, ara s'està reivindicant molt, no?, que això, que la societat és diversa i que també en els mitjans de comunicació, en el teatre, en el cinema, doncs s'ha de veure aquesta multiculturalitat que està present a la nostra societat, no?
1: Exactament.
0: I vas veient...
1: És que normalment la multiculturalitat en la societat ha de reflectar en el que es treballa també. No tenim, no podem segregar el treball, això és treball d'immigrant, això és treball de los natius, no? El treball és si s'ha de guanyar per les capacitats que algú té, no per ser d'aquí o ja. S'està reivindicant molt, i a veure quan va tenir això.
0: I tu, quan vas aconseguir tenir una situació legal aquí?
1: Vaig aconseguir tenir això, si no m'equivoco, l'any 2009-2010.
0: Bueno, però 2010. més que l'any, què vas haver de fer per tenir aquí la situació regularitzada?
1: Pues va passar, primer he fet més, he passat com 4 anys, una mica més de 4 anys, i provar que es viure en Espanya mai 3 anys, però el meu cas era ja més. I després havia de aconseguir una oferta de feina, de treball.
0: Sí. I quan vas tenir aquesta oferta de feina i amb 3 anys de residència et van donar el permís.
1: El permís, sí.
0: I ara tens la nacionalitat?
1: No, aún no.
0: Però bueno, estàs en regla i pots entrar i sortir del país,
1: sí,
0: i això
1: és el més important.
0: Clar, clar. Sí. I quan estaves a la plaça Catalunya, quan dormíeu al carrer i això, us ajudàveu entre vosaltres? O...
1: Sí, sí, el que passa és que tampoc jo coneixia molt camorners aquí.
0: I... Ja...
1: Jo passava aquest temps al meu amic que em venia junt,
0: sí,
1: que m'ha arribat junt aquí, sí. Em va conèixer en Maria i fins avui som amic i...
0: Que bé, sí. Es deu agrair moltíssim, no? Tenir, sí, una persona amb qui poder confiar quan et sents tan sol.
1: Sí, pues sí, pues sí.
0: I les institucions aquestes on veu anar a parar, que us van ajudar, diguéssim, a apuntar-vos a cursos, sí, i us van dir com us podíeu moure per aquí, per Catalunya i això, com les veu conèixer?
1: Pues a través de la primera fundació que em va acollir,
0: sí,
1: que a Ciel havia Cruz Roja i etcètera, etcètera. I bueno, em va guiar on podia ir a menjar, comitès socials, albergs socials, i etcètera, i etcètera.
0: Mm-hmm. I tu t'imaginaves que la vida aquí era tal com és ara? Quan tu desitjaves venir?
1: Bueno, sabia que no, en aquest vida no hi ha cap lloc que la vida va ser fàcil. Si vols alguna cosa has de treballar i has de, per poder aconseguir-lo, però bueno, aquí quan arribes aquí veus la realitat, que és aún molt mal complicat, més complicat de lo que podia imaginar.
0: Mm. I tu d'on et sents ara? Et sents camerunès, africà, català, espanyol?
1: Jo em sent ciutadà del món.
0: Sí,
1: sí, on en aquest qualsevol lloc que puc viure en pau i poder regalar-me la vida, pues sóc d'ahí. Ara, quan no vaig a Camerú, la gent me considera com un espanyol, com un català.
0: Clar.
1: Quan vinc aquí, que sóc un immigrant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Al final, a fer de compte, no sé d'on estic.
0: Clar. Has anat tornant sovint al Camerún? Quantes vegades hi has anat?
1: Era dos vegades. Sí.
0: Devia ser emocionant, també.
1: Sí, la primera vegada fui emocionant perquè he tornat després de molts anys.
0: Clar.
1: La primera vegada fui en 2017.
0: Sí.
1: I me sentia estranger al meu país.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Tu, si ara... per exemple, un germà teu o una germana volgués venir cap aquí, li diries que vingui o no?
1: Le diria de pensar lo millor. Venir aquí en Europa per estudiar, jo diria que sí, perquè aún en nostre país la formació no és tan bo com aquí. Venir aquí per estudiar, formar-se, és bé, però per a treballar crec que hi ha molt per fer en Àfrica que aquí.
0: Mm-hmm.
1: Ara tots els grans inversors van a Àfrica perquè tots diuen que el futur està ahí. Aquí està quasi tot fet. Mm-hmm. Però allà queda tot per...
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí. I tu ara aquí, de què vius si no pots viure, bueno, del teatre, diguéssim?
1: Pues...

0: però després he quedat treballant a la cuina fins avui.
1: Sí. I sents que està ben pagat, o et sents ben tractat fent aquesta feina?
0: Hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. Crec que no està molt bé pagat, però bueno, guanyem de què menjar.
1: Sí. Una és la feina que fas perquè t'agrada, no? I és un privilegi poder treballar amb el que t'agrada, i l'altre és el que has de fer per subsistir el dia a dia, no?
0: Pues això és, jo treballo en la cuina per subsistir, però fins a que m'agrada la cuina, m'agrada la cuina, és també un art també, però m'agrada més l'actuació.
1: Clar, el que passa que, o sigui, ara fas de cuiner o fas encara de pinxer, d'ajudant?
0: De pinxer.
1: Sí. Que clar, que si fessis de cuiner encara és molt més creatiu, no? Però si no, has de fer el que et diuen que facis només.
0: Sí, perquè jo estic pensant que és un treball de passo.
1: Sí.
0: Que no estaré tota la vida treballant això. Això penso i espero.
1: Ja. Bueno, l'Ali, a més, fa unes espardenyes precioses que jo vaig tenir ocasió d'admirar al Correllengua d'aquest any, i bueno, que si les voleu veure les podeu consultar en una pàgina web que té, que és www.salayayi.com. I són fetes amb la sola d'espart i amb teles africanes. Sí. Com se't va acudir això de fer les espardenyes?
0: El 2017, quan va tornar per primera vegada a Camerun, va sentir la necessitat de muntar alguna cosa allà per poder ajudar la meva família i el meu entorn.
1: Sí.
0: Econòmicament, per poder tenir ingressos, per poder tenir ingressos, i em va sorgir aquesta idea de africanitzar les espardenyes. Això pot ser una bona idea, molt bo, perquè en Àfrica ja no porten molt les espardenyes.
1: Sí.
0: que venen de Xina.
1: Fixa't.
0: Sí. Però jo queria dar-lo un toque més africà, i vaig comprar alguna maquinària i vaig mandar-lo a Camerun, al final de 2019 fui a Camerun a muntar el taller, a reclutar unes quantes joves i ensenyar-li un poquet més o menys aquesta feina. Però hem tingut una mica de mala sort que tot això ha coincidit amb la crisi d'aquest coronavirus, i hem tingut que de moment parar una mica.
1: Bueno, doncs seguim posant el Musa Bandula i gaudim d'aquesta música. Estanga gerella polo de boño i sojajo.

0: jamaiwo kai addaga na hadisu di ko suddete yasi dido hu o hefti dum ha mi hokka dum boro ko usmanu hu minazdini ma kai hayatu ibal baba sudu amay gida ande ba osobado.
1: A part de la llengua fulde, la que canta el Musa Mandula, es parlen moltes llengües al Camerún?
2: Moltes, moltes. Més de 200 i més.
1: I amb què va d'acord? Representen llengües d'ètnies diferents?
2: D'ètnies diferents, sí.
1: Ah, i tantes ètnies hi ha?
2: Sí, tantes.
1: Però hi ha bona convivència entre elles.
2: Sí, més o menys, sí.
1: Són ètnies que també pertanyen a altres països, no?
2: Sí, sí.
1: Perquè vaig veure que el Fulde també es parlava a Nigèria.
2: Nigèria, Camerú, Txad, molts països d'Àfrica d'Oest, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, Gàmbia i moltes més.
1: Sí, i són llengües que s'ensenyen acadèmicament o només les parla la gent?
2: Sí, hi ha acadèmiques que ensenyen aquestes llengües, però molt poques, no mucho.
1: No. I tu creus que estan en perill d'extinció o no? O la gent les preservarà?
2: Fulano. No. Som moltíssims. No.
1: Aquí a Barcelona tens ocasió de parlar-lo?
2: No gaire. Quan m'encontro amb algú d'Àfrica d'Oest,
1: sí,
2: un de Senegal o Guinea, parlem una mica, o comprenem, parlem una mica. Sí.
1: Sí. I et relaciones amb altres camerunesos aquí o amb altres africans?
2: No molt, però sí, conec algun. Quantes?
1: I quan vas decidir tu aprendre a parlar català?
2: Bueno, des del principi que arribar aquí, pues, això fa part del procés d'integració d'una persona en un lloc nou, no?
1: Sí, que però com que aquí en castellà també et pots defensar, tu vas aprendre simultàniament el català i el castellà?
2: Sí, les dues coses, sí. Sí, al mateix temps.
1: Sí, i ho vas aprendre fent cursos o això?
2: Sí, he fet cursos, però molt poc. He aprengut més per la calle parlant amb gent que en les aules.
1: I tens ocasió de parlar el català amb gent?
2: Molt poques vegades, perquè moltes vegades si parles a gent català, si veus que eres estranger, t'estan parlant en castellà, és una reflexa.
1: Sí, un acte reflexa
2: que
1: no ho hauríem de fer els catalans. És que donar per suposat que una persona, perquè és negra o té trets orientals, no parla català, doncs és una equivocació, no?
2: Sí, les llengües s'aprenen parlant.
1: Clar.
2: Per molt que has estudiat, si no
1: practiques,
2: no parlaràs mai.
1: I tu t'has sentit discriminat alguna vegada o has patit atacs racistes o això pel fet de ser negre?
2: Moltes vegades.
1: Sí, quin tipus?
2: Bueno, fa anys, una vegada en el metro, una persona que no estava còmod sentada al meu costat i ha canviat de silla. En la cuina he sentit algun que altre insultos. Com es diu?
1: De companys mateixos, treballadors?
2: Sí, poques vegades, però passa.
1: I què fas tu quan et trobes en aquestes situacions?
2: No, passo.
1: Sí, no?
2: Jo no perdo molt temps. No.
1: Però t'afecta?
2: Sí, però després d'un temps ja saps que no val la pena perdre el seu temps amb gent que no saben respectar altres persones. El que no sap respectar una persona és perquè no se respecta a si mateixa.
1: Sí.
2: Per tant, jo tinc l'estima d'ella.
1: Sí, vull dir que és veritat que el més important és sentir-te valorat i estimat i reconegut i apreciat, sí, no, per les persones que tu també valores.
2: Sí,
1: no?
2: Són cases aïllat, per tant tampoc podem dramatitzar la cosa, perquè les bones persones i males persones hi ha en tot arreu del món. Mm-hmm. Per tant, no hi ha, tampoc cal fer-se víctima tot arreu.
1: I l'atletisme ara el pots seguir practicant?
2: Bueno, jo sigo fent esport en el gimnàs, però no
1: pròpiament atletisme.
2: No.
1: És que més si treballes a la cuina, fas d'actor, fas les espardenyes,
2: són moltes coses,
1: sí, per això que no deus tenir gaire temps.
2: Jo
1: no?
2: En mi vida estic fent moltes coses. M'agrada la creació, amb la meva firma,
1: sí,
2: les espardenyes, ara estic formant per a fer un curs de calçat.
1: Uh-huh.
2: I després penso i vull fer un curs per la creació de la moda.
1: Sí.
2: Perquè vull fer ropes i tot això.
1: Estic molt
2: ocupat.
1: Que bé, no, que tinguis tantes idees i que et sentis,
2: sí,
1: tan creatiu, no?
2: És això, l'essència de la vida, perquè si no, què fa?
1: I el negoci aquest de les espardenyes, el Camerún segueix o no?
2: Segueix. Ara, al final d'anys, aniré a Camerún per a veure com podré reactivar això, tot això.
1: I deus portar la roba d'allà, no? Les teles, les portes del Camerún.
2: Les teles,
1: la porta
2: del Camerún, i les monto aquí, sobre les sueles, sí.
1: És tot un art, no?
2: Fem el que podem.
1: Sí. I quins projectes de futur tens?
2: Els projectes de futur són això. M'agradaria tenir jo tinc un guió escrita amb un amic meu, Eduard Benito, un company de teatre. Hem escrit un guió,
1: sí,
2: i estem buscant producció per a poder financiar-lo i poder filmar aquest guió. Després, amb el meu firma de espardenyes, m'agradaria tenir una tienda aquí en Barcelona.
1: Clar.
2: Una tienda al meu país, i m'agradaria, si al futur, m'agradaria invertir molt en Àfrica.
1: Sembla mentida amb els pocs mitjans que vas venir, no? I que, bueno, i que puguis inclús ajudar el teu país.
2: La idea és algun dia tornar a ajudar al desenvolupament del meu país. No marxem per a sempre. Si hem de marxar per a tornar.
1: Clar que sí. Doncs tant de bo els teus projectes i els teus somnis es compleixin, que t'ho mereixes per lo creatiu que ets, per l'empenta que has tingut, i tant de bo.
2: Gràcies.
1: Puguis seguir tirant endavant com has fet fins ara, que no sé d'on has tret el coratge, però que en tens molt. Et felicito.
2: Sí, soñar és gratis, però realitzar-les costa treball.
1: Ja. Doncs tant de bo te'n surtis amb tot, que t'ho mereixes.
2: Moltes gràcies.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
4: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui torno a tenir la satisfacció d'entrevistar l'Alija Midú. És una entrevista que ja vam començar la setmana passada, però ens van quedar moltes coses per parlar, atès que el seu periple fins a arribar aquí a Barcelona va ser molt llarg i bueno, vaig trobar molt interessant que ens el puguem que ens el pogués explicar, per veure com és de dur i de feixuc arribar fins aquí, no? I tot el que han de passar per poder tenir una vida digna aquí. Vam parlar també de les seves aspiracions per fer teatre, i com que ens van quedar moltes coses per parlar, doncs bueno, vam decidir seguir l'entrevista avui. Deies que el teatre et havia començat a interessar de petit, ja al Camerun, i que el somni que tenies a l'arribar no sabies a on, no? En un país on poguessis tenir una vida més digna, que casualment va ser Barcelona, doncs era arribar a ser actor, i en aquests moments ho estàs fent, no? Que estàs fent treball, teatre social.
2: Ah, sí, sí, des de molt petita m'agrada actuar. M'agrada actuar i també m'agrada esport, fer atletisme. Bueno, però quan va arribar aquí, bueno, s'ha reduït molt al meu possibilitat de ser atleta i he decantat per seguir la via de l'actuació.
1: No en pots viure, però, d'actuar, no? Has de fer de moment, altres feines de paral·leles.
2: Moment, de moment no puc, perquè ja sap, perquè aquí un actor té molt, és molt, molt difícil de viure d'actuació, i a més que si eres negre és molt, molt complicat, no per ser negre, perquè tindrà paper molt, molt poc als papers que requeren del perfil meu, i, i això complica una mica la situació.
1: Bueno, ara s'està reivindicant molt, no?, que això, que la societat és diversa, i que també en els mitjans de comunicació, en el teatre, en el cinema, doncs s'ha de veure aquesta multiculturalitat que està present a la nostra societat, no?
2: Exactament.
1: I vas veient...
2: És que normalment la multiculturalitat en la societat ha de reflectar en el que es treballa també. No tenim, no podem segregar el treball, això és treball d'immigrant, això és treball de los natius, no? El treball és si s'ha de guanyar per les capacitats que algú té, no per ser d'aquí o ja. S'està reivindicant molt, i a veure quan va tenir això.
1: I tu, quan vas aconseguir tenir una situació legal aquí?
2: Vaig aconseguir tenir això, si no m'equivoco, l'any 2009-2010.
1: Bueno, però més que l'any, què vas haver de fer per tenir aquí la situació regularitzada?
2: Pues va passar, primer he fet més, he passat com 4 anys, una mica més de 4 anys, i provar que es viure en Espanya mai 3 anys, però el meu cas era ja més. I després havia de aconseguir una oferta de feina, de treball.
1: Sí. I quan vas tenir aquesta oferta de feina i amb 3 anys de residència et van donar el permís?
2: El permís, sí.
1: I ara tens la nacionalitat?
2: No, aún no.
1: No.
2: Aún no.
1: però bueno, estàs en regla i pots entrar i sortir del país,
2: sí,
1: i això,
2: això,
1: no?
2: És, això és el més important.
1: Clar, clar. Sí. I quan estaves a la plaça Catalunya, quan dormíeu al carrer i això, us ajudàveu entre vosaltres? O...
2: Sí, sí, el que passa és que tampoc jo coneixia molt camorners aquí.
1: I ja.
2: Jo passava aquest temps al meu amic, que em venia junt,
1: sí,
2: que m'ha arribat junt aquí, i em va conèixer en Maria, i fins avui som amic. I...
1: Que bé. Es deu agrair moltíssim, no? Tenir, sí, una persona amb qui poder confiar quan et sents tan sol.
2: Sí, pues sí, pues sí.
1: I les institucions aquestes a on veu anar a parar, que us van ajudar, diguéssim, a apuntar-vos a cursos, sí, i us van dir com us podíeu moure per aquí, per Catalunya i això, com les veu conèixer?
2: Pues a través de la primera fundació que em va acollir,
1: sí,
2: que a Ciel havia Cruz Roja i etcètera, etcètera. I bueno, em va guiar on podia ir a menjar, comitès socials, albergs socials, i etcètera, i etcètera.
1: Mm-hmm. I tu t'imaginaves que la vida aquí era tal com és ara? Quan tu desitjaves venir?
2: Bueno, sabia que no, en aquest vida no hi ha cap lloc que la vida va ser fàcil. Si vols alguna cosa has de treballar i has de, per poder aconseguir-lo, però bueno, aquí quan arribes aquí veus la realitat, que és aún molt mal complicat, més complicat de lo que podia imaginar.
1: I tu d'on et sents ara? Et sents camerunès, africà, català, espanyol?
2: Jo em sent ciutadà del món.
1: Sí,
2: sí, on en aquest qualsevol lloc que puc viure en pau i poder ganar-me la vida, pues sóc d'ahí. Ara, quan no vaig a Camerú, la gent me considera com un espanyol, com un català.
1: Clar.
2: Com vinc aquí, que sóc un immigrant.
1: Sí.
2: Al final, a fer de compte, no sé d'on estic.
1: Clar. Has anat tornant sovint al Camerún? Quantes vegades hi has anat?
2: Era dos vegades. Sí.
1: Devia ser emocionant, també.
2: Sí, la primera vegada fui emocionant perquè he tornat després de molts anys.
1: Clar.
2: La primera vegada fui en 2017.
1: Sí.
2: I me sentia estranger al meu país.
1: Sí. Tu, si ara... per exemple, un germà teu o una germana volgués venir cap aquí, li diries que vingui o no?
2: Li diria de pensar lo millor. Venir aquí en Europa per estudiar, jo diria que sí, perquè aún en nostre país la formació no és tan bo com aquí. Venir aquí per estudiar, formar-se, és bé, però per a treballar crec que hi ha molt per fer en Àfrica que aquí. Ara tots els grans inversors van a Àfrica perquè tots diuen que el futur està ahí. Aquí està quasi tot fet, però allà queda tot per...
1: Sí. I tu ara aquí, de què vius si no pots viure, bueno, del teatre, diguéssim,
2: pues,
1: i de la feina d'actor?
2: Pues treballo a la cuina.
1: A la cuina?
2: Sí.
1: Sí.
2: De pinche, ajudant.
1: O sigui, l'experiència africana amb això t'ha servit aquí o has hagut de fer formació?
2: No, em ha format de nou aquí. Aquí ja són molts anys que treballo a la cuina. Vaig començar a treballar a la cuina per poder pagar-me estudis d'art dramàtic,
1: sí.
2: Dramàtic. Però després he quedat treballant a la cuina fins avui.
1: Sí. I sents que està ben pagat, o et sents ben tractat fent aquesta feina?
2: Ah, hi ha de tot. Crec que no està molt bé pagat, però bueno, guanyem de què menjar.
1: Sí. Una és la feina que fas perquè t'agrada, no? I és un privilegi poder treballar amb el que t'agrada, i l'altre és el que has de fer per subsistir el dia a dia, no?
2: Pues això és, jo treballo en la cuina per subsistir, però fins a que m'agrada la cuina, eh? M'agrada la cuina, és també un art també, però m'agrada més l'actuació.
1: Clar. El que passa que, o sigui, ara fas de cuiner o fas encara de pinxe, d'ajudant?
2: De pinxe.
1: Sí. Que clar, que si fessis de cuiner encara és molt més creatiu, no? Però si no, has de fer el que et diuen que facis, només.
2: Sí, perquè jo sigo pensant que és un treball de passo.
1: Sí.
2: Que no estaré tota la vida treballant això. Això penso i espero.
1: Ja. Bueno, l'Ali, a més, fa unes espardenyes precioses que jo vaig tenir ocasió d'admirar al Correllengua d'aquest any, i bueno, que si les voleu veure les podeu consultar en una pàgina web que té, que és www.salayayi.com. I són fetes amb la sola d'espart i amb teles africanes. Sí. Com se't va acudir això de fer les espardenyes?
2: Bé, el 2017, quan va tornar per primera vegada a Camerún, va sentir la necessitat de muntar algo allà per poder ajudar la meva família i el meu entorn.
1: Sí.
2: Econòmicament, per poder tenir ingressos, i em va sorgir aquesta idea d'africanitzar les espardenyes. Això pot ser una bona idea, molt bo, perquè en Àfrica ja no porten molt les espardenyes.
1: Sí.
2: que venen de Xina.
1: Fixa't.
2: Sí. Però jo queria dar-lo un toque més africà, i vaig comprar alguna maquinària i vaig mandar-lo a Camerún, al final de 2019 fui a Camerún a muntar el taller, a recortar unes quantes joves i ensenyar-li un poquito més o menys aquesta feina. Però hem tingut una mica de mala sort que tot això ha coincidit amb la crisi d'aquest coronavirus, i hem tingut que de moment parar una mica.
1: Bueno, doncs seguim posant el Musa Bandula i gaudim d'aquesta música.
0: Estanga girella polo de boño i sojajo.

0: Vado.
1: A part de la llengua fulde, la que canta el Musa Mandula, es parlen moltes llengües al Camerún?
2: Moltes, moltes. Més de 200 i més.
1: I amb què va d'acord? Representen llengües d'ètnies diferents?
2: D'ètnies diferents, sí.
1: I tantes ètnies hi ha?
2: Sí, tantes, tantes.
1: Però hi ha bona convivència entre elles.
2: Sí, més o menys, sí.
1: Són ètnies que també pertanyen a altres països, no?
2: Sí, sí.
1: Perquè vaig veure que el Fulde també es parlava a Nigèria.
2: Nigèria, Camerú, Txad, molts països d'Àfrica d'Oest, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea-Conakry, Gàmbia i moltes més.
1: Sí. I són llengües que s'ensenyen acadèmicament o només les parla la gent?
2: Sí, hi ha acadèmiques que ensenyen aquestes llengües, però molt poques, no mucho.
1: No. I tu creus que estan en perill d'extinció o no? O la gent les preservarà?
2: Fulano. No. Som moltíssims. No crec.
1: Aquí a Barcelona tens ocasió de parlar-lo?
2: No gaire. Quan m'encontro amb algú d'Àfrica d'Oest,
1: sí,
2: un de Senegal o Guinea, parlem una mica, no, o es comprenem, parlem una mica. Sí.
1: Sí, sí, sí. I et relaciones amb altres camerunesos aquí o amb altres africans?
2: No molt, però sí, conec algun. Quantes?
1: I quan vas decidir tu aprendre a parlar català?
2: Bueno, des del principi que arribar aquí, pues, això fa part del procés d'integració d'una persona en un lloc nou, no?
1: Sí, que però com que aquí en castellà també et pots defensar, tu vas aprendre simultàniament el català i el castellà?
2: Sí, les dues coses, sí. Sí, al mateix temps.
1: Sí. I ho vas aprendre fent cursos o això?
2: Sí, he fet cursos, però molt poc. He aprengut més per la calle parlant amb gent que en les aules.
1: I tens ocasió de parlar el català amb gent?
2: Molt poques vegades, perquè moltes vegades si parles a gent català, si veus que eres estranger, t'estan parlant en castellà, és una reflexa.
1: Sí, un acte reflexa.
2: Que
1: no ho hauríem de fer els catalans. És que donar per suposat que una persona, perquè és negra o té trets orientals, no parla català, doncs és una equivocació, no?
2: Sí, les llengües s'aprenen parlant.
1: Clar.
2: Per molt que has estudiat, si no practiques, no parlaràs mai.
1: I tu t'has sentit discriminat alguna vegada o has patit atacs racistes o això pel fet de ser negre?
2: Moltes vegades.
1: Sí, quin tipus?
2: Bueno, fa anys, una vegada en el metro, una persona que he sentit que no estava còmode sentada al meu costat i ha canviat de silla. I en la cuina he sentit algun que altre insultos. Com es diu?
1: De companys mateixos, treballadors?
2: Sí, poques vegades, però passa.
1: I què fas tu quan et trobes amb aquestes situacions?
2: No, passo.
1: Sí, no?
2: Jo no perdo molt temps. No.
1: Però t'afecta?
2: Sí, però després d'un temps ja saps que no val la pena perdre el seu temps amb gent que no saben respectar altres persones. El que no sap respectar una persona és perquè no se respecta a si mateixa.
1: Sí.
2: Per tant, jo tinc l'estima d'ella.
1: Sí, vull dir que És veritat que el més important és sentir-te valorat i estimat i reconegut i apreciat, sí, no, per les persones que tu també valores.
2: Sí,
1: no?
2: Són cases aïllades, per tant tampoc podem dramatitzar la cosa, perquè les bones persones i males persones hi ha en tot arreu del món. Mm-hmm. Per tant, no hi ha, tampoc cal fer-se víctima tot arreu.
1: Ah. Mm-hmm. I l'atletisme ara el pots seguir practicant?
2: Bueno, jo sigo fent esport en el gimnàs, però no
1: pròpiament atletisme.
2: No.
1: És que, més, si treballes a la cuina, fas d'actor, fas les espardenyes,
2: són moltes coses,
1: sí, eh? Per això que no deus tenir gaire temps.
2: Jo,
1: no?
2: En mi vida estic fent moltes coses. M'agrada la creació, amb la meva firma, sí, les espardenyes, ara estic formant per a fer un curs de calçat.
1: Uh-huh.
2: I després penso vull fer un curs per la creació de la moda,
1: sí,
2: perquè vull fer ropes i tot això.
1: Clar,
2: estic molt ocupat.
1: Que bé, que tinguis tantes idees i que et sentis,
2: sí,
1: tan creatiu, no?
2: Pues això és l'essència de la vida, perquè si no, què fa?
1: Uh-huh. I el negoci aquest de les espardenyes, el Camerún segueix o no?
2: Segueix. Ara, al final d'anys, aniré a Camerún per a veure com podré reactivar això i tot això.
1: I deus portar la roba d'allà, no? Les teles, les portes del Camerún.
2: Les teles,
1: la
2: porta del Camerún, i les monto aquí, sobre les sueles, sí.
1: Uh-huh. És tot un art, no?
2: Fem el que podem.
1: Sí. I quins projectes de futur tens?
2: Els projectes de futur són això. M'agradaria tenir jo tinc un guió escrita amb un amic meu, Eduard Benito, un company de teatre. Hem escrit un guió,
1: sí,
2: i estem buscant producció per a poder financiar-lo i poder filmar aquest guió. Després, amb el meu firma de espardenyes, m'agradaria tenir una tienda aquí en Barcelona,
1: clar,
2: una tienda al meu país, i m'agradaria, si al futur, m'agradaria invertir molt en Àfrica.
1: Clar, sí, clar. Mm-hmm. Sembla mentida, amb els pocs mitjans que vas venir, no? I que, bueno, i que puguis inclús ajudar el teu país.
2: La idea és algun dia tornar a ajudar al desenvolupament del meu país. No marxem per a sempre. Si hem de marxar per a tornar.
1: Clar que sí. Doncs tant de bo els teus projectes i els teus somnis es compleixin, que t'ho mereixes per lo creatiu que ets, per l'empenta que has tingut, i tant de bo.
2: Gràcies.
1: Puguis seguir tirant endavant com has fet fins ara, que no sé d'on has tret el coratge, però que en, bueno, tens molt. Et felicito.
2: Sí, soñar és gratis, però realitzar-les cuesta treball.
1: Ja. Doncs tant de bo te'n surtis amb tot, que t'ho mereixes.
2: Moltes gràcies.
0: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Over Night and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country, amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without You.

El programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També en Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça See to the Moon al costat de Blair Dunlop.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Burke Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem fent, escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docusèrie, complementària, Rehearsal Series, Carnegie Hall, al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la una al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpret és l'Estela Lefty, cantant compositora emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper d'altres artistes, com per exemple Noah Kahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know. La cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no, escolteu aquesta meravella que es diu Boston. Oh, no.

prometre el temps de country, també ho van prometre el Club del Country, que escoltaríem totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades en el seu moment per als àlbums, no per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix, o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

0: Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta i que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Voy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Appalachia i aquesta és la cançó que li dona nom.
1: Oh.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson, Apalàchia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Apalàchia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina, i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickel, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema, The Water Is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de PJ Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson, juntament amb el seu company aquí, amb aquesta cançó, val realment la pena.

Excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams. The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix, i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Miralet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: jo.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: De la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
5: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
4: A on?
5: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

dada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer, vint d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers, vint del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits, vint dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes, potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta, vint d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vint del misteri que amaga la moma, jupetitges

de lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre persegueixen.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
0: els
1: gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues, són fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar... Estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre. Des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més, i si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que em fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és el Pacto del Hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil, oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit,
0: sí.
1: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com
1: sí, sí. Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la
0: però
1: fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa quan parles... què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia de motors, i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim,
1: que és molt important. D'on venim i tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en franco no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims, de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar,
1: amb... Bé, ara...

0: llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
1: Pel que calgui. Mm-hmm. El Pacto del Hambre uh-huh. ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
0: Sí.
1: I t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
0: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no? Sí. Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto del Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
1: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i sí. Em va semblar molt entranyable.
0: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corriasi i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partícips del que jo estava fent, els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera era, els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta afiliació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Uh-huh. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Uh-huh. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
0: Encantada.
1: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
0: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto del Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-migesplugues.cat, i també teniu un correu

0: electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre perquè cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
2: Molta, molta.
0: Molta. Justament.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? Per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir I que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs, que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i escaig de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè és, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després, pues, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: a Esplugues. Sí, sí, sí, sí. Ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de dos
1: pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho van passar super bé.
0: Us recordo perquè, clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen? No,
1: la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser memorial,
1: aquell sopar. Però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, ballar allà.
1: Sí, sí, sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event pues vol que estiguis allà, no? I, bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. Sí. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havien hagut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals. O espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, sí, molt, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet, n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant, sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més,
0: sí, intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens,
0: sí,
1: més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí, i de sos, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè hi ha aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el ball de bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. I després també li devem al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, sí, i que el tenim sempre a mà i sempre col·labora amb nosaltres i per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: de la
1: colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya. Sí. Que va plegar unes 2.500 persones, balladons, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, però finalment no vau ser finalistes.
1: Vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clic per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així. O sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Bueno, ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara,
1: és, que ara està,
0: és un pues, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja, no sempre és aquesta vessant professional el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet, la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder, que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent, que a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades, doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar, doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te, doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha, i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema i tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència, és en un minut que estàs a l'escenari, això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió, ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya. I això ho fas d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: hi ha
1: Hi ha moltes
0: tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Esplugas Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat, compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Bona tarda, suposo que ja heu identificat aquesta petita melodia, no? Holly came from Miami, FLA. Doncs ara segur que sí, això és el tema de Lou Reed. El tema de Lou Reed. Sí, sí. Welcome to the wild side. Says, hey, babe, take a walk on the wild side. Això mateix. Said, hey, honey. Bona tarda, sóc el Claudi Morales, us parlo de l'estudiet de la muntanya, aquí a les contrades de la província del Barcelonès, ben amunt a la muntanyeta, la muntanyeta. Ens agrada estar aquí a la muntanya, des de luego, que sí. Què us puc dir del Lou Reed així ràpidament? Bueno, que doncs que es diu Lewis Alan Reed, que va néixer el 2 de març de 1942 a Nova York. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. I que va ser un dels artistes del rock and roll més reconeguts de la història del rock and roll. Així és que comença el versió 30.17 en honor a Lou Reed i el seu Walk on the Wild Side, al costat salvatge. Què us sembla? Comencem? Vinga, va, comencem. Comencem amb una versió del reggae, una versió reggae, que la interpreten uns amics nostres que es diuen The Dynamics, i són una banda reggae, tal com ja he dit, que, si no m'equivoco, va començar la seva història el 2004, i són una banda bàsicament pensada per amenitzar festes i per fer bolos en directe. Us poso a la seva versió del Walk on the Wild Side de Lou Reed, interpretada en aquest cas pel The Dynamics en reggae. Som-hi!

aquesta versió dels The Dynamics del Walk on the Wild Side és un projecte d'uns d'aquesta banda que la formen l'Steve Levy, el Moment, el Flag Master Flap, el Dapper Rai i el Mr. Day and the Patchworks. Ells són una família amiga del Jamaican Dub i el Soul originals d'Anglaterra, Camerún, Estats Units i França. Aquests són els integrants dels Dynamic que ens han ofert aquesta versió del Walk on the Wild Side dels de Dynamics, mai més hem dit. O sigui, del Lou Reed, vaja. Continuem endavant i ara escoltarem una versió d'una amiga nostra ja, perquè ja l'hem escoltat diverses. Ella és la Karen Souza, és aquesta noia argentina de la Pampa que va néixer l'any 84, que té 36 anys i que és una supercantant de jazz, jazz vocal, bossa nova, en smooth jazz. Des del 2002 fins a l'actualitat, ella continua produint les seves composicions. Podeu trobar el seu web, que es diu karensouza.com, i us podeu fer una idea de la gran veu que treballa la Karen. Des d'Argentina, el Walk on the Wild Side de la Karen Souza. Vinga, som-hi, va!

Així era la bossa nova de la Karen Souza. Aquest Walk on the Wild Side, al costat salvatge de la vida, no? Diguéssim. Continuem endavant amb una... Anem a escoltar una mica de rockabilly. Vinga, va, una mica de rockabilly de la mà dels Union Avenue. Són uns anys d'Edimburg, perdoneu, d'Edimburg. Aquesta formació que fan aquest rockabilly punk American Roots country, entenc que és country Irish country. Són el Andrew Cardno, el Paul Patterson, el Matt Curtis i el Richard Coral, que fa de bateria. El seu Facebook el podeu trobar, es diu així, Union Avenue. És que estic buscant el tema, em sembla que no, però estic aquí, avui tinc una mica de desordre, no personal, tinc una mica de desordre de llista, i llavors m'ho he currat tan bé que tinc els temes per aquí perduts. Així és que a vegades em passarà això de que sembla que no estic aquí, però sí, estic aquí tot el rato. Perdoneu-me, Quan ells diuen, molt bé, els seus interessos són, en primer lloc, el vi, en segon lloc, les dones, i en tercer lloc, les cançons. Així és que a mi em sembla una proposta interessant dels Union Avenue, The Walk on the Wild Side, del Lou Reed, amb aquesta versió rockabilly, folk, irish, punk, American style, per Union Avenue. Som-hi!

Molt agradable aquesta versió dels Union Avenue des d'Edimburg. Ens oferien aquest Walk on the Wild Side, aquesta versió del Lou Reed, del tema del Lou Reed, vull dir, en una clau així, diríem, folk, Irish folk, no ho sé. M'ha agradat força. Seguim endavant amb la versió 30.17. Aquest programa canalitza el Walk on the Wild Side del Lou Reed i de totes les seves versions o les versions que nosaltres hem pogut trobar. Ho recordo perquè, bueno, és així, això és el que tracta aquest versió 30 per qui s'has incorporat ara mateix. Escoltarem una versió curiosa. He fet un canvi. Jo tenia pensat posar una versió dels Pink Turtle, de les tortugues roses, que després escoltarem un trosset, no l'escoltarem sencera, perquè li volia donar pas en aquest senyor que es diu Jeff Duff, o bé es diu Dufo, és el seu apodo o el seu àlies. De nom original es diu Geoff Stephen Duff. Va néixer el 1956 a Austràlia. És un cantant de cabaret, de veu tenor, i té diversos musicals, o bueno, diverses, exacte, té diversos musicals dedicats al David Bowie, i també té alguns on parla del Lou Reed, perdoneu, en concret d'aquest Walk on the Wild Side. Un home de directe, està clar, un home de carrera, des del 71 fins a l'actualitat, ha tingut diverses formacions, normalment amb el seu nom i alguna cosa més, o en companyia amb els Duffers, el band, l'orquestra, no sé què, té diferents formacions amb el seu nom, que entenc que ha fet servir, depèn del projecte que tenia en aquest moment, no? Bueno, una carrera d'un home que fa cabaret, us ho podeu imaginar. Pues amant de Frank Sinatra, per exemple. Com ell defineix, fa un jazz rock i un pop glamurós, un glam pop, segons diu ell. Ha participat a molts festivals, al Festival de Jazz de Melbourne, al Festival de Harbour, a diferents actuacions a la televisió australiana, etc, etc. N'hi ha bastanta info al seu Wikipedia, que podeu trobar evidentment a la plataforma d'internet, com sempre, o bé al seu web, que és www.jeffduff.com. Si us sembla, escoltem el Jeff Duff? Sí, ja toca, no? Perquè no paro de xerrar. Vinga, va, sí, The Walk on the Wild Side. A mi m'ha agradat molt aquesta versió, també, us ho dic, Jeff Duff, el cabaret en marxa, al versió 30.17.

Aquesta és la versió del Jeff Duff, aquesta versió cabaretera, molt bizarra, o bizarre. A mi m'ha agradat molt. L'he de rescatacar una coseta, no he parlat de discos. Aquest senyor té un àlbum, el 99, que es diu Martian Girls Are Easy, que té 40 tracks, o sigui, 40 cançons, amb una doble antologia, sobre una mica la seva interpretació de la història de la música, saps? Molt interessant. En les quals està inclosa aquesta versió que hem escoltat del Jeff Duff, del Welcome to the Wild Side, original del Lou Reed, clar. Estem en un spring, si us sembla. Escoltem aquesta versió que us parlava abans dels Pink Turtle, que també és el Walk on the Wild Side, clar.

sembla aquesta versió del, Wild Side, del Walk on the Wild Side dels Pink Turtles. Acabo de trepitjar un cable i aquí l'estudi pensava que havia carregat alguna cosa. Perdoneu, així és com, com escoltàvem aquesta, versió del Pink Turtle, que aquesta gent són una formació que, si no estic equivocat, perquè és, és veritat que he trobat el seu Facebook, que es diu Pink Turtle tal qual sona, però no diu massa massa d'on són aquesta banda de popping swing o aquesta banda de versions que en clau de swing. Jo diria, que són o bé portuguesos o bé brasileiros o brasileños. Si trobo més info us la diré. Va, continua endegant. Agradaria que escoltéssim un trosset llarg d'aquesta versió de la Scout Durwood del Walk on the Wild Side. Aquesta dona té una versió molt divertida. Aquesta noia és americana, té base a Los Angeles, va néixer el 11 d'octubre de 1983 a Kansas, és una actriu i cantant, diguéssim, i bueno, té ara mateix un àlbum, bueno, un àlbum, un treball que podeu trobar al seu web, que es diu Scout de Durwood, i entre, dintre del seu àlbum hi ha aquesta versió del Walk on the Wild Side, que es diu així aquest àlbum que té, eh? És una noia que fa molta comèdia, és una noia divertida que treballa generalment en produccions de la MTV, està considerada una de les noies més divertides dels, Oxygen Funny Girls de, la MTV, evidentment. Us poso la seva versió i m'agradaria que aprenguéssim, que tingueu una mica, que escolteu atentament, que hi ha un instrument molt divertit, del qual després parlaré una mica. Vinga, va, us deixo aquí. Scott Dufford.

us sembla aquest so que sona així que fa segur que és això, no? Sí, sí, és un theremin. És aquest instrument que es toca sense tocar. Sí, és allò que és com una varilla amb la que tu t'apropes i té, és com, té, nota que la proximitat del teu cos o de la teva mà, segons la proximitat amb la que tinguis, té més o canvia el so, o sigui, dona una nota o una altra. I després amb l'altra mà, diguéssim, depèn de si ets esquerra o dreta, amb l'altra mà controles el que seria el volum. Un instrument molt, molt curiós, de la que jo recordo a la Clara Rockmore, que és una de les...

0: són les 11.
1: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar? La marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bona tarda, un plaer i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
1: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té una altra, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra, i com complement a aquesta part més esportiva s'ha format amb altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
2: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només dic que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat de casa també, per tant creia que l'havíem d'aprofitar. I vaig sortir regularment, però sovint doncs, pensava que llàstima que els braços, la part superior del cos, doncs, no treballés gens quan anem a caminar. I un dia que bueno, una mare del futbol del meu fill em va parlar de la marxa nòrdica i de seguida vaig veure que era el que jo buscava, perquè amb la marxa nòrdica es posaven a treballar els braços i sí, vaig buscar informació, vaig buscar d'on podia aprendre'n, vaig fer un curs d'iniciació i de seguida em vaig comprar els primers bastons i a practicar. I d'aquí em va agradar tant que vaig començar doncs, ja a interessar-me per formar-me com a instructora. I aquí va començar
1: tot. I fins avui, no?
2: Sí.
1: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa. No? Va ser també una miqueta producte
2: de tot això. Però sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava perquè ja ho anava rumiant, no? De dir...
1: sí, fantàstic, sí. Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia, la marxa nòrdica és una activitat física o un esport? I anunciava ja que tu ens aclariries una mica el tema. Llavors, tot tu i jo.
2: Sí, mira, en primer lloc, potser diferenciar entre tres termes que a vegades els confonem. Una cosa és l'activitat física, exercici físic i esport. Són tres termes que impliquen coses diferents. L'activitat física és tot moviment corporal que realitzem en el nostre dia a dia, com desplaçar-te cap a la feina, pujar les escales per anar a casa, anar a comprar, caminant, etc, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició sotmès a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet hi ha competicions de marxa nòrdica Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
1: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
2: És velocitat, però mantenint una tècnica concreta. De fet, hi ha uns àrbits que van traient. Sí, sí, sí.
1: Ah, està bé, està bé.
2: Hi ha targetetes.
1: Podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
2: Sí, sí.
1: Amb el que s'hi veuen que hi ha algun moviment tècnic.
2: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar... Els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
1: Ha de ser el que toca.
2: Exacte. Si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar... Sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per el que has comentat d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
2: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat. I,
1: com, per exemple, quines malalties?
2: Tenim, doncs mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
1: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
2: I tant, i tant. No? Sí, sí.
1: I una qüestió que també a vegades... veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
2: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, i joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència... Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència a anar al gimnàs. Però sí, sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs... famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
1: Potser
2: també
1: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12, 14 anys, suposo que priva més l'esport aquest que deies col·lectiu, no? El tema del futbol, del handball, per exemple,
2: bàsicament.
1: Aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball, i després, doncs, això també, esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho preguntar. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així, tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
2: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
1: Bastons que no pals, no? Perquè crec que...
2: No, bastons, jo això insisteixo molt. Sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I, de fet, són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència, i que la sola sigui també flexible, perquè una de les coses que tenim en compte també és que el peu pugui fer una bona articulació mentre fa la passa, i que la sola, doncs, no sigui molt rígida i no ho permeti. Botes, per exemple, a nivell de calçat, botes no les recomanem per permetre al turmell fer tot el moviment complet de flexió, i per la resta, doncs, bueno, roba còmoda, bàsicament, i bueno, després, mica en mica, quan t'hi aficiones, doncs ja vas buscant-li més detalls a la roba, a nivell de característiques tècniques, que siguin transpirables, que l'hivern sigui roba primeta, que et permeti la teva mobilitat, però que abrigui, que mantingui l'escalfor corporal, llavors tallavents pel dia que fa vent, no impermeable, si surts quan cauen quatre gotes...
1: Bueno, jo estic segur, Montse, que com passa amb qualsevol altre esport, als inicis deus trobar-te gent que ve als cursos o a l'inici amb roba acabada de sortir pràcticament de la botiga, no? I que no té res a veure amb la que s'hauria de portar, m'imagino.
2: Bueno, hi ha de tot. Ens trobem de tot, però mira, més que amb la roba, on més incidències hem tingut és amb el calçat, bàsicament.
1: Clar.
2: Que és una de les coses que insistim bastant, però botes obertes, allò que la sola va per un cantó i la resta de la bota per un altre, perquè he tret a l'armari unes bambes que feia segles que les tenia allà i la cinta americana forma part de la nostra equipació quan sortim d'excursió, perquè ja ens ha passat 3 o 4 vegades. La roba en si, bueno, és hi ha persona que sí que el primer dia, igual que els bastons, jo sempre aviso, primer deixa'm no compris res, primer de tot deixa'm explicar-te els diferents tipus que hi ha, perquè hi ha materials, hi ha bastons extensibles, hi ha bastons fixes, l'alçada del bastó és molt important a l'hora de practicar la marxa nòrdica. Llavors prefereixo que escoltin primer les nostres recomanacions i després poder escollir amb aquest coneixement quin és el bastó més adequat, perquè sí que és cert que hi ha certes dificultats en trobar bastons i personal de comerços, diguem-ne, dedicats a l'esport, que puguin fer una bona recomanació al respecte.
1: Ja,
2: que m'he trobat moltes vegades bastons
1: de qualsevol altra
2: fixes
1: activitat,
2: que no són regulables en alçada i molt més alts, per exemple, perquè per exemple en el senderisme els porten els bastons més alts, i que després dius, bueno, ara què faig?
1: No? Clar, perquè la funció deu ser diferent. El senderisme suposo, sí, que simplement per apujar-te o, perdó, recolzar-te, i en canvi aquí sí que té una funció absolutament
2: activa,
1: de mobilitat
2: totalment.
1: I activa.
2: Clar, sí, clar, clar. Sí, en el senderisme els bastons es porten en primer lloc més alts, es porten al davant, i la funció que tenen és per transmetre seguretat o equilibri en l'usuari. I en la marxa nòrdica, no, en la marxa nòrdica els bastons doncs formen part activa de l'exercici.
1: Molt bé. Llavors, per la pròpia denominació marxa nòrdica, jo que sóc un profà en la matèria, entenc que això ve de països del nord, però m'agradaria que ens expliquessis una mica, pues, on neix, com arriba a casa nostra, de quina manera doncs, això ens ve, no?
2: Doncs sí, les arrels de la marxa nòrdica efectivament estan en l'esquí de fons dels països nòrdics, en concret a Finlàndia. I és cap als anys 30, el 1930, que l'equip olímpic finlandès va començar a utilitzar els bastons que utilitzaven per esquiar en els seus entrenaments fora de la temporada de neu, és a dir, a l'estiu quan no tenien neu, doncs per seguir mantenint-se en forma i poder reproduir el mateix gest que ells fan en l'esquí de fons, doncs van començar a utilitzar-los a l'estiu, sobre terreny que no hi havia neu. Més endavant, cap als anys 70, també a Finlàndia, dos professors d'educació física van introduir a les seves classes, a les escoles, exercicis amb els bastons d'esquí. I ja una miqueta més endavant, prop dels anys 90, la marxa nòrdica ja va sortir del món de l'esquí de fons i de Finlàndia i se'n va anar ja cap als Estats Units primer. Es van començar a dissenyar els primers bastons per marxa a nivell d'empreses i van sortir ja diferents tècniques i variants. I l'any 2000, va ser l'any 2000 quan es va crear la primera associació internacional per promoure la marxa. I d'aquí va Àustria, Itàlia...
1: O sigui, estem parlant que pot tenir entre uns, bueno, aproximadament sobre uns 80-90 anys en quant als orígens, però realment, per lo que dius, fins a l'any 2000 no es fa algo com molt, diguéssim, molt proper a Centre Europa, bàsicament, que és on,
2: sí,
1: on comença. I a casa nostra quan arriba, llavors?
2: Doncs mira, va ser la primera associació aquí a Catalunya, va ser el 2004, per divulgar doncs ja la seva pràctica, i mira, justament ara, el novembre, fa 20 anys que va
1: 20
2: arribar.
1: 20 anys?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí. Després, per exemple, el primer hospital en utilitzar la marxa nòrdica per rehabilitació de lesions o com a eina de salut a la sanitat pública va ser l'Hospital de Sant Rafael a Barcelona l'any 2006.
1: I això com a teràpia per recuperació de malalties o...?
2: Sí, lesions físiques, sobretot, al principi, rehabilitació de lesions de genolls, per exemple.
1: Sí, molt sí. Interessant, eh? Sí. I a més un hospital de la xarxa pública.
2: Sí, sí, sí.
1: És molt
2: correcte.
1: Curiós, això també. Molt bé. Imaginem-se per un moment que els oients, la gran majoria, doncs no han sentit a parlar de la marxa nòrdica i els hi tinguessis que explicar com fas amb els alumnes, com fan aquell curs d'iniciació que tothom ha de passar. A veure si ens pots explicar, sé que la ràdio potser faltaria una mica aquesta part més visual, però a veure si són capaços d'explicar-los justament aquesta tècnica, aquesta manera de poder fer.
2: Ho intentem. Mira, en primer lloc, la marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar seguint el patró natural de marxa humana que fem servir sempre per caminar de forma espontània, però afegint l'ús actiu, que és el que dèiem abans, l'ús actiu d'uns bastons que estan especialment dissenyats per això i que permeten impulsar-me i augmentar el rendiment de la caminada, diguem-ne. Els bastons es porten sempre inclinats enrere i en cada passa que jo faig s'exerceix una força amb el braç contralateral, amb el braç i amb el bastó, vaja, contralateral, contra el terra, i d'aquesta forma el terra em retorna una força en sentit contrari que fa que m'impulsi, em propulsi endavant.
1: I perdona que t'interrompeixi, es diu que el bastó sempre va endarrere.
2: El bastó va inclinat enrere. Amb el bastó inclinat enrere és quan jo pressiono amb ell contra el terra, és quan em retorna llavors una força...
1: Per
2: endavant.
1: Això abans comentaves que la diferència amb el trekking, que el trekking moltes vegades tenim aquesta imatge vertical, no?, i que és com d'apoyo.
2: És que és
1: anar.
2: Així, és clar. Així, és així. De fet, molts usuaris de bastons de trekking, el seu sentit comú, diguem-ne, ja ha fet que ell modifiqui i porti els bastons inclinats enrere perquè l'ajuden amb les pujades o amb les baixades a retenir pes, diguem-ne. Sí, sí.
1: Interessant.
2: Doncs aquest impuls amb els bastons precisament és

0: Zarso.
1: Hauria de fer molta pràctica amb tu i sortir a fer moltes, moltes marxes.
0: Oi? Exacte, sí, bueno. Sí. A més, una cosa que volia comentar, la marxa nòrdica, precisament, degut a aquest impuls que fas amb els bastons, com que et propulsa endavant, la longitud de la passa és més llarga que l'habitual, com que la passa i l'abraçada van sincronitzades, doncs l'abraçada també és llarga, i aquest pas més llarg i braç més llarg fa que treballin molts més músculs que si fem passes més curtetes, no treballen. Sí, sí.
1: I a més entenc que això mateix que estàs dient vol dir que també et desplaces més ràpid, no? Perquè si allargues la passa, si allargues l'abraçada,
0: amb menys passes fas més terreny, més recorregut.
1: I en cas d'arribar pujades, baixades i tal, aquesta tècnica també ens ajuda a controlar millor, per exemple, si estem fent una caminata pel bosc o per la muntanya?
0: Sí, bueno, de fet, en pujades, tant en pujades com en baixades, té la seva pròpia tècnica. En pujades sí que no exigeixo mai una passa llarga, que una cosa és practicar-ho en terreny pla. En pujada, el cos... instintivament ja s'inclina endavant, la teva passa ja no és tan llarga, no ho pot ser, però sí que els bastons en les pujades prenen un paper rellevant, perquè és gràcies a ells, en part, i a les cames, però els braços també, et permeten pujar amb més facilitat, diguem-ne, que si no els durs. I en baixades, passes també són més curtes, i deixes molt de pes als bastons, de manera que disminueixes l'impacte que reben els genolls, sobretot, caderes, genolls i turmells, però genolls bàsicament, que hi ha molta gent amb els genolls delicats.
1: Clar. No? Llavors, Montse, pel que estic entenent, crec que sí que és un dels esports, bueno, jo crec que amb tots, perquè en aquest país som molt atrevits i hi ha gent que s'hi fica a jugar a pàdel com si no hubiera un mañana i amb sa vida agafat una... Doncs m'imagino que en aquest cas, per tot el que has explicat d'aquesta posició al caminar, etc, entenc que és important que abans de posar-nos a fer marxa nòrdica passem per algun tipus de curs o de tecnificació, no? M'imagino.
0: Sí, sí, nosaltres demanem a les persones que s'incorporen als grups o a les excursions que hagin fet el curs d'iniciació, perquè és una estona llarga que dediquem a explicar tots els aspectes de la tècnica, que n'hi ha més de la que pugui semblar a priori, i sobretot de cara a aprofitar al màxim els seus beneficis.
1: Clar, perquè ha d'haver-hi un treball, que és el que suposo que ensenyeu, un treball de coordinació d'aquests moviments, no? per evitar justament el no fer moviments que siguin estranys al cos o...
0: Sí, sí. De fet, ja et dic, la marxa segueix el patró de marxa natural humana, per tant no hi ha d'haver cap gest que sigui...
1: Que suposi tensió o que
0: no.
1: Pugui generar...
0: No, el que passa que sí que el que et dic, per treure-li tot el suquet, diguem-ne, a la marxa nòrdica, doncs has d'aprendre pas per pas en què consisteix exactament, quin moviment ha de ser el del braç, inclús el moviment del peu. Hi ha tota una sèrie d'aspectes interessants que la gent agraeix molt al conèixer-los i que després tu a poc els pots anar aplicant.
1: Perquè, per el que has comentat també, el ser grupal, aquesta activitat, entenc que hi ha diferents nivells també, perquè lògicament si surten 10 o 15 persones, per exemple, a fer una caminata, lògicament hi haurà qui tingui aquesta tècnica molt més assumida, qui menys, però suposo que es pot practicar igualment en grup, no? És a dir,
0: sí, sí, sí.
1: Ja aneu esperant a l'últim, que seria jo en aquest cas, no? Esperant a l'últim sempre.
0: Sí, sí, bueno, amb les sortides... les sortides que fem tipus excursió, diguem-ne, sortida de diumenge, aquí no anem a filar prima amb la tècnica, per això ja hi ha les sessions d'entrenament setmanal, i aquí sí que cadascú té el seu nivell i que cadascú tregui doncs, el millor rendiment possible, però sí, sí.
1: Molt bé. Després d'escoltar-te, de veure tot el que estàs explicant, tècnica, el cos, postures naturals, tot el que has dit, almenys la percepció que jo tinc és que els beneficis de cara a la salut física són molts, i m'ha semblat entendre que diria que no ha de generar contraindicacions, és a dir, no hi ha, així com en altres esports sí que podem tenir lesions relativament importants de genoll, de turmell, entenc que aquí és tot el contrari.
0: Sí, aquí de fet serveix la marxa, sobretot està indicada amb lesions més que res pel fet de que

0: Sí, per permetre a les persones seguir caminant i seguir disfrutant de les seves caminades amb menor impacte en genolls i en turmells, però poden seguir practicant-la, sí, sí.
1: I tots aquests beneficis que dèiem de salut física, crec que hi ha un... Bueno, has fet una mica quatre pinzellades, però crec que n'hi ha un munt, no? Podríem veure una miqueta en detall... Quins són?
0: Sí, mira, d'entrada m'agradaria recalcar en primer lloc, primeríssim lloc, la importància que té per la nostra salut el deixar de ser sedentaris. De fet, la inactivitat física és el factor de risc més important per contraure malalties cròniques, d'aquestes que es diuen modernes.
1: Aquell lema que deia jo al principi del programa d'avui, no al sedentarisme, no?
0: Exacte, sí, sí, és el meu objectiu principal és aquest.
1: Ho tens difícil, ja ho saps.
0: Bueno, pues mira, cadascú que... Sí, sí, cadascú que posi el seu granet de sorra, però si hi ha malalties modernes que es diuen de caràcter inflamatori, metabòliques i cardiovasculars, que són fruit directe del sedentarisme.
1: Un excés de sofà i de poca, com deies, sí, abans, sí, de poca activitat.
0: Totalment,
1: física.
0: Totalment, sí, sí. De fet, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana, ja fa temps que té estipulat, un mínim de entre 150 i 300 minuts d'activitat física a la setmana, moderada, o si aquesta és intensa, doncs entre 75 i 150 minuts a la setmana. I afegir, sobretot, que això també és molt important i també ho intento inculcar bastant, dues sessions de força a la setmana. La força és molt important.
1: La força vols dir, o sigui, reforçar els músculs?
0: Exercicis de força amb peses o... Sí, sí, sí, sí.
1: Això és important també.
0: Llavors, activitat física en general, abans d'entrar en la marxa nòrdica, disminueix la mortalitat per totes les causes, disminueix la mortalitat per accidents cardiovasculars, disminueix hipertensió, la diabetis, càncer de colon i càncer de mama, disminueix la adiposidad, és a dir, el percentatge de greix en el cos, millora la salut mental, la funció cognitiva i el son, per exemple, també.
1: Déu-n'hi-do, no? Són un bon grapat de
0: sí,
1: beneficis.
0: Sí, és que quan ets conscient la motivació per moure't realment val molt la pena per la salut en general. Llavors, dins de l'activitat física, de fet...
1: Digues, digues, sí, sí.
0: El caminar és una de les activitats que més adherència ha demostrat. És fàcil, és segur, és econòmic, es pot practicar a qualsevol lloc i és una activitat social.
1: Fantàstic. Doncs bé, fins ara hem fet una mica d'història, tant de com vas arribar tu, com ha arribat la marxa nòrdica també a casa nostra, i hem vist tota una sèrie d'avantatges realment importants dels beneficis que té. Ara farem una breu pausa de 20 segons i recuperem on estem amb la Montse Jansana.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, recuperem de nou la conversa amb la Montse Jansana, tècnica en marxa nòrdica, i que durant tota aquesta primera part ens ha explicat, com dèiem, una mica totes les avantatges i els beneficis que té a nivell físic, però encara queden, i aquí recuperem una mica el camí.
0: Molt bé, doncs dèiem això, que el caminar és una de les activitats més triades o que millor adherència ha demostrat. I podem dir, doncs, que enforteix el cor i els pulmons, millora la circulació sanguínia, disminueix tassa d'obesitat i hipertensió, disminueix colesterol, millora el to muscular de cames i d'abdomen, disminueix l'estrès i la tensió.
1: Això estem parlant, Montse, del caminar com recomanen habitualment els metges, no? Que et diuen que has de caminar i has de fer... Val, fins ara, diguéssim, seria com uns beneficis generals d'aquesta activitat.
0: Sí, diguem-ne, he volgut començar amb els beneficis de fer activitat física de per se. Després, doncs, com el caminar és l'activitat que més adherència ha demostrat, quins beneficis té, però si a més en aquest caminar hi afegim els bastons amb la tècnica de marxa nòrdica, hi sumem beneficis propis de la marxa nòrdica, i és que, per exemple, doncs involucrem tot el tren superior i tot el tronc a l'exercici, per tant es mobilitza molta més quantitat de musculatura, i aquí és on entra aquell 90% de la musculatura si fem una tècnica de llibre.
1: Correcte.
0: Hi ha més consum energètic pel fet de mobilitzar més músculs i més oxigenació en tot el cos. El fet de dur els bastons, menys impacte i menys pressió en caderes i genolls. Reparteixes tot el pes del cos en 4 punts de pollo, per tant, disminueixen les lesions en aquest sentit, lligant amb el que dèiem abans. La sensació d'esforç, la gent que ho practica, és menor. Reparteixes molt més l'esforç i la sensació és que et canses menys. Entrenem la força, la resistència, la mobilitat, l'equilibri i la coordinació en tots els nivells. Mentre fas la marxa nòrdica, també hi ha una contrarotació entre l'eix pèlvic i l'eix escapular, el fer la passa contralateral, diguem-ne, el moviment creuat. I això fa també que mantinguis la columna vertebral en forma, perquè hi ha tota una estimulació de tota la musculatura paravertebral amb aquesta contrarotació dels dos eixos. Facilita una bona postura corporal, i la bona postura corporal també s'ha demostrat que millora l'autoestima i l'actitud positiva de les persones. Activa la circulació sanguínia en braços i cames, i aquest moviment contralateral també estimula la interconnexió dels dos hemisferis cerebrals, per exemple.
1: Vale? Això sí que és també un efecte importantíssim. Clar.
0: Sí.
1: Hi ha una qüestió que, a més, no sé si l'ha sortit en algun moment, crec que no, que a més estem parlant que és una activitat que es practica sempre, com és evident, a l'aire lliure. Per tant, doncs, ja no és aquella sensació de tenir que estar tancat en un lloc i practicar un esport que moltes vegades t'impedeix disfrutar de l'aire, del sol, aquí és el contrari, clar.
0: Sí, sí, jo de fet el gimnàs a mi personalment no m'havia agradat mai, i per això buscava el poder treballar mentre caminava els braços, mentre caminava la natura. Sí, sí, la natura és un plus espectacular.
1: Inclús crec que feu algunes sortides que combinen caminar pel bosc o per muntanya, fins i tot en platja, no?
0: Sí, caminar a la platja, fer marxa nòrdica a la platja és brutal, perquè una, que pots incorporar el caminar descalç, que té les seves avantatges, i després que a la platja, per exemple, com que, bueno, a la platja hi ha les dues versions, a mi m'agrada molt perquè tu pots caminar per la sorra tova, seca, i llavors el treball dels braços és el peu, al tenir la superfície inestable, el braç treballa molt més, els braços, els ombros. I després, per exemple, pots fer-ho arran d'aigua, amb la sorra més dureta, i a nivell de, bueno, el contacte amb l'aigua o no, hi ha gent que li agrada més,
1: clar,
0: o menys, però bueno, es pot jugar amb tot això, però sobretot l'estar descalç té una sèrie de beneficis també.
1: Això és interessant i curiós, perquè jo sincerament pensava que només era a través de camins o a través de bosc, i aquest factor realment li dona moltes més possibilitats, no?
0: És un sí, sí, sí, tema... és platja.
1: Que bé. Hem vist, sincerament, jo crec que els oients que estan seguint el programa no els hi queda ja cap excusa per no interessar-se per l'activitat física, segur, i per la marxa nòrdica en concret, perquè si sumem la quantitat de beneficis, realment és importantíssim. Però hem parlat sobretot de beneficis físics, amb els, diguéssim, amb tota una sèrie de millores respecte a malalties o inclús la minoració de lesions, la recuperació, i la part de salut mental?
0: Doncs molt important també. De fet, quan es practica exercici físic, se segreguen endorfines, que són unes substàncies, les substàncies internes nostres amb un efecte opiaci, diguem-ne, milloren la sensació de benestar totalment. I altres hormones com la dopamina, relacionada amb la motivació, amb el plaer, amb la recompensa, o la serotonina, per exemple, que controla l'estat d'ànim i les emocions. Per tant, a nivell de millorar estats depressius o ansiosos, és molt indicat fer l'exercici físic. A més, la marxa nòrdica, el que dèiem, el practicar-se a la natura, ens toca el sol, que també és un bon estimulant, el practicar-se en grup, que les relacions socials són molt positives, i el que dèiem de la postura, hi ha una relació directa de la postura que adoptes quan estàs practicant marxa nòrdica i l'actitud positiva que té un mateix al canviar la postura. Sí, sí.
1: Interessant. Llavors, a més, bueno, clar, suposo que no solament és el sol, perquè a vegades us deveu trobar que feu marxes nocturnes o que es fan en pluja, perquè lògicament el temps és variable, no? I m'imagino que en aquest cas tampoc és un impediment, no?, per fer-ho.
0: No, de fet, no, gens en absolut. A més, animo, a no ser que hi hagi un dia d'aquells de pluja continuada, no. Però sí que els animo que quatre gotes no ens espantin, perquè és que canvia molt passar-te un diumenge a casa perquè han caigut quatre gotes o semblava que havien de caure, i arriben les 7 de la tarda i tu et sents, ostres, no he fet res, no he sortit, i en canvi els que han sortit i s'han mullat res, quatre gotes, perquè realment ara, perquè portem dos mesos o un mes, sí, però realment és difícil que et caigui en aquest país un dia d'aquells, sempre n'hi ha, aquests dies ja els evites, però per quatre gotes que no s'espanti, no ens hem d'espantar, portes un impermeable i la sensació després a les 6 de la tarda quan arribes a casa no té res a veure amb la que té la persona que ha decidit quedar-se perquè caien quatre gotes. Sí,
1: i fins i tot el tema aquest de del caminar de nit, no?, o amb poca llum, que suposo que aneu amb les llums aquestes
0: frontals,
1: sí. I té que ser també una sensació curiosa de caminar diferent. Pel bosc i diferent, perquè no estem acostumats, no?
0: Sí,
1: és una
0: sí.
1: Activitat.
0: De fet, els grupets que tenim entre setmana hi ha una franja horària que és de 5 o a 7 de la tarda, que a l'estiu és de dia de sobres, però a l'hivern, doncs, cap allà a les 6 ja ens hem d'encendre els frontals, i de fet pot impactar quan no ho has provat mai, però en grupet, cadascú amb el seu frontal, t'hi veus perfectament.
1: Li afegeix un punt de certa emoció
0: al
1: tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Està bé. Perdona que m'he anat una mica del que estaves comentant sobre el tema de les malalties, i crec que estaves comentant que també doncs anava força bé per malalties tipus degeneratives o Parkinson, etc.
0: Sí, sí, sí, de fet... no sé si ho he comentat, però treballem amb l'Associació Catalana de Parkinson, tenim uns grups que treballen regularment cada setmana, i per ells és molt important mantenir, almenys poder mantenir les habilitats motores, i llavors la marxa nòrdica precisament amb aquesta coordinació de braços i cames és molt important. De fet, durant la pandèmia si van estar 3 mesos sense caminar se'ls va notar una davallada important. Sí, sí,
1: clar.
0: Sí.
1: I altres malalties vinculades o que també tinguin favorables des del punt de vista aquest físic o físic-mental?
0: Qualsevol accident cerebrovascular que hagi de rehabilitar els hi va molt bé. I després, per exemple, també és molt adequada la marxa nòrdica per a pacients de càncer de mama. Algunes d'elles tenen risc de patir el limfedema, que és la inflamació del braç del costat on han extret els ganglis, i que és una inflamació deguda a la falta de circulació limfàtica. I la marxa nòrdica té una de les característiques de la tècnica, que és que el meu braç, en tot el moviment, al final, a darrere de tot, has d'obrir la mà, després tornar-la a tancar per recuperar el bastó, i aquest constant obrir i tancar la mà afavoreix molt la circulació tant sanguínia com limfàtica per prevenir o tractar el limfedema aquest secundari. Sí, sí, és molt important.
1: Fins aquí jo hem fet un recorregut realment ampli sobre tot el que seria beneficis, especialment sobre la salut física. També hem vist sobre la salut mental, i a mi m'agradaria explorar ara, si et sembla, la part vinculada més amb tot allò que suposa una activitat lúdica, una activitat de competició. Què podem parlar de tot això?
0: Mira, de les competicions, per exemple, doncs aquí a Catalunya organitza competicions per part de la federació. Se'n fan des de l'any passat només, i a la resta de l'estat ja fa més anys que se n'organitzen a tot arreu. Mira, de fet, aquest mes passat, aquest octubre, s'ha realitzat la tercera i última prova de la primera Copa Catalana, I, bueno, dir-te, no sé, potser l'any que ve m'animo a participar-hi.
1: Home, clar que sí, segur. Ja, on ha sigut aquesta competició?
0: L'última prova a Cerdanyola del Vallès, sí.
1: I quin recorregut fa més o menys en quilòmetres una
0: prova d'aquestes? 10 quilòmetres.
1: 10 quilòmetres.
0: Sí, i aquí, bueno, és...
1: 10 quilòmetres tu fas sense baixar de l'autocar, tu, en aquest cas.
0: Però prima la velocitat, és a dir... Clar,
1: o sigui que hauries d'entrenar prèviament, també.
0: Sí, perquè són habilitats diferents, de fet. Una cosa és més la resistència a més baixa velocitat i l'altra és a velocitat, i 10 quilòmetres a plena velocitat
1: no és fàcil.
0: No.
1: S'ha d'estar preparat.
0: De totes maneres, així com a punt personal, no m'ha acabat de cridar molt l'atenció, per això no ho he fet. Potser ho provaré, ja et dic, ho provaré, perquè amb la velocitat precisament se sacrifiquen alguns dels components importants i ergonòmics que té la marxa nòrdica, no? L'amplitud de moviments ja no pot ser tan ampla, l'articulació del peu tampoc, llavors, bueno, per això no m'ha entusiasmat mai, però segurament ho faré l'any que ve, perquè sóc de provar-ho tot.
1: S'ha de provar, Bueno, suposo que al final, quan entres a competició, és el que diem sempre de qualsevol esport competitiu, no? Que és posar el cos més al límit, i per tant aquí sí que deixa de ser,
0: bueno, en aquest cas,
1: algo tan lúdic, no?
0: No és un límit allò per pas, però sí que els
1: t'exigeix.
0: Sí, t'exigeix, però més que res és això, que sacrifiques una miqueta tots aquests beneficis de la tècnica pròpia de la marxa nòrdica, però...
1: El que sí que m'ha quedat, almenys personalment m'ha quedat molt clar, és que és una forma saníssima, com deia jo a l'inici també del programa, que deia que ens posàvem saludables i esportistes, no? Em sembla una manera saníssima de gaudir de la natura, sobretot, no?
0: Doncs mira, sí, ja que parles o parlaves d'aspectes lúdics, per mi ho és més el poder gaudir d'una bonica sortida de marxa a la natura, en grup, per poder conèixer gent i compartir experiències, mentre gaudeixes de paratges bonics i ho combines amb alguna altra cosa cultural, que és el que intentem fer, no? Fer un
1: mix.
0: Exacte, que tot sumi. I ressaltar, doncs, això, el contacte directe amb la natura, caminar dins del bosc, poder gaudir de bonics paisatges, que ens toqui el sol, que ens fa molta falta a tots, també, perquè passem moltes hores en interior.
1: Tancats, sí,
0: faci sol o no en faci, val?
1: Sí, perquè és veritat.
0: Toca igual l'aire, el que dèiem, posar els peus a l'aigua, o caminar descalç per la platja, o per un prat de gespa que et trobis, tot això fa salut.
1: De fet, no sé si t'ha arribat, però darrerament a Sant Esteve s'ha creat un grup de marxa nòrdica al Casal de Gent Gran, i hi ha dos persones que de manera voluntària se'n fan càrrec, i com a experta, diguéssim, entenc que és una activitat que pot ser ideal per la gent gran, no?
0: I tant, si és ideal, fantàstic, els hi ha d'anar. La gent gran, de fet, ha de continuar movent-se per mantenir la seva mobilitat i la seva autonomia, i si mentre es practiquen poden millorar alguna de les seves habilitats físiques, millor que millor. Sí, l'activitat física és necessària per tothom, i per ells encara més, i cadascú en la mesura de les seves possibilitats anar-ho practicant. Per tant, em sembla una iniciativa fantàstica i felicito des d'aquí a l'Ajuntament per fer.
1: De fet, et dic una cosa, jo que cada matí bastant d'hora surto a passejar els gossos pel poble, m'he trobat aquest grup en diverses ocasions, i et soc molt sincer, o sigui, només veure'ls amb lo ben preparats que van, amb l'alegria que porten i amb tot l'equipament, perquè no els hi falta absolutament de res, la veritat és que penso que això ja és molt positiu, no, per aquest col·lectiu.
0: És que, bueno, ells ja saben que tenen aquesta hora on sortiran a caminar amb el grup d'amics, i si s'incorpora algú nou, doncs mira, això de més que tenen, fantàstic per ells.
1: Sí. Bé, estem pràcticament arribant a una mica a la recta final. Crec, no sé si ens hem deixat alguna cosa que consideris important per comentar, si ens vols dir algun tema concret del centre vostre o de...
0: Bueno, mira, més que res, potser recalcar una miqueta la importància d'aprendre bé tots els aspectes tècnics que té la marxa abans d'agafar uns bastons, per el que dèiem abans una miqueta, i si la recomanació oberta de fer un curs d'iniciació en què algú et pugui explicar ben bé tots els beneficis i tots els passos, i després ja anar a caminar amb ells, experimentar, integrar bé tots els moviments, i després ja anar entrenant i anar afegint-li més intensitat. De fet, podem augmentar la dificultat o la intensitat caminant més ràpid o per camins que facin pujada. Llavors ja depèn de cada instructor, per exemple, doncs aportar-hi a la marxa uns valors afegits que poden ser, per exemple, doncs, caminar al ritme d'una música, que a mi m'agrada molt fer-ho, sincronitzar els teus moviments amb els d'una cançó, que pot ser de ritme una mica més lent o més ràpid, que també té la seva dificultat. I la música, doncs, ja té una sèrie, un efecte positiu en tots nosaltres. I després, bueno, el que dèiem de caminar descalços és un afegit a això de caminar descalç. Té un nom, que és el grounding, i aquest contacte amb el terra, hi ha un intercanvi d'electrons del terra cap al cos, és antiinflamatori, es neutralitzen radicals lliures, millora el sistema immunològic, redueix el dolor, l'estrès, és a dir, que val molt la pena provar-ho i fer-ho quan en tinguem l'ocasió, que no sempre la tenim, perquè no sempre el terra és adequat per fer-ho. I així com a extra també, per exemple, en una sessió de marxa nòrdica, doncs jo personalment introdueixo uns 10-15 minuts d'exercicis variats, o bé d'equilibri, de coordinació o inclús de força. Les bandes elàstiques que utilitzen típicament els fisioterapeutes per rehabilitació, bueno, que s'utilitzen ara molt per fer gimnàs també, és un material econòmic que no ocupa espai i no pesa, i el portem portar a la motxilla, i amb ell i alguns elements a la natura o en els parcs on ens movem, com bancs o es poden fer exercicis de força, i la meva idea és, doncs, inculcar o transmetre la importància de fer aquests exercicis de força, i que són exercicis que després cadascú pot fer una estoneta a casa un parell de cops a la setmana.
1: Clar,
0: altra cosa és que ho aconsegueixi jo, que ho facin, però
1: això
0: però,
1: és bueno, més difícil, eh?
0: L'exemple el vaig donant.
1: Això és més difícil, sí. Jo crec que s'ha de sembrar, no?, i veure què passa. Una qüestió que m'ha quedat al dubte, vosaltres teniu un Instagram que és @walkandhealth, WALKANDHEALTH.
0: Aquí és on ensenyem tot, i a partir d'aquí, doncs, tenim o grups de treball setmanal, d'entrenament setmanal, i és com qui va al gimnàs, però gimnàs fora de casa, no? Cada, per exemple, doncs, no sé, cada divendres a les 5:30 de la tarda tens la teva hora i mitja, dues hores de marxa nòrdica. I això és sessió d'entrenament. I després les sortides més lúdiques, que sí que fem en cap de setmana, en diumenge normalment, on busquem ja més el component lúdic, social, cultural, i intentem barrejar amb la marxa nòrdica, doncs, alguna altra activitat.
1: I es fa en diferents poblacions, això, és a dir, no sempre és el mateix
0: lloc. Les sessions setmanals són fixes en un lloc. Tinc a Martorell, per exemple, a Castellví de Rosanes també n'hi ha, a Barcelona, treballem amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb Salut Mental, per exemple, i també tenim grups tancats, amb casals de barri. I les sortides, sí, cada sortida que proposem té un destí diferent, amb un objectiu diferent, en un lloc diferent, sí.
1: Fantàstic. Doncs fins aquí aquesta immersió que hem fet de la mà de la Montse Jansana en un esport, ara sí que podem dir que és així, que, com heu vist, jo he fet una llista de no sé quants mils de beneficis, d'avantatges de tot tipus, que es pot practicar a qualsevol edat, que ens permet conviure amb la natura, ens permet conviure en grups familiars o fins i tot d'amistats. I moltes gràcies, Montse, per les teves explicacions, que ens han fet entendre, jo crec que pràcticament tot lo relacionat amb la marxa nòrdica, i que estic convençut que com a mínim ha despertat l'interès dels oients per veure exactament si són capaços de treure'ls del sofà, d'aquest sedentarisme que comentaves abans, i que hem vist que també no cal fer una inversió realment important, sinó que el que cal és posar-s'hi, no? Espero que hagis estat a gust.
0: Molt,
1: sí?
0: Molt. I tant de bo puguem aixecar la gent del sofà.
1: A veure si és veritat i aconseguim despertar l'interès. Gràcies, Montse.
0: Moltes gràcies a tu, Joan Carles.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
3: És gratis!
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot ara, això, tot seguit.
2: Si

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que ara he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que estava tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i el duet esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix, i allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals.
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època, en aquella dècada.
1: No, les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: sempre n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors a l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: Díaz. Bueno, devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. No, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes.
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita no? Jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: És que
1: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar, aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa de davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estaran molta estona per sortir del seu propi barri i la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona perquè hi ha moltes caravanes a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys, i després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa de la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre... El que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses. Vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa. Vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant d'inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, no. Però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser, amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envien al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que, a mesura que van passant els anys, veiem tot el que els hi passa, totes les vicissituds,

0: aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo... Hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo soc, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan estic... Tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després... les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors, com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia... havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una... O sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem. I la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes, que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents, i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan... O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques... Totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, Ai, que havia treballat, perdó, que havia

0: treballat. I tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura, i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia dins, i quan tens una cosa dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
1: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
0: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
1: Del sotal?
0: Sí. Saps el que és el sotal?
1: Per rentar la roba, no?
0: No, és per desinfectar.
1: Bueno, sí.
0: Perquè jo, a Sants, teníem un pati, i la meva mare tenia gallines.
1: La meva també, a Gràcia.
0: I llavors, per fer bona olor, agafava el sotal, i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
1: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
0: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, sí. El barrejava la galleda d'aigua, i ja veies la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar. I per cert, criava gallines, o sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien los pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
1: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que et portaven,
0: sí,
1: pollets.
0: Exacte. Posaven en una capseta.
1: Sí, tens raó.
0: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
1: I un menjar que t'agradi?
0: L'arròs, m'encanta.
1: De qualsevol manera?
0: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
1: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que inoblidable, al cor.
0: Que l'hagi fet ja?
1: Que ja l'hagis fet.
0: Egipte.
1: Sí?
0: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo, i just aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar, i vaig plorar i tot quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides. És que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornés a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo. Vull dir, això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs va ser així, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
1: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
0: Ara,
1: un que no hagis fet.
0: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'hi he fet, no?
1: Clar.
0: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
1: Fa por l'avió?
0: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
1: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
0: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
1: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més?
0: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
1: Per quin motiu?
0: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
1: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
0: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me'n algun altre més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
1: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
0: Sí, només.
1: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
0: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, i vaig dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
1: Un viatge.
0: Exacte.
1: És el teu viatge.
0: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, escriure per mi ha sigut un plaer i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia d'escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent. Vull dir, l'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec, que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
1: Autoeditant-se?
0: No.
1: Ah, val.
0: No. 5 milions.
1: Ah, 5 milions. Això anava
0: a dir. Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això.
1: Ah, clar.
0: Però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius, bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi, o m'agrada més l'altre, no? I ja està, és això el que et volia dir.
1: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta,
0: buscar-te una impremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre, també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
1: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
0: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan al carrer, dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
1: I per tant t'emplaço una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
0: Molt bé. Gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola.
1: Bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat de nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar. I aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, hi havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el Nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses de Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara, avui en dia, ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vingut, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100% perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar,
3: sí.
1: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí,
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, sí, o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere de staff, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música, que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Bueno, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant. Però ah, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, no. que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li donen millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, sí, això, vull dir, aquí hi ha petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només en posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, teníem el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Pues bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també a Pastorets. Sí.
1: La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van anant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Te cometes.
3: Sí, sí, no sí, com, si ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats, que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
3: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, eh? I en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això, tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que és així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
3: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.